0: tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
1: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
3: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
3: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
3: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
6: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
7: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura, que en principi encapçalarà Ada Colau, només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
6: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
7: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
6: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
9: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
7: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
6: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
3: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
10: Aquí el que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
3: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Biona Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
11: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
12: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
3: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
14: Als meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
3: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
15: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
16: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
3: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
17: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
3: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
18: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, o l'azúcar, pero también tenemos una ventaja importante en el sector agrícola.
3: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual al descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
13: El temps.
3: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
19: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
13: 3CAT Info.
3: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
21: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
20: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
13: 3CAT Info.
3: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax, i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
0: habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia, i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
3: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts. People will die.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
3: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
2: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
3: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
22: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
3: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
23: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
24: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun guiño a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
23: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això es diu molt, s'estrenarà el mes de gener.
3: I abans dels esports, us expliquem que el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
1: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho. En tot cas, és molt
3: tard per dir. Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
13: Esports.

0: Hendrik i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
1: Primer tiempo estuvo igualado, ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio, encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
0: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Lasling 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobretot al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
2: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
0: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
3: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques, hi hagi... és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de la Lliga. A l'Eurocup femení, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
4: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
5: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
0: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga.
6: Són 2:45.

0: aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per a Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Adell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Paner.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius, i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que, per això, el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
15: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
16: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
15: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
16: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
15: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
0: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
17: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
18: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
17: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3CAT Info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
19: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que entenem podrem evitar la retirada del monument.
17: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I a DIF preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
20: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
11: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
22: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
23: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
22: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
24: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha vecinal. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha, el presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
22: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat, una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
0: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
25: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
26: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi massa com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix, i després, si no ho fas, hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
25: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
0: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
2: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
1: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que, de moment, no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
4: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Gabás és portaveu del jurat.
6: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup Pro-Palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, mon bonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
5: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
3: Esports.
0: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
7: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
8: Un par de goles que hemos sufrido, pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
7: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, París Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornarà al Madrid, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal, per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
8: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
7: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
3: 3CAT Info.
7: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verdinegres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
9: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
7: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Canllong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
10: 3 títulos a principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá, ya estás jugando 3 finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
7: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
12: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
7: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
3: Trescat Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als 2 expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de sumar, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. El darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños, i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Iona Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
19: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, l'azúcar, però també tenim un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, al novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax, i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plan internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts.
1: People will die.
3: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
3: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
4: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
5: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
24: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
5: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això es diu molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Montblanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
6: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
3: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
7: Primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido.

0: resultats. Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Laslink 3, Liverpool 6 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
1: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que pueda afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
0: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
2: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques, és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet, perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat, 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
3: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
4: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
0: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrès per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga.
5: Són 2:15.

A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança.

0: de Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez-Aja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze amb 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per a Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, tant t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius, i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
15: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
16: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
15: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
16: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
15: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
0: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Boigas.
17: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
18: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
17: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3CAT Info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
19: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que, entenem, podrem evitar la retirada del monument.
17: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I a Adif preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
20: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran
1: per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies el trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
11: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel, fins i tot totalment tapat, al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
22: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
23: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
22: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
24: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha de finales. Solo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
22: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
0: El municipi de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
25: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
26: El que fem és prevenir que no n'hi hagi més com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després si no ho fas hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
25: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
0: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
3: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
2: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
5: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Gabás és portaveu del jurat.
6: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup Pro-Palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, Montbonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
7: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
8: Esports.
0: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
9: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
10: Un par de goles que hemos sufrido, pues no me ha gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
9: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, París Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lins 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornarà al Madrid, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal, per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poc estona abans de l'enfrontament europeu.
10: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
9: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
8: 3CAT Info.
9: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verdinegres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
12: Jugar com equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
9: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Canllong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
13: 3 títulos al principio de la temporada que casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá. Ya he estado jugando 3 finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
9: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la 4ª jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
14: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
9: Encara en vol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la 6ª jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
8: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarida Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez-Deaja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als 2 expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Ione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
19: És un acord equilibrat, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, l'azúcar, però també tenim un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, al novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del papa a Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax, i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts.
1: People will die. Of course, if
3: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
3: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
4: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
5: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
24: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra pel·lícula que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
5: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això és dir molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
6: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
3: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
7: Primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio. Encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
3: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodø/Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava

0: Doncs ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
1: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para Real Madrid.
0: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
2: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques, i hi hagi... és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet, perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB, que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat, 96-75. És la primera victòria de la penya en els tres partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
3: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
4: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
0: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga.
5: Són 4:45.

A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar.

0: a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona, al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Eaja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges, com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura, que en principi encapçalarà Ada Colau, només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al 6, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagin un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en tres meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius, i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
15: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
16: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
15: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
16: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
15: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos, i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
0: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
17: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
18: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
17: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3CatInfo que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
19: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i si tenim una defensa als jutjats que entenem podrem evitar la retirada del monument.
17: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I a DIF preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
20: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies el trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons ADIF, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
11: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. On baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
3: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
22: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
3: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
23: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha de finales. Todo lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
3: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
0: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
24: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
25: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi massa, com ha passat als municipis veïns. Perquè, a més, cada municipi està fent el mateix i després, si no ho fas, hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis, veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
24: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
0: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
26: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
27: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada
2: pirinenca i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges, controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
26: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que, de moment, no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
5: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Cabás és portaveu del jurat.
6: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, Montbonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
7: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
4: Esports.
0: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
8: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
9: Un par de goles que hemos sufrido, pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
8: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lins 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
9: Per què motiu ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Penso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
8: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València Mestalla.
11: 3CAT Info.
8: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verdinegres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
10: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
8: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Canllong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
12: 3 títulos a principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá, ya estás jugando 3 finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
8: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la 4ª jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
13: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
8: Encara en vol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la 6ª jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
11: Tresca Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarida Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez-Deaja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 2:15. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura, que en principi encapçalarà Ada Colau, només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Iona Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per a la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Als meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem?
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el Tractat de Lliure Comerç és positiu.
19: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, l'azúcar, però també tenim un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, al novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax, i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts.
1: People will die. Of course, if
3: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
1: This is our country, it's our body.
3: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
1: Not on the wrong side.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
4: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
5: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
24: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que cumpleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
5: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això es diu molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
6: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte. Esports. Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
3: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
7: Primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio. Encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
3: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Lasling 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
9: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente...

0: El corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
1: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques, hi hagi... és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75. És la primera victòria de la penya en els tres partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femení, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
2: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
3: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
0: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga.
4: Són 6:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al cap.

0: de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
1: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
2: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
1: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
3: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí que per fi acabarà.
1: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
4: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
5: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura, que en principi encapçalarà Ada Colau, només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
4: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
5: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
6: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
4: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
7: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
5: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
4: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
8: Com pot ser que encara hi hagin un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per a Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
9: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en tres meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
10: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
11: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
12: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
11: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
13: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
11: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius, i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca a Hamburg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
14: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
15: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
14: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
15: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
14: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
0: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
16: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
17: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
16: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3CAT Info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
18: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que, entenem, podrem evitar la retirada del monument.
16: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I Adif preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu d'Adif, fa aquesta previsió.
19: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
10: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel, fins i tot totalment tapat, al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
21: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
22: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase. Són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
21: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
23: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha de finales. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
21: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
0: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
24: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
25: El que fem és prevenir que no n'hi hagi més com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després si no ho fas hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
24: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
0: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
26: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
27: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
26: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
1: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Gabás és portaveu del jurat.
3: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup Pro-Palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir, en una mostra de suport, als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, mon bonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, segura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
4: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
2: Esports.
0: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
5: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
6: Un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre...
5: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, París Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
6: Per què motiu ha fet salir la sanció en aquest moment? Si tu haces la pregunta, és segurament perquè tu penses que pot afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Penso que deberías preguntar al comitè por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
5: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
10: 3CAT Info.
5: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verd i negres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
7: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
5: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Can Llong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
8: Tres títulos al principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá. Ya estás jugando tres finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
5: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
9: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
5: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpció al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui en temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte la Costa Brava i el sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment, la pluja de dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat. I la diumenge hauria de tenir més o menys, aquí a Catalunya, aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí. Però insisteixo que tot això
0: canviarà.
1: Es formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi. Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent ara mateix una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli, amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than...
0: Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzats, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlarem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I amb mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. és quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa. Els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè. I ara, perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?
10: Si tú supieras lo que yo te necesito.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
6: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
7: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
2: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
6: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels enquestats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes de les candidatures.
2: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin.
6: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
6: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
3: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
6: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
2: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
6: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andich, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
2: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andich i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andich volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andich o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company. Està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andich. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
6: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
2: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos. People will die.
15: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
2: switch on. Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
6: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
16: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
2: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
17: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Surs a veure el nou matí, acumulen interrogants, em vaig sentir...
1: Hi ha tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona. Money.

0: Sandra Monfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3 quilos 680 grams a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tot aquest canvi, que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en uns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, general màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte la costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres. En alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu. I també quantitats abundants de precipitació, però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà enretirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per la utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, a Netanyahu comptant munts de diners o a Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial, perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sì, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià, perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia, t'agrada aquesta?
1: Sí, aviam,
14: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regategen les preguntes tant com poden.
15: Did you threaten to overrule?
16: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
15: did you threaten to overrule him?
16: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
15: Did you threaten to overrule him?
14: Aquesta és una entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman, el llavors ministre de l'Interior, Michael Howard, sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
15: You're not answering the question whether you threatened to overrule him.
16: The important aspect of this...
15: It's a quite straight yes or no.
14: 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes. I amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites, per part de polítics.
17: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
18: Well, we have done very
14: aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
19: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister, Theresa May. Good morning, Prime Minister.
20: Morning, Andrew.
14: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. Ni han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
21: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a Origins com el Perú.

0: En esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: Bona estrena europea de l'Espart Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
0: Ara són 7:15. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
0: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
0: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
0: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
0: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
0: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
0: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera europea que comença avui, hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
0: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
10: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat.

0: L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia de nou.
1: Centrada sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
2: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
1: I a la premsa comarcal llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també als municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies, Lara.
3: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
1: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
4: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al camp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
1: A tot això queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha nomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la portaveu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Els humoristes, en efecte, no els faltarà material.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
8: Ara amb Lidl Plus tria 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any 10 amb 45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 2:30 de 7 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
13: Catalunya es desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
14: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
15: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
14: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al Matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
13: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
14: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
16: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
13: Atenció a aquesta notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
14: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns dels sis que començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
17: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
14: La mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
13: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
14: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
18: People will die. Of course, if attacks...
19: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
14: switch on. Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, d'ús civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
13: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
14: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
13: Torelló, Nàtia Dell.
20: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
21: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
20: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
14: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
13: Tarragona, Ricard Buigas.
22: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
23: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
22: El Quarembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I cultural, el Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027.
0: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
13: Anem a Sitges, Marc Garriga.
2: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
3: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
4: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
3: Universal and Hammer horror monsters.
2: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Que atenció a això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
0: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editor Editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
13: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
0: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
24: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses Les aventures de Tintín.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques, sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Llavors, temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui, i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també el sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges es faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota de neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu, així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
13: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
26: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17, en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els convois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble, en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
28: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla,
1: deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
27: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3%. I caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
5: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
12: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia de nou.
13: Girona, Clara Jordan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
13: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
13: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
13: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
0: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
13: I a les comarques gironines, avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies. Clara.
7: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
13: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país. Júlia?
8: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
13: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet a la Conca de Barberà. Ricard.
9: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
13: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
10: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Gamp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i, a sobre, el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
13: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
11: Coco Gauff, la tenista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció, amb protocols immediats per protegir les seves tenistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició arrentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela, al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú neix odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar, i si podem aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar.
13: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
13: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
15: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist. La unitat de l'esquerra serien 6 capítols. Durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic, amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
13: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
16: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
13: I ahir què deien els altres, Jovany?
17: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
18: Un rei. Sobretot este rei que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que es una película, o sea, el rei...
17: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia 12 d'octubre, res a celebrar.
19: Ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
17: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
21: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes. Chef. I acabem...
17: També xef.
2: en aquest cas, el presentador de Artefacte, el Jordi. Sí, sí, per això ho he dit.
17: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
13: Gràcies, Joan.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
16: No.
3: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
4: It's the moment to believe in the project.
3: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
4: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Bon dia, que n'alegues.
1: Good morning, Francesc.
0: Pot ser que no t'has equivocat data de calendari. No, no, per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que aplega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això ho deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció, perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. Si l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia. I avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Roga, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés i apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Això ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts de dalt tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Guarda del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença en temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, hi ha 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té a la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió, New Amsterdam Developers, que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: es desplomen.
17: Les borses asiàtiques, arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump.
17: Que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el diesel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed by what has been happening?
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu us estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent Normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif calcula que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt d'un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i La Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pompidou: només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. Lara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
3: Doncs amb congestió aquesta hora ja a les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes sobretot direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI i els habitatges turístics.
4: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
14: Ho avança la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
21: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
4: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
14: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
25: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
26: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
25: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
27: Totes les cobertes, que hay que quitarla y hay que reponerla.
25: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
4: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
28: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
29: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
28: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
6: el 71.766, 71766, de la sèrie 44, 044.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
31: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
30: Una maravilla és poder viajar.
7: El matí de Catalunya Ràdio. El Sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia, Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
29: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon únic.
25: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
27: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics. Després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte Papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre una emissora i un receptor o la unió a una xarxa com ara Internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
11: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou, el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
11: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
11: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi està dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia, i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al TN Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, Lleida. Julià Bacar, què li passa?
12: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuites i un comportament normal d'aquest animal.
13: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
16: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
17: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants de més de 200-300 litres en aquest mes i mig han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que, al cap de setmana, la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu, i segurament tornarà a fer créixer els rius.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor, i la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar en ramat. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro, situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis, que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
20: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Vinga, va, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho ha encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de

0: Gràcies, Marc.
1: Adéu.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
2: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruci a la terra, de la banda sonora de Nino Rota. Bruci.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc. Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
3: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
3: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
2: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul, un 8.
3: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al Manac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
4: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, a Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa el temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
5: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Tuguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals, i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt i a

0: Retencions en tots dos sentits de la marxa.
1: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
2: Un esport des d'avui centra des en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido, només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara passen 5 minuts de 7:45. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
3: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, la Vanguardia, el Mario Escarol, exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora, o el País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, el Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar i gent ha estat la norma.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
4: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre-Auguste Renoir, que van ser robades el mes passat, han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista, al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
10: Citroën.
8: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
3: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
7: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
6: Qui ha perdut el tractament de majestat?
8: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemarit.
6: Adeu als taps de Cadaqués.
7: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria de les emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim en Info.
6: Una aliança d'extrems.
8: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galiano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
6: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
7: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia. Però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
6: I el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
8: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
6: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
9: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle, on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una de reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
10: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. L'economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta, on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros, amb un creixement anual del 5,26%.
6: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
11: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
12: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
11: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom en contra del Madrid.

El Marc recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barruera, que resulta evident per la resta. El diari Tira de Maroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que, com que no tenia ni guaïn, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guler, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles. La Vanguardia diu que és una remuntada de les seves. I pel periòdico, els suplents salven l'equip blanc de l'abisme.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia, Gerard Jovany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Detinguda l'actriu Selma Blair per intentar obrir la porta d'un avió i esbatussar i mossegar dos tripulants.
3: Sí, la intèrpret viatjava en un avió amb destinació a Nova York i sense que se sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
4: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sesrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que a la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren una estorrada sense gluten per la seva presència de gluten.
3: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Sant Iberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
4: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
5: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les Treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pompido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
11: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
12: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue.
1: ho ha dit el diari del Compte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
2: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
11: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
2: Han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
11: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
2: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
11: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
5: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
16: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa. I la Colla Castellera dels Nens del Vendrer commemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del Canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
17: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les 3 primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest Canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i ara han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
18: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que en tinguin més de 4. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quarts de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
13: Adéu, bon dia. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
20: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns bancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya, s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un pelet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriben pluges ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat, això diumenge. Amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu, a partir d'uns 1.500, 2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada a la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
14: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim tres punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C-17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
15: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
22: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
21: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
23: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
24: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha. Ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps bancars. Els ceps també sobre 50, 55 euros.
23: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
24: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafen quantitat.
23: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
25: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
23: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
26: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda. Des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Doncs cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
1: I avui on van a parar els nostres impostos, que costa netejar lleres de rius. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Avui dia pot ser pro-estiu, pro-hivern, pro-camp, pro-ciutat, però allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
8: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on hi estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això. Aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
8: A tu.
1: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primera connexió amb l'equip viari. Com es desperta el dia a les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. La P7 està tallada a Bàscara en sentit Girona per un accident. A Subirat, sentit Tarragona, hi ha només un carril obert per un altre accident. La Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. I a la C17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, un altre accident talla un carril i provoca retencions.
0: Matí d'homenatges i reivindicació de la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert l'ofrena floral de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota serà la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar el nom a Front Ampli. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons Abans del Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. I el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords, ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També la Champions, el PSG, guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el Clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: 8 del matí i 3 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Comencem partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. A primera hora del matí s'ha fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president a Montjuïc. Allà hi tenim a la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on, recordem, va ser afusellat pel franquisme el president Companys avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
5: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
6: Per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: D'aquí a una estona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Estarem pendents, Marta. Gràcies. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Junts i Esquerra, satisfets per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés, i reclamen que s'apliqui també a les causes que encara queden obertes. La pilota serà la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. Carles Puigdemont ja ha demanat al jutge Pablo Llarena que ho faci sense més dilacions. En un comunicat als republicans, es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
7: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats per les despeses de l'UO.
8: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
0: I l'expresident Artur Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió. A tot això, hem conegut dades del CEO i del CIS, els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes d'aquests dos organismes. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox, els trepitjaria els talons. El darrere Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor a més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara ve per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
9: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament. En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons, i Junts podria perdre la meitat dels diputats. Doncs bé, en clau preelectoral, demà acabi el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29N. El Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin. Ada Colau ha estat disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
10: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Mentrestant, el PSOE Pedro Sánchez s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, farà tàndem amb Rufián com a número 2 per Barcelona a la llista d'Esquerra Republicana. Jordi Albert, del Baix Llobregat, i un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, ocuparà el número 3 i Laura Pelai anirà en quart lloc.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 9 minuts, 2 anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar llavors amb el govern. Uns 200 tractors i un miler d'arribats de diferents punts del país van col·lapsar ahir la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. A la Generalitat li demanen ajudes directes des d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions, aviat hi haurà més mobilitzacions.
11: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: El president Illa, de viatge oficial a Brussel·les, ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
8: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: L'executiu reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Sortim de seguida a l'exterior.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi d'immediat el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha fet 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos.
12: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
0: switch on. I de la guerra a Ucraïna també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí. I han convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha estat l'última que ha qüestionat els Estats Units per haver retirat les sancions al dièsel rus.
14: És una decisió que considero molt arriscada. Hem de ser conscients que l'augment dels preus del combustible es deu sobretot a la guerra a l'Iran i no al conflicte a Ucraïna.
13: En la cimera d'avui, Meloni es veurà les cares amb Pedro Sánchez per primer cop des que va esclatar el conflicte entre Itàlia i Espanya pels controls de passatgers a ports i aeroports. Amb Ceuta en el rerefons, els líders europeus parlaran de com reforçar les fronteres i protagonisme també per a la Xina. Tot i el compromís de Pequín de vendre menys cotxes híbrids a Europa, Alemanya i França apugen el to contra el que consideren competència deslleial xinesa. El canceller alemany Friedrich Merz vol fer-hi front.
15: No ens quedarem de braços plegats mentre altres països perjudiquen la nostra economia amb subvencions altes, monedes artificialment devaluades, excés de capacitat i polítiques de preus agressives.
13: Els socis comunitaris miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Això, malgrat que els líders dels principals països arriben a la reunió tocats. Friedrich Merz per les derrotes electorals contra l'extrema dreta Alemanya, Emmanuel Macron amb els carrers de França encesos per les protestes dels estudiants i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes.
0: I encara de l'exterior, el Brasil ha aprovat reduir la jornada laboral a 5 dies sense retallades salarials. La reforma aprovada pel Senat redueix de 44 a 40 hores les hores de feina i posa fi al model habitual de 6 dies laborables per un descans i gairebé 2 dies lliures a la setmana. L'actual president Lula da Silva s'anota d'aquesta manera una important victòria parlamentària a les portes de la segona volta de les eleccions presidencials en què s'enfrontarà a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El candidat de la dreta, que inicialment s'hi oposava, ha acabat votant-hi a favor. La reforma s'aplicarà de forma progressiva al llarg de 14 mesos i podria beneficiar milions de treballadors. Les patronals, però, alerten de l'augment dels costos laborals.
2: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
18: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Un quart de nou del matí. Enviem dades pel que fa a la situació a carreteres i autopistes del país, el transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora, pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara, en sentit França, per un accident. Es fan desviaments per la sortida 40 i a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, on només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva, en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C-17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid que segueixen els retards pel tren incendiat dilluns a l'Aragó i als usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 de la tarda la línia T6 no circularà entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat.
18: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
22: Continuem amb el temps d'aquests darrers dies. Pocs canvis s'esperen al llarg de la jornada d'avui dijous, és a dir, estabilitat, domina el sol, amb el permís sempre de la presència d'aquests núvols baixos, barrejats sobretot aquest matí amb algunes boires matinals, aniran dissipant-se, el sol s'anirà imposant, i només en alguns indrets del prelitoral o sobretot Camp de Tarragona aquests núvols es poden fer una mica persistents sense descartar algun petit plogim molt local. Tot plegat amb unes temperatures que aquesta matinada potser han baixat una mica, però es mantenen poc fredes en general. I les màximes doncs, també poden recular un palet, però a prop dels 28 o 29 a les zones més càlides, de fet amb caloreta a les zones centrals de la jornada. De fet, aquesta matinada han desaparegut pràcticament els valors tropicals. Només no s'ha baixat dels 20 a la illa de Buda. El Montsià. Bé, el pronòstic ens indica que tenim unes 48 hores d'estabilitat perquè a partir de dissabte comença a canviar amb l'arribada d'un front. A la tarda dissabte les pluges guanyaran terreny i entre diumenge i dilluns es configurarà una situació meteorològica que ens pot dur molta pluja, amb una possible llevantada, especialment de cara a dilluns.
0: Més coses, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit, segons Abans el Matí de Catalunya Ràdio. El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als lloguers i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, 4 veïns dels 6 que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, assegura, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
23: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAT, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Canviem de qüestió. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. Els Mossos investiguen els fets, mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé. Torelló, Nati Adell.
24: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
25: Perquè davant la violència, Torelló no calla.
3: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
24: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
5: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
24: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: Novetat sobre el cas Andic, i és que la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Cite, ha declarat com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
18: 3CAT Info.
0: En contres de la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027 del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. En la d'aquest any s'ha registrat un nou rècord d'entrades venudes. Ahir, el moment estel·lar, va ser quan el cineasta Robert Eggers va presentar la seva nova versió de l'Home Llop. A Sitges hi tenim el Marc Garriga.
6: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. S'ha arribat ja al 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava inabastable. Són rècords absoluts que l'any vinent, amb una sala més, el renovat Retiro, es tornaran a superar segur. Els seus responsables han anunciat que hi haurà, de moment, dos eixos temàtics, els extraterrestres i les bruixes. Faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que celebrarà els seus 50 anys, igual com ho farà en contres a la tercera fase, de manera que la porta queda oberta per complir un vell somni, que vingui Steven Spielberg a celebrar l'edició número 60. What went we out into this wilderness to find? Spielberg seria l'estrella indiscutible del 2027. Ahir ho va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro o Nosferatu, que va rebre el Premi Màquina del Temps i va presentar 8 minuts de la pròxima Licantropo. En declaracions a Catalunya Ràdio ens confirmava que serà la seva pel·lícula més fosca, i això és dir molt.
20: To be honest, although it's like humiliating...
21: Seré sincer, encara que sigui humiliant, perquè no me'n vaig sortir. Estava intentant escriure la història més terrorífica que hagués fet mai i em va sortir la més fosca. Però tampoc està malament. Al final va ser un repte igualment. Hi va haver moments de mal de panxa i tot. El director de fotografia em va preguntar si l'acció passava a l'infern. I li vaig dir que no, però que a l'edat mitjana s'hi acostava.
6: La seva versió de l'Home Llop promet ser molt diferent al que hem vist fins ara.
20: With witches... or vampires or werewolves or whatever, I'm always trying...
21: Amb les bruixes, els vampirs o els homes llop, el que intento sempre és arribar a un punt on el públic pensi això no m'ho esperava, però té sentit, o això m'ho esperava, però no d'aquesta manera. Aquesta és la meva manera de reivindicar el folklore. Vaja, que no he fet un home llop americà a Londres, ni l'home llop de Lon Chaney, encara que m'encanten les dues pel·lícules. És una cosa diferent.
20: It's something very different.
6: Ara haurem d'esperar el gener per veure-la sencera.
0: Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit. Aquest any s'ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat al Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creu.
25: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
0: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, de Felipe i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín. I l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Roni els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Roni ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, món bonic, a una editorial d'Israel.
4: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4 amb remuntada inclosa. Els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final, van marcar 3 gols a la recta final que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el portuguès en declaracions a Movistar.
8: Un par de gols que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje, coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
7: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
9: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va dizer que está bem também, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
7: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
8: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que pueda afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
7: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
4: 3CAT Info.
7: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, i es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria del Paris Saint-Germain al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. A l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
10: Pues el aficionado. Yo también he sido aficionado. Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir. I així va ser sempre en el món del futbol.
7: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar i el vespre l'Andorra per 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. La valoració la feia al final del partit el tècnic de la penya, Dani Miret.
11: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
7: I a l'Eurocup femenina, molt bon resultat de l'Espar Unis Girona, que ahir també va superar l'Ostrava Txec pel contundent resultat de 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
26: Jugar com equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
7: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic Fran Fernández.
27: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos.

24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans va tancar ahir al vespre la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una nova victòria, golejant Suïssa per 10-1. Avui mateix ja disputarà els quarts de final, s'enfrontarà a la selecció de Xile.

0: 2:45 del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la P7 es manté tallada en dos punts. A Bàscara, en sentit França, per un accident, es fan desviaments per la sortida 40. Hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. I a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, per un altre accident, en aquest cas ja hi ha uns 8 quilòmetres de retencions. Per accident, tallada també en tots dos sentits de la marxa a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Repassar els principals arguments i informatius a aquesta hora. Matí d'homenatges i reivindicació a la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert les ofrenes florals de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'UO i la promoció exterior del procés. La pilota serà a la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. I s'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta. Veurem com acabi això. El termini expire divendres. De tot plegat hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'aquesta hora també us volem explicar que una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Baqueira es destinarà a lloguer social. La Generalitat i el Consell General han comprat l'edifici amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'habitatge que provoquen el turisme i les segones residències. Hi ha una nova crítica als sistemes d'alertes és alert. Els municipis de la Ribera d'Ebre lamenten que sovint els agrupin amb el Baix Ebre i el Montsià quan el seu relleu té característiques climàtiques pròpies. En esports Audal, el Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit.
2: Mentrestant, el comitè de competició sanciona Vinícius amb 4 partits i es perdrà el clàssic del pròxim dia 25.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, en especial al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent. Doncs bé, comencem amb una notícia que ens acaba d'arribar i és que han localitzat un cadàver a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador ha trobat el cos surant a l'aigua, segons avança El Caso, que apunta que es podria tractar d'un dels dos desapareguts pels forts aiguats de principis de mes. Recordem que els equips d'emergència treballaven en la recerca d'una persona a Pineda, al Maresme, i una altra a Granollers, al Vallès Oriental.
3: 3CAT Info.
0: Tornem a la unitat mòbil que tenim a Montjuïc. Els partits independentistes reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. A primera hora del matí han fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president. I tenim unitat mòbil allà, Marta Corbalán. Bon dia.
4: Hola, bon dia. A aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fan una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc, on va ser afusellat Lluís Companys pel franquisme, avui fa 86 anys. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, on va ser afusellat. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el llegat antifeixista de Lluís Companys i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
5: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat

0: aquest missatge.
1: Per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
0: Partits polítics, institucions i entitats faran després les tradicionals ofrenes florals al fossar de la Pedrera, on hi ha la tomba de Lluís Companys.
2: Satisfacció a Junts i Esquerra per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'UO i la promoció exterior del procés. Els dos partits reclamen que s'apliqui també l'oblit judicial a les causes que encara queden obertes. Entre els amnistiats, l'expresident Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i l'exconsellera de la presidència, Neus Munté, en parlava també al Catalunya Nit.
3: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Comptes, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: Amb l'amnistia del Tribunal de Comptes, el president del Constitucional, Cándido Conde Pompidó, assegura que ara li toca al Suprem tancar les penes del procés. Pompidó també avisa que si un nou govern espanyol amb PP i Vox derogués la llei, això no tindria efecte en els casos ja amnistiats.
4: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
2: El president del Constitucional ho ha dit en una entrevista al diari La Vanguardia. I demà acaba el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29 de novembre. El Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'hi incorporin. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
5: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
2: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián d'Esquerra. Sentim Ione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i Irene Montero.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
7: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
2: El PSOE Pedro Sánchez s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, farà tàndem amb Gabriel Rufián com a número 2 per Barcelona a la llista d'Esquerra Republicana. Jordi Albert, del Baix Llobregat, i un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, ocuparà a número 3. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Boigues.
8: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
9: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
8: El Coremby, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit.
10: 3CAT Info.
2: Els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig a alguns mercants nord-americans que se sospitava que porten armes a Israel. El regulador marítim dels Estats Units, anomenat Comissió Marítima Federal, ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algesides de dos vaixells amb bandera nord-americana a finals del 2024 que havien sortit del port de Nova York. El govern espanyol els va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel en plena guerra a Gaza. L'Anna Viliera Maeresc, propietària dels mercants, va negar que portés armes o municions i van haver de desviar la ruta cap al port de Tanger Med, a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. La Comissió Marítima Federal ha conclòs que Espanya ha creat condicions de navegació desfavorables pels vaixells amb bandera nord-americana i proposa dos tipus de represàlies. Una és imposar una taxa de $200,000 per viatge a tots els vaixells amb bandera espanyola. és a dir, uns 180.000 euros, i l'altra, restringir la importació de determinats productes, com ara oli i greixos, perfumeria i cosmètica, ceràmica, articles de pedra, sucre i productes de confiteria. Aquest organisme ha obert ara un procés de consulta pública i ofereix una audiència al govern espanyol abans de prendre una decisió definitiva. I els preus continuen a l'alça als Estats Units i perjudiquen els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat, que són el 3 de novembre. L'escalada de la inflació, que s'ha situat en el 3,7%, està relacionada directament amb l'encariment de la benzina, i això és conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà que va iniciar Trump i, de fet, una veritable llosa per la campanya electoral dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateix és culpa del govern de Trump. Hi ha un risc afegit pel president nord-americà. A finals de mes, la Reserva Federal podria tornar a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació. Seria, de fet, una mala notícia pels consumidors nord-americans a pocs dies de les eleccions. La Xina i Corea del Nord obren avui un nou pont fronterer després de 12 anys d'endarreriments. La infraestructura de 3 quilòmetres enfortirà les relacions comercials entre els dos països i arriba en un moment d'acostament entre Xi Jinping i Kim Jong-un. Pequín, corresponsal Francesc Canals.
11: La Xina i Corea del Nord estan més connectades que mai amb l'obertura avui del nou pont sobre el riu Yalu. Són 3 quilòmetres d'una infraestructura moderna acabada de construir el 2014, però que romania tancada des d'aleshores per diversos altibaixos i contratemps en les relacions bilaterals entre Pyongyang i el seu gran valador, Pequín. El recent acostament del règim nord-coreà a Rússia ha obligat la Xina a reactivar els lligams comercials amb Corea del Nord per no perdre influència sobre el règim de Kim Jong-un. El nou pont permetrà un incessant pas de camions de gran tonatge per als projectes de desenvolupament que l'endarrerida Corea del Nord necessita. De tota manera, alguns analistes consideren que, malgrat aquest nou lligam entre tots dos països, Corea del Nord intentarà evitar caure en una excessiva dependència econòmica i comercial de la Xina. Pyongyang està jugant hàbilment amb l'equilibri en les relacions amb la Xina i Rússia per aconseguir contrapartides econòmiques i de defensa que li permeten garantir la supervivència del règim. La cerimònia d'inauguració de la nova infraestructura coincideix amb el llançament de míssils de creuer per part del règim nord-coreà, que els últims dies també ha provat míssils de llarg abast. El 2014, quan les obres del pont es van completar, Corea del Nord estava sotmesa a sancions per part de Nacions Unides pel seu programa nuclear i de míssils. Rússia i la Xina hi votaven a favor fins que en els últims anys se n'han desvinculat.
2: I estem pendents del Papa Lleó XIV, que recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó. L'operació va ser dilluns i les proves que li han fet constaten que la recuperació està dins de la normalitat. L'últim comunicat mèdic del Vaticà explica que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal, però no confirma si haurà de fer algun tractament complementari pel càncer. De moment, no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, prevista per a principis del mes que ve, tot i que els especialistes consultats per Catalunya Ràdio creuen que no seria prudent fer un viatge d'aquest tipus, tenint en compte també que el Papa Lleó XIV té 71 anys. I a partir de demà divendres i fins al mes de juliol del 2027 es podrà veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies sobre fauna salvatge. La colpidora fotografia d'un elefant al costat de la seva cria morta és la guanyadora del certamen d'enguany. Es tracta del concurs més prestigiós del món en la seva categoria. Londres, Quim Olivares.
12: L'exposició demostra com el poder de la fotografia pot connectar-nos amb la fauna salvatge i fer-nos gaudir de la seva bellesa. També pretén conscienciar el gran públic del perill que corre una part de la fauna. Hem parlat amb Ernest Porter, de Sud-àfrica. La seva foto mostra com un ocell petit, un búfag bec roig, descansa sobre el morro d'un rinoceront i sembla que el vulgui abraçar.
13: Això és el que volia despertar la gent, aquella emoció. Hem de protegir l'espècie perquè els rinocerons estan greument amenaçats per la caça furtiva. Sembla com si l'ocell estigués fent una abraçada al rinoceront i en necessitem una d'abraçada, perquè estan amenaçats.
12: L'exposició també mostra interaccions increïbles dels animals amb entorns humans. Per exemple, com una garsa blava vola amb un penjador de la roba al bec per fer-se el niu. La fotògrafa Maria Bell, nascuda a Singapur, va aconseguir captar el moment a Taiwan. Sentim-la.
14: Crec que aquesta mena de foto pot conscienciar sobre la fauna salvatge a les ciutats. La gent no acostuma a mirar al voltant i veure ocells o animals a la ciutat. Per això espero que, mostrant aquesta fotografia, puguem ensenyar com els animals són capaços d'adaptar-se per conviure i quina fauna tan increïble tenim.
12: Els membres del jurat no han tingut una feina fàcil. Hem parlat amb la colombiana Blanca Huerta, científica del Museu d'Història Natural de Londres i membre del jurat, que ens deia que han valorat la tècnica, però especialment el que transmeten les fotografies.
15: No solo la imagen, un paisaje bonito, un animal interesante, una historia que impacte, una historia que traiga una enseñanza para los demás.
12: Totes les fotos seleccionades comporten una feina pacient i sense presses per esperar el moment precís i captar, per exemple, la interacció entre una serp i un mosquit a Costa Rica, o com a l'Àrtic, un os polar treu el cap per un forat i des de sota l'aigua fa l'efecte que ens caçarà d'un moment a l'altre.
2: 8:45 fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs seguim pendents d'aquests tres accidents que obliguen a tallar tres punts diferents de la xarxa viària catalana. L'AP7 es manté tallada en dos punts, a Bàscara, sentit França, per un accident entre un camió i una moto. Es fan desviaments per la sortida 40. Hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. I tallada també a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, per un altre accident entre dos camions i diversos turismes. Aquí ja hi ha uns 9 quilòmetres de retencions acumulats. En aquest cas, Trànsit recomana alternatives com la Nacional 340, la C32, l'A2 o la C15. Per accident entre una furgoneta i dos turismes, tallada també en tots els sentits de la marxa, la Nacional 2 a Fornells de la Selva. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, a aquesta hora hi ha demores d'entre mitja hora i 50 minuts als trens de l'R11 que han sortit de l'estació de Barcelona Sants amb destinació Portbou i Figueres, i recordem als usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 d'aquesta tarda la línia T6 no circula entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
10: El temps.
2: Crònica del Jofre Genuer.
17: Aquesta matinada les temperatures han baixat una miqueta. Han desaparegut els valors tropicals a la façana litoral. Només s'ha mantingut el termòmetre amb aquests 20 graus a l'illa de Buda i, en general, a la costa entre els 18 i 19 graus. A l'interior, temperatures poc per sota dels 15, amb boires i boirines a moltes fondalades. I a les valls del Pirineu tornem a tenir aquests valors lleugerament per sota dels 10 graus i, de manera molt local, alguna xifra al voltant dels 5. Ambient no molt fred. De fet, avui les màximes tornaran a situar-se àmpliament per sobre dels 25, arribada als 27-28, potser no siguin tan altes com aquests darrers dies, que s'ha arribat a tocar els 30 punts de les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb sol o presència d'aquests núvols baixos que no acaben de desaparèixer, en punts de la costa, del prelitoral, de la Catalunya central, la majoria s'anien trencant, però cap al camp de Tarragona poden ser una mica més persistents i sense descartar fins i tot alguna petita gota. De fet, al llarg de la tarda es mantindrà la variabilitat en tots aquests indrets, mentre que cap a Ponent, Pirineu, Prepirineu, a gran part de les comarques de Girona, el sol ha d'imposar-se en una jornada molt estable. L'espera, però, que arribin canvis. De fet, queden més o menys unes 48 hores d'aquest temps tranquil i estable. A partir del cap de setmana arriben canvis. Dissabte, concretament, un front implicarà un augment de núvols amb pluges que es poden generar més a la tarda. I entre diumenge i dilluns, molt probablement, acabarà configurant-se una situació de llevantada que ens pugui aportar una període de pluja, un episodi de pluja abundant i intens, especialment de cara a dilluns.
10: Catalunya al dia.
2: 8:53. El debat per la modernització del canal d'Urgell continua obert, però mentrestant avancen les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres bases incloses en el projecte i ara comencen les proves per poder-les fer servir la primavera que ve. Lleida, està a la Bosoms.
18: La bassa més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per quan es necessiti i que no es perdi canal avall. Ho explica el cap de modernització del canal d'Urgell, Pere Bailón.
19: Ara hem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, doncs l'emmagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors, me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
2: Això no passarà, però, fins a la primavera que ve, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
19: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etcètera, etcètera, perquè sigui realment una bassa fiable.
2: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes el Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
20: Hi ha malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil, les alert en cas de temporals. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca.
21: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
22: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
21: La gota que ha fet passar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes.
20: En alteren la Generalitat i el Consell General han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil en desús, situada a prop de l'estació d'esquí de Baqueira. L'objectiu és destinar l'edifici al lloguer social i redueixi la pressió sobre l'habitatge a la zona, que està molt tensionada pel turisme i les segones residències. Tornem a Lleida ara amb la Júlia Albacar.
23: L'edifici té prop de 2.400 metres quadrats i ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequible. Sílvia Romeros, delegada del Govern de l'Alt Pirineu i l'Aran.
24: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
23: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern. I s'ha de recordar una xifra. Segons el Pla d'Habitatge de la Vall d'Aran, només el 36% dels habitatges són primeres residències.
10: Catalunya al dia.
20: Preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures pels animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard i alguns ramaders asseguren que mai havien vist la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou s'hauran de plantejar reduir els animals que tenen. Saurí, Pau Rovira.
25: A Saurí, una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Corts Castell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
26: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba. Però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
25: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
27: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura. No tenim res, només tenim que pols.
25: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
20: I al Zoo del Pirineu, un santuari animal auden, el Solsonès incorpora una màquina de rajos X per permetre fer radiografies als animals ferits que rescaten per millorar els tractaments i poder-los tornar a alliberar més aviat, Odèn Joaquim Albalate.
0: L'equip es va estrenar fa unes setmanes i ha permès agilitzar el tractament que reben els animals que arriben al centre, molts d'ells ferits, per exemple, per atropellaments o perquè han xocat amb cables o aerogeneradors. Laia Sánchez és la veterinària del zoo.
1: Ens arriba amb tot tipus d'animal autòcton, o sigui, d'aquí de la zona. Normalment, animals no protegits són els que recuperem aquí. Ens ha arribat un cabirol atropellat, una geneta atropellada i una guineu també que tenia un problema a la pota, i amb aquests tres ens ha sigut superútil la màquina de radiografia.
0: Això permetrà que els animals passin menys temps al refugi i, per tant, que en puguin acollir més. Cada any rescaten uns 500 animals.
1: Sobretot quan ens arriben animals amb alguna fractura, algun os trencat, i inclús poder fer diverses radiografies després del tractament per anar veient l'evolució. I, clar, això permetrà que l'animal estigui menys temps aquí, poder fer un tractament més específic i poder-lo alliberar abans.
0: La màquina s'ha incorporat gràcies als donatius de visitants, socis i d'escoles properes. Els propers passos són més equipaments per la clínica veterinària i millorar les instal·lacions pels centenars d'animals que hi viuen i que rescaten.

0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final. Van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el tècnic portuguès en declaracions a Movistar.
2: Un par de goles que hemos sofrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
1: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
2: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
1: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
0: 3CAT Info.
1: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, i es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria del PSG al camp del Manchester City, 2-4, o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool.
0: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
4: La figura de l'entrenador és molt difícil, i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, el primer que on van ben més les mirades és el míster, i jo crec que al final és una figura molt difícil.
1: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar ahir al vespre l'Andorra 96-75 en partit pendent de la segona jornada. Sentim el tècnic de la penya, Dani Miret.
5: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí en atac anirem millorant.
1: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Esparun i Girona, que ahir també va superar l'Ostra Baixec pel contundent resultat 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
6: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya venían, seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar i la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 15 d'octubre del 2026. Bones notícies, perquè el Festival de Cinema sempre acostuma a ser font de bones notícies. En el dinar de premsa celebrat ahir, Àngel Sala va anunciar que el certamen ha trencat el sostre de vidre, superant el 1 milió d'euros en venda d'entrades. I això que continua sense estar disponible al Retiro, que cal esperar que l'any vinent visqui un retrobament com Déu mana. Per tant, el festival bat un nou rècord en la seva 59a edició i apunta al 60è aniversari amb dues pel·lícules que el 2027 compliran 50 anys i que són dos clàssics de llibre musicades pel gran John Williams. Primera, Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, amb aquella memorable escena del diàleg a través de la música entre extraterrestres i humans. I segona, La guerra de les galàxies, que també arriba a la 50a, la tercera pel·lícula de George Lucas, de la qual en sortiren un grapat de personatges icònics, humans i mecànics, i que va marcar tota una generació. La generació dels qui sempre podran dir que per ells aquesta fou, ha estat i serà la primera de la saga, i no l'episodi 4, com ha quedat posicionada dins de les 9 pel·lícules que ha tingut tota aquesta nissaga. Però tot això serà l'any que ve. Mentrestant, desembarca avui al festival Danny DeVito per rebre el Gran Premi Honorífic i amb totes les entrades venudes per veure la seva Matilda. Avui que els mitjans de comunicació podran visitar l'estació depuradora d'aigua tan comentada, dic depuradora i ha de ser regeneradora d'aigua, tan comentada durant els anys de la sequera i que ja és una realitat gràcies als fons europeus Next Generation. L'equipament recull l'aigua de la depuradora de la recta de la Mata i li aplica un tractament que la converteix en apta per netejar carrers i regar l'arbrat públic. Una altra, per tant, bona notícia per començar el dia.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I ara ve la dolenta, que pot ser pitjor. Ho llegim del Caso. Ahir dimecres, 14 d'octubre a la tarda, un pescador que navegava per la costa de Sitges, a la platja de les Botigues, a l'alçada de Port Ginesta, que fa frontera amb Castelldefels, diu textualment El Caso, va localitzar un cos surant a l'aigua. El cadàver ha aparegut en un estat avançat de descomposició. No obstant això, segons les primeres informacions a les quals ha tingut accés El Caso, és un cos no adult, per la qual cosa, i els dèiem que la mala notícia pot ser pitjor, per la qual cosa tot sembla indicar que la recerca del Rami, el menor de 12 anys que el passat 4 d'octubre va desaparèixer a Granollers durant el temporal, ha acabat de manera tràgica. Així ho diu El Caso. Està pendent de confirmar, per tant, si el cos que s'ha trobat és el cos d'aquest nen, dissortadament desaparegut arran del temporal del passat dia 4. El pescador, diu la mateixa informació, va alertar ràpidament al telèfon d'emergència 112 que va activar l'embarcació de la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra, que s'hi va desplaçar des del port de Vilanova i la Geltrú i va fer l'extracció del cadàver. Els agents van confirmar que es tractava del cadàver d'un menor i van comunicar aquesta informació a la unitat d'investigació de la comissaria de Granollers, que des de feia 10 dies que treballava en la desaparició del Rami, aquest jove amb autisme que durant el temporal espantat va marxar de casa seva. Segons ha pogut saber El Caso, la policia catalana ja s'ha posat en contacte amb la família del nen, tot i que serà la necroressenya, que està prevista que es facin les properes hores o dia, la que acabi de confirmar la identitat del cos. És així, això. Dues bones notícies, una de ben dolenta, en un dia que s'ha fet clar a les 7:36 i el sol ha sortit a les 8:04, el sol es pondrà a les 7:12 i es farà fosc a les 7:39. El dia s'escurçarà 2:39, tindrem 11:07 de llum solar i 12:52 de foscor. Què tenim per avui? En uns instants, un extracte del que va ser la presentació de la 19a edició de la Festa de la Poesia. En Joan Duran, la Cília Sánchez Mústic i també els qui col·laboraran en aquesta edició de la Festa de la Poesia que tindrà lloc els dies 6 i 7 de novembre. En uns moments recuperem part de l'àudio de la presentació i a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Amb Carles Calvo, òbviament, farem balanç del festival després d'haver repassat els diaris del dia i tota la informació de la primera hora i tancarem la roda de portaveus, la penúltima roda de portaveus. Ens en quedarà una que arribarà probablement després de Carnaval, perquè ja ho saben l'any que ve, que llavors hi ha la precampanya electoral i determinades entrevistes ja no es poden fer, i tot allò que passa, doncs l'any que ve, la darrera roda de portaveus, i Albert Oliver Rodés, el portaveu d'Esquerra Republicana, serà el darrer en intervenir a la roda de portaveus. El regidor d'Hisenda, Contractació, Promoció Econòmica, Comerç, Contractació i Cultura estarà amb nosaltres. I a la tercera hora de programa, aquests dies en què s'ha parlat del sistema d'intel·ligència turística, de les noves eines de promoció turística, què és això del sistema d'intel·ligència turística? Bé, doncs en Joan Totosaus conversarà amb la CAP, en aquest cas de la Regidoria de Turisme, la Mar Carrasco, i ens explicarà la Mar tot allò d'una manera clara i entenedora sobre un sistema d'intel·ligència turística, com funciona, com gestionen les dades, en definitiva, què se'n pot treure i, sobretot, quines estratègies es poden posar en pràctica a partir de les dades d'un sistema d'intel·ligència turística, i les noves eines de promoció de la Regidoria de Turisme, òbviament, per promocionar el municipi. Amb Marc Carrasco arribarem a les 12 del migdia. L'agenda d'avui, bé, l'agenda d'avui que ve capitalitzada per l'ofrena floral al president Lluís Companys, executat tal dia com avui, del 1940, l'homenatge de Sitges a la memòria i figura del president Lluís Companys i Jové tindrà lloc avui dijous a les 6 de la tarda, la tradicional ofrena floral davant del monòlit que té dedicat a la seva memòria al parc de Facund Bacardí. Servirà un any més per recordar l'únic president de Catalunya que va ser afusellat pel règim franquista. L'acte el presidirà, com cada any, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i després tots aquells regidors i regidores de la Corporació Municipal i, òbviament, els representants de les formacions polítiques de l'Ajuntament de Sitges que s'hi vulguin afegir, entitats, associacions i públic en general. Això serà avui a partir de les 6 de la tarda, a partir de les 6, anat, diguem-ne, avançant-se amb l'hora aquest acte d'homenatge, perquè nosaltres recordem alguns anys en què era a les 7, quarts de 8, ben bé fins i tot, o sigui que a les 6 de la tarda es farà l'homenatge al president Companys, avui dijous 15 d'octubre, al monòlit en el jardí, en el parc de Facund Bacardí. Hi ha més coses per avui, a 4:45 de la tarda, i dins del marc del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a l'Espai Jove s'organitza un taller de stop motion, que és aquella tècnica d'animació a la qual, fotograma a fotograma, es va filmant el moviment d'un objecte i, per tant, es va creant l'animació pas per pas. Bé, doncs, aquest taller de stop motion per a nois i noies de primer d'ESO fins a 17 anys. A l'Espai Jove cal inscripció prèvia, només cal anar a l'Espai Jove o a la pàgina web de l'Ajuntament i allà hi trobareu l'enllaç. Avui, que a les 6 de la tarda, s'inicia el Club de Lectura Santiago Rusiñol, que té com a cicerone Andreu Bosch. Un any més, el Club de Lectura Santiago Rusiñol fins al mes d'abril de l'any que ve. A partir de les 6 de la tarda, al Saló de Vaixells de Maricel, Fulls de la Vida. Aquest és el text de Santiago Rusiñol amb el qual s'encetarà el Club de Lectura d'aquesta temporada. Andreu Bosch, acompanyat de l'actor Àlex Casanovas. Aquesta tarda, a partir de les 6, al Saló de Vaixells del Palau Maricel. I a partir de 7:15 de la tarda, la Biblioteca Santiago Rusiñol es presenta el llibre Emocionalmente Divergente, de José Manuel Vara. Aquesta tarda, a partir de 7:15, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Vinga, un repàs en ràpid a les activitats d'agenda del cap de setmana, sabent a veure si hi ha una miqueta de sort, perquè la pluja el dissabte pot venir tarda, vespre, matinada, i per tant es pot salvar, dit d'aquesta manera, i a veure si és així, i a veure si hi ha sort, el mes que fest del mes que surf. Però anem per parts. Demà divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda hi podien escoltar a Ramon Mirabet. Bé, doncs demà a les 7 de la tarda al Saló Teatre del Retiro, conferència a càrrec del doctor Andreu Gavarrós, neurocirurgià, músic i impulsor del projecte de la Sinfonia dels Herois. Conferència que enregistrarem i en algun moment de la setmana que ve la podran escoltar i també la tindran disponible al nostre web. Un reconeixement a l'esforç de superació dels pacients intervinguts d'un tumor cerebral. Demà divendres, a les 7, al Saló Teatre del Retiro. Demà divendres, a la Cantina del Retiro, a 8:45, Sergi Ramírez, música d'ara i sempre. Divendres 16 d'octubre, a 8:45, Sergi Ramírez a la cantina del Retiro, èxit assegurat, com sempre en els concerts d'en Sergi. Dissabte 17 d'octubre, el Més que Fest del Més que Surf, el Festival Solidari, que organitza aquesta associació que compleix ja 10 anys i que l'organitza Lola Camp Sitges Garrofer. El dissabte dia 17, amb Macacos, Somorrostro, Ramon Mirabet, Senyor Fong, Mariona, Franco Bau, Joan Teni, la Bruna Celeste, Júlia Millet, Dufí Sobirana, amb tot un seguit d'activitats des de primera hora del matí. A 8:45 ja hi ha les inscripcions pel pàdel, ioga d'adults, entrenament funcional, taller d'skate, inici dels concerts, dinar popular, contacontes, tallers de pintacares, bombolles, en fi, festa gran durant tot el dia i a les 8 sopar popular. La piscina del càmping oberta amb tobogans, Més que Fest, de Més que Surf, aquest dissabte dia 17, Festival Solidari. A veure si el temps acompanya i, per descomptat, es pot ja definitivament celebrar aquest festival que ja es va ajornar al cap de setmana de la pluja, al cap de setmana de les tempestes. Això serà el dissabte a partir de primera hora. El dissabte al migdia, n'hem parlat aquesta setmana amb en Ricard Conesa, també poden recuperar la conversa al nostre web, es presentarà La ciutat que recorda, aquest estudi, aquesta investigació en format llibre, que va ser la tesi doctoral d'en Ricard. Aquest dissabte 17 d'octubre, en companyia del professor d'Història Contemporània Manel Risques i la catedràtica d'Història Contemporània Conxita Mir. Saben que aquest llibre parla sobretot de les memòries de guerra i dictadura en l'espai públic de Barcelona i sobretot del fet social, és a dir, fins a quin punt ha estat la ciutadania, les associacions, les que han maldat perquè la memòria històrica, o allò que en diem avui, la memòria històrica, perquè no sempre s'havia dit així, es mantinguin als espais públics de Barcelona. La ciutat que recorda, de Ricard Conesa, es presentarà aquest dissabte 17 d'octubre a les 12 del migdia. Hi ha una altra presentació de llibre el dissabte 17 d'octubre a la sala Gabriel Pallarés del Retiro a partir de 6:45, el llibre Viatge cap a l'essència, de Maria José Fernández. Això serà el dissabte 17 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda a la sala Gabriel Pallarés del Retiro. Vinga, anem pel festival, perquè el festival ha trencat el seu sostre de vidre. Quin era el sostre? Doncs poder superar el 1 milió d'euros en vendre d'entrades, que això són moltes entrades. Bé, doncs ahir, en el dinar que es fa habitualment amb els mitjans de comunicació, Àngel Sala va precisament anunciar això, que el festival havia superat el 1 milió de recaptació quan encara queden dies de festival, perquè el festival, saben tots vostès, acaba dissabte o diumenge a les maratons, tot plegat. Bé, doncs, ho llegim d'Europa Press, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha crescut un 6% en volum d'entrades venudes i ja supera 1 milió d'euros en recaptació. Àngel Sala i la responsable de la Fundació, Mònica Garcia, han dit que, considerant que queden 4 dies, s'ha trencat el sostre. Hem crescut un 6%, hem superat 1 milió de recaptació quan encara queden dies. Acabarem sobre el 7-8% d'augment de recaptació respecte a l'any anterior. I això apuntem, i això tenint en compte que el Retiro continua tancat pel festival. O sigui que l'any que ve, si Déu vol, quan el Retiro pugui tornar a obrir, bé, doncs hem d'esperar, no seria forassenyat esperar que la recaptació encara sigui més alta. Mònica Garcia va assenyalar que el creixement del 6% es registra en el volum d'entrades, però que la recaptació se situa a l'entorn del 10% d'augment, perquè el públic cada vegada compra més els packs. Sembla també que s'està molt satisfet de la reacció del públic, sobretot per la bona resposta a la programació de la mitjanit i a la programació dels clàssics del festival. Sembla que les projeccions de mitjanit, vaja, que hi ha molta gent, que la nit, això del cinema de terror, ja no deuen pensar en tornar en tren. Però en qualsevol cas, sembla que les sessions de la mitjanit han anat molt bé. Aleshores, de cara a l'any que ve, el festival picarà l'ullet a Star Wars, a la Guerra de les Galàxies, de George Lucas, la tercera pel·lícula en la història cinematogràfica de George Lucas, que va tenir una feinada a trobar finançament, bé, tot allò que passa amb les grans pel·lícules, i per molt, segurament, els que travessin els 60, aquesta és la primera. i serà sempre la primera, perquè és la primera que vam veure i és la primera que ens va impressionar i és la primera de Han Solo, de la princesa Leia, de Chewbacca, de tots els grans personatges de R2-D2, de C-3PO, tots. I Constantino Romero, amb la veu del lado oscuro i tot plegat. Bé, doncs, aquesta és ara la quarta de la saga. Perquè hi ha tres prequeles i tres seqüeles. La quarta, la cinquena i la sisena són les tres primeres que vàrem veure. Star Wars, la segona era... És que ara m'ha vingut la tercera al cap, el Retorno del Jedi. La segona és... Ai, Déu meu, la segona de Star Wars. L'Imperio Contraataca. Ja està. Star Wars, l'Imperio Contraataca i el Retorno del Jedi. Aquestes varen ser les tres primeres que varen veure. Aquestes són ara la quarta, la cinquena i la sisena de la saga de nou pel·lícules. Per tant, hi ha tres prequeles i tres seqüeles de les tres pel·lícules originals. Bé, doncs el festival picarà l'ullet a Star Wars, a la primera, la de l'any 1977, i també, poca broma aquí, Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, que també compleix l'any que ve 50 anys. Dues grans pel·lícules musicades per John Williams. Per tant, això ja seria l'acabossi, que és com algú ja ens apuntava aquest matí, si es presentés una mena de concert o alguna cosa dedicat a les bandes sonores de John Williams, i ja no dic que sí, vaja, que si aterrés a Sitges Steven Spielberg, que això ja seria per plegar veles i durant uns quants anys. Bé, en qualsevol cas, de cara a l'any que ve, Encuentros en la tercera fase, Star Wars, i també, dins de les pel·lícules que commemoren el 50è aniversari, Suspiria, de Dario Argento, que l'any que ve també fa 50 anys. O sigui, que no només el festival ha superat el milió d'euros de recaptació, sinó que de cara a l'any que ve, amb aquests incentius, està clar que amb aquests incentius, el festival és molt probable que torni a superar la recaptació d'aquest 2026. El festival entra en la recta final, avui Dani De Vito serà protagonista, ell que rebrà el gran premi honorífic, i després amb en Carles Calvo comentem més coses del que es va veure ahir i del que ens espera per avui. Recorden que fa dies que els comentem això del referèndum de les botigues? Bé, doncs, l'Eix Diari ha obert el que molt sovint fa aquest digital, que és un sondeig entre els seus lectors i lectores, a veure què en pensen. Repetim, lectors i lectores de l'Eix Diari. Creus que les botigues de Sitges haurien de passar a formar part de Castelldefels? Bé, doncs, la majoria diu que sí, que seria més pràctic. La minoria diu que no, i una gran majoria també diu que el que decideixin els veïns és el que s'ha de fer. Repetim, això és el que comenten els lectors d'Eix Diari. L'enquesta es va obrir ahir, en sembla que hi ha gairebé 200 persones que han contestat. Per tant, el percentatge majoritari és, per un costat, els que creuen que sí, que les botigues hauria de ser de Castelldefels, i els que creuen que són els veïns els que han de decidir d'on volen que siguin les botigues. I un percentatge més minoritari, els que creuen que no, que les botigues de Sitges ha de continuar dins el terme municipal de Sitges i sota el paraigües de l'administració sitgetana. Veure què passa, però repetim, si volen votar, eixdiari.cat, i allà hi deixen la seva. I la Festa de la Poesia es presenta amb un cartell on hi ha un porter electrònic. Allò que en diuen els castellans un telefonillo. I en el telefonillo hi ha 6 pisos, o si volen, 2 baixos, 2 primers i 2 segons. En els baixos, Adrià Targa i Aurelia Lassac. En els primers, Isabel García Canet i Gemma Casamajor. I en els segons, Mireia Calafell i Amat Baró. Precisament la presentació de la Festa de la Poesia va comptar, per dir-ho d'alguna manera, amb la salutació a través del porter electrònic dels poetes que seran a Sitges els dies 7 i 8 de novembre del 2026. Ahir es va presentar la 19a edició de la Festa de la Poesia, que se celebrarà aquest cap de setmana i que inclourà propostes artístiques i musicals i una gran constel·lació poètica amb el recital de poetes convidats, la captura d'ànimes i el concert personalitzat. El gran acte central d'enguany és la Gran Constel·lació Poètica, que tindrà lloc el dissabte a 6:45 de la tarda al Retiro. Es tracta d'un espectacle que reuneix la captura d'ànimes de la Tija, el recital dels 6 poetes i el concert personalitzat en què la cantant Ju i els músics Arnau Bordó i Ricard Puigdomènech interpretaran les cançons preferides dels homenatjats. Els codirectors de la festa, Celia Sánchez Mústic i Joan Duran Ferrer, que van liderar-la ja fa, idear-la i liderar-la ja fa 19 anys, expliquen que la imatge de l'edició actual és això, un interfono, amb els noms dels poetes convidats. El regidor de Cultura, Obert Oliver Rodés, afirma que la Festa de la Poesia apropa l'art poètic a la ciutadania i reivindica la poesia com una expressió cultural viva. Tot plegat començarà el dissabte 7 de novembre, a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'estació amb la rebuda dels poetes, la cercavila amb els balcons, tot allò que vostès ja saben. També se saludaran en aquesta cercavila figures il·lustres com les de la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf, de la qual també en parlarem en el futur perquè hi ha un acte previst en les jornades solidàries amb la presència de Rosa Maria Calaf, una de les grans del periodisme, el meteoròleg Gori Massip, el cantautor Ramon Miravet i el jove actor Jan Serra. Durant aquest recorregut s'inauguraran els 6 carrers del poble que durant el cap de setmana duran amb orgull el nom dels poetes convidats. Tot això serà dissabte. Ho anirem comentant, òbviament, però la presentació d'ahir, aquest inici de la presentació amb les veus de l'Interfon, en Joan Duran i la Cèlia Sánchez Mòstic.
2: El nostre cartell el vam presentar a les xarxes socials fa uns dies, però aquí el tenim imprès, el teniu projectat, i és un cartell que no només és un cartell gràfic, sinó que és un cartell que també se sent, s'escolta, i podrem sentir-hi les veus dels 6 poetes convidats que estan a punt d'arribar i que ja truquen a casa nostra, i res, és una cosa molt breu que ens fa molta gràcia i que ara us ho posarem.
3: Ei, que ja baixa.
4: Baixo, fins ara.
5: Sou vosaltres? Ei, ja baixo.
6: Ah, ja vinc, ja vinc.
7: Un minut i surto.
8: Ja marxem? Som-hi.
2: Bé, la Festa de la Poesia se celebra gràcies al suport de l'Ajuntament de Sitges, de la Institució de les Lletres Catalanes i, per tant, de la Generalitat de Catalunya, dels Museus de Sitges, del Retiro de Sitges i, com veureu després, amb un seguit de col·laboradors que us ensenyarem al final, i se celebrarà aquest any en 2 dies, el dia 7 i el dia 8 de novembre. I els nostres poetes convidats són els que heu sentit ja la veu fa uns segons, són la Mat Baró, la Mireia Calafell, la Gemma Casamajor, la Isabel García Canet, que ens ve del País Valencià, l'Aurèlia Lassac, que ens ve de la Catalunya Nord, d'Occitània, i l'Adrià Targa, que ens ve d'aquí, de Catalunya, concretament de Tarragona. I ara us ensenyarem que aquest any la Festa de la Poesia torna a ser una festa d'un cap de setmana, una festa que ocuparà 2 dies. Hem fet alguns ajustos en el que és el programa, l'estructuració del programa. Començarem el dissabte, dia 7, a les 12 del migdia amb la rebuda dels poetes. Després, a les 6:30 de la tarda, farem l'acte central, que és aquesta gran constel·lació poètica que us explicarem. I l'endemà farem 3 activitats, una a la Fundació Estanfri, a les 11 del matí, l'altra a 1:45 aquí, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, i després farem el tradicional dinar dels poetes, el Retiro, que serà la cloenda de la festa d'aquest any. I ara us presentem els poetes convidats.
9: Bé, doncs els poetes convidats, sempre mirem que bé que siguin poetes, que, a banda de que n'hi hagi algun que vingui del País Valencià o que hi hagi una diversitat una mica en tots els sentits. Però també en el sentit de la poesia, que no sigui allò que a vegades passa, no? Que sempre els mateixos poetes van als mateixos llocs i que sempre es fan les capelletes aquelles de... Doncs mirem que hi hagi una diversitat de veus, que siguin fins i tot, a vegades, alguns ni es coneixen entre ells, i això ens agrada perquè això és la llibertat, diguem. Amat Baró, aquest potser és el més desconegut per tots, tot i que té molta carretera al darrere, però és un poeta que hem descobert, i com que l'hem descobert, doncs el reivindiquem. Va créixer molt entre la música, el seu pare és músic, llavors es dedicaven molt a fer cançons, a recitar coses populars pels pobles, per teatres de diverses ciutats, però tots d'una manera molt, molt lliure i, a dir, molt, molt popular. I al mateix temps és un poeta molt culte, molt culta, però que ha optat més per aquest vessant de cançons populars, etc. I a més, bueno, és molt simpàtic, de fet tots som simpàtics, perquè va arribar un moment de la festa que ja vam dir simpàtics, tots, que ja tenim prou problemes, tots simpàtics i bona gent. La Mireia Calafell potser és a l'inrevés, potser és la més coneguda, perquè tot que no és molt gran, però porta molts, molts anys d'activitat poètica. No molts llibres, però els seus llibres han arrasat, o sigui, els seus llibres han tingut els premis més importants de la literatura catalana, incloent el darrer, el Carles Riba, que és el premi més important de la literatura catalana. I a més, ella ha fet també moltes incursions en el món de l'espectacle, també amb músics, amb de fet treballa amb projectes doncs, artístics, i en fi, i aquesta va venir, sí, doncs ja, no, ja me n'he recordat, aquesta va venir com a poeta jove, que sabeu que sempre hi ha un acte on convidem poetes joves que potser han publicat un llibre o no, però que dediquen els seus poemes als poetes convidats. I ella va venir, crec que va ser el segon any de la Festa de la Poesia, o sigui, ja fa 17 anys. I ara l'hem rescatada, perquè clar, la seva trajectòria, doncs... El qual vol dir que quan nosaltres apostem per un poeta jove és que allò s'ho val, eh? I em sembla que n'hi ha un altre també de rescatat. Bueno, no sé, aquesta no. Aquesta és la Gemma Casamajor, potser és la més veterana de tots, i és una poeta que la crítica la valora moltíssim, i nosaltres també. I és una poeta que va néixer en un poblet de Lleida de 700 habitants, i aleshores, clar, la seva poesia doncs, és molt, molt de la terra i molt... però al mateix temps molt psicològica també, i molt tot lligat amb les relacions personals, amb l'amor, però amb aquest aire doncs, bucòlic, per dir-ho d'alguna manera, i bé, és una poeta encantadora. La Isabel García Canet, és que tots són guapos a més aquest any, tots són així com... La Isabel García Canet és la que ens ve de València. Ella va néixer a Pego, i ens vindrà de València, i ens consta que ja fa temps que tenia moltes ganes de venir a la Festa de la Poesia. No ens ho deia, però ho sabíem. I finalment ha caigut perquè és molt bona poeta, també té una trajectòria molt, molt sòlida, té diversos llibres de poemes, ha guanyat també premis importantíssims. I bé, i aquesta és la representant del País Valencià. L'Aurelia Lasaque, aquesta és una... Sempre convidem, sabeu, doncs, un poeta en una altra llengua, que pot ser castellano, o pot ser àrab, o pot ser el que sigui, o anglesa. En aquest cas, ens agrada molt

0: literària és l'occità per sobre de tot. O sigui, escriu en francès i occità, i va reconèixer com es va enamorar de l'occità. Però a més és una noia que també reivindica el català i també està molt amb nosaltres, i de fet té un llibre traduït al català. O sigui que també escoltarem els poemes en les dues versions. O sigui que és una enamorada de les llengües. I això a nosaltres doncs, ens sedueix, perquè la poesia i la llengua, doncs, en fi, estan fusionades. No? L'Adrià Targa, aquest ens ve de Tarragona, és un poeta molt, molt peculiar, és un gran hel·lenista, té una poesia molt contundent i amb poemes a vegades, que, i també amb els premis, bueno, va guanyar de fet els Jocs Florals de Barcelona, que és, junt amb el Carles Riba, és el premi més important de la literatura catalana. I és una poesia doncs, molt, molt, molt sucosa i molt contundent i molt culta, però molt, bueno, que ens fa molt feliços també que hagi acceptat, i amb il·lusió.
1: I aquest també va venir.
0: Exacte, i aquest és un altre rescatat. Aquest també va venir als principis de la festa. Va venir amb el Gonzalo Hermo, oi que sí? Ostres, mira, ara... Bueno, ja no m'he de preocupar de la memòria. Si m'he recordat d'això... I sí, sí, i l'hem rescatat. Sempre que rescatem han de passar, doncs, això, 15 anys, o ha de passar temps.
2: Tenen al nostre web tota la presentació sencera de la 19a edició de la Festa de la Poesia. Tornem a recordar, cap de setmana del 7 i el 8 de novembre, dissabte dia 7, la rebuda dels poetes, la Cercavila, la gran constel·lació poètica, i el diumenge dia 8, en Mirall, artistes, músics i poesia, joc d'afinitats, joves poetes, música i infants, i el tradicional dinar dels poetes, tot plegat, fonamentalment al Retiro, però també amb activitats a la Fundació Stanfli i a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I una més, abans no anem a petar les efemèrides, noves sessions informatives telemàtiques per explicar a comerciants i restauradors la normativa de consum. El teixit comercial i de restauració tenen una nova oportunitat de formar-se sobre la normativa de consum a través de sessions que organitza la Diputació de Barcelona i a les quals l'Ajuntament dona suport. Primera qüestió, important, són telemàtiques, és a dir, que no s'han de desplaçar vostès en lloc. Hi ha dues sessions disponibles, dos temes, en referim, un titulat l'atenció al client, tot el que cal saber per a la teva botiga, i un altre, l'atenció al client en establiments de restauració. Les sessions tenen una durada de 30 minuts, o sigui que no pateixin, que no els tindran clavats a la pantalla de l'ordinador molta estona. Hi ha diferents dates disponibles per aquells comerços, restaurants que hi tinguin interès. Les persones interessades només cal vagin al web de l'Ajuntament i aleshores s'hi poden inscriure a través d'un enllaç que hi ha disponible. Per aquesta primera temàtica, l'atenció al client, tot el que cal saber per a la teva botiga, les sessions seran el 21 d'octubre a les 5 de la tarda, és la mateixa sessió, però horaris diferents. El 30 d'octubre a les 3 de la tarda, el 2 de novembre a les 5 i el 18 de novembre a les 3. I pel segon àmbit, l'atenció al client en establiments de restauració, les dates disponibles són el 19 d'octubre a les 3, el 28 d'octubre a les 3, el 4 de novembre a les 5 i el 16 de novembre a les 5. Repetim, sessions telemàtiques, si vostès s'inscriuen, rebran un enllaç al seu correu electrònic per assistir a aquesta sessió informativa telemàtica de la nova normativa de consum. L'Ajuntament, per tant, facilita aquestes sessions telemàtiques a les empreses de restauració, als establiments comercials, qui tinguin interès. Només cal que vagin, repetim, al web de l'Ajuntament, www.sitges.cat, cerquin aquesta informació i allà hi trobaran l'enllaç per poder ja inscriure's a les sessions.

15 d'octubre del 1649, després de dos dies de setge per terra i per mar, les tropes castellanes de Juan de Garay, secretari i general de Felip IV, envaïen Sitges i saquejaven la vila. L'endemà van marxar a Vilafranca del Penedès, deixant una guarnició de 1.300 infants i 300 cavalls. Un 15 d'octubre del 1923 es constituïa el Sindicat d'Iniciatives per a Millores Urbanes. I un 15 d'octubre del 1982 moria el poeta i periodista Salvador Soler i Forment, fill predilecte de Sitges. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un grup, gairebé diríem que és un grup d'una cançó. Però aquesta cançó s'ha fet tan extraordinàriament popular que sona també en camps de futbol, a celebracions diverses. Hi ha dues versions. La versió en l'idioma original, en italià, i la versió en castellà, que també va ser un èxit de vendes total. Ells van néixer com a grup a Gènova l'any 1967, Angela Brambati, Angelo Soggiu, Franco Gatti i Marina Occhiena. Ells són Ricchi e Poveri. Número 1 les llistes de Los 40 al 1982 serà Porque te amo.

Número 1 a Itàlia, número 1 a Europa. 19 discos d'estudi van enregistrar Ricky e Poveri, però segurament de tot allò que van enregistrar, el Será porque te amo és la cançó de referència que encara perdura en el temps, com els dèiem, en moltes celebracions. Tal dia com avui de l'any 1917, Margareta Gertrude Zele, nascuda als Països Baixos, ballarina, que ballava gairebé nua, va ser executada tal dia com avui. Qui era aquesta ballarina? Doncs va passar a la història amb el nom de Mata Hari i va ser executada al bosc de Vincennes, acusada de passar informació a Alemanya, tal dia com avui de l'any 1917. Tal dia com avui de l'any 1990, Mikhail Gorbachev rebia el Premi Nobel de la Pau. Ara ens serviria un Gorbachev a la nostra vida, tal com estan les coses. Tal dia com avui de l'any 1990. Tal dia com avui de l'any 1900 s'inaugurava una de les tres millors sales de concerts del món a la seva època, el Boston Symphony Hall, tal dia com avui del 1900. Tal dia com avui de l'any 1946 se suïcidava la nit abans de ser, vaja, en definitiva, de ser sentenciat pels judicis de Nuremberg, Hermann Göring, tal dia com avui del 1946. Tal dia com avui del 1582 s'implantava el calendari gregorià. La reforma del calendari julià establert per Juli Cèsar al 45 abans de Crist, arran del desfasament entre el temps astronòmic i el calendari, el papa Gregori XIII va ser qui va implantar el calendari gregorià. I del 4 d'octubre es passà així en un pim-pam al 15 d'octubre, 1582. Tal dia com avui, ho dèiem al principi de programa, l'afusellament, l'execució del president Companys. I tal dia com avui de l'any 1963 s'inaugurava una de les sales de concerts també més extraordinàries del món i més singulars, la que va marcar també l'inici d'una nova concepció de les sales de concerts. La Filharmonia de Berlín, el 1963, s'inaugurava i a partir d'aquí tot canviar en la concepció de les sales de concerts que es construirien a posteriori. I en què podem acabar? Vinga, anem pel So Motown, tal dia com avui, número 1 als Estats Units, aquest Reach Out, I'll Be There, dels Four Tops.

Estem parlant d'una cançó de fa exactament 60 anys. I per tenir 60 anys, aquest soul de la Motown aguanta com sempre, com aguanta la majoria de cançons de la Motown, els Four Tops. Quartet nord-americà actiu des de l'any 1954 i que després ha tingut també diferents declinacions a partir del quartet original. Però, sens dubte, la seva cançó més popular, la seva cançó més coneguda, és aquesta, 1966, número 1 als Estats Units, aquest Reach Out, I'll Be There.

0: I amb els Four Tops tanquem les nostres efemèrides d'avui. Tereses, que passeu un bon dia. Santa Teresa de Jesús avui, també Sant Antíoc, Sant Sever, Santa Fortunata i Santa Magdalena. El cineasta Marcel Barrent, a 45 anys, celebra avui el cantant Sebastián Diatra. En fa 32. L'exduquessa de York, Sarah Ferguson, 67 anys, celebra avui. L'actor Dominic West, en fa 57. I el príncep hereu, Christian de Dinamarca, 21 anys, celebra avui. Avui, demà, encara bon temps. El dissabte és quan es comença a esgarrar la cosa i les temperatures baixaran els primers dies de la setmana que ve i després es tornaran a recuperar. I és que ara estem amb unes temperatures anormalment altes també per l'època de l'any, però la setmana que ve començarà amb temperatures més baixes. Estem ara a 21 graus. Si poguéssim allò, signar tot l'any una temperatura, doncs probablement signaríem una temperatura amb un dia d'aquests tan bonics com fa avui. 78% d'humitat, 21 graus de temperatura, dia de sol, dia de bon temps, avui, demà també, i al cap de setmana, els meteoròlegs d'internet, que n'hi ha un munt, però n'hi ha un munt, assenyalen moltes coses a la vegada. Està molt de moda ara penjar mapes una setmana abans i començar a anunciar, diguem-ne, petits drames o grans drames, i després s'acaben les publicacions dient: ho anirem seguint. Bé, aleshores, allò que pot ser bo dilluns, el dimecres ja queda esveït, el dijous pot tornar a ser una amenaça i el divendres pot tornar a esveir-se. Les últimes informacions dels meteoròlegs, així en general, diuen que serà un cap de setmana lleig, que serà un cap de setmana de pluja, però que molt probablement, abans deien que tot el dissabte seria de pluja, ara sembla que serà més cap al vespre i que bona part del dissabte, almenys a la costa, el podrem salvar. Menys això és el que es diu hores d'ara. Però què passa demà? Perquè en algun moment o altre s'haurà de definir una miqueta tot plegat. La previsió, com sempre, com cada dia ara, des de la xarxa.
1: Bon dia, una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs. Aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer. Podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.

0: Hem posat una mica de gas aquest Sweet Caroline de Neil Diamond.
1: És Neil Diamond?
0: Sí. Sí, sí. Però...
1: Ah, va, sí, sí, però... Clar,
0: ja m'has entès,
1: sí, sí, sí, sí, correcte.
0: Del Neil Diamond original.
1: Amb aquesta versió de ximpum, ximpum.
0: Que t'enlluernes? Sí. Sí. Baixem.
1: Baixem les persianes. Tot
0: bé. Bueno, si vostès a casa seva són dels que tenien la vaixella de Duralex, ha estat a punt de fer fallida Duralex tot plegat, eh? Però un empresari francès l'ha rescatada, i com que va haver un moment que Duralex era ja una cosa que ja no valia per res i es llançava, ara resulta que amb tot això de vintage i tot això, les vaixelles ambre i verda, perquè hi ha qui la comprava ambre i hi ha qui la comprava verda, tornen a estar de moda. I Duralex torna a estar de moda. L'empresari francès Cédric Meston ha aconseguit l'aval de la justícia del seu país per salvar el negoci i, de retruc, bona part dels llocs de feina que estaven en perill. Per tant, Duralex era més o menys com el Chartres, que hi havia el groc i que hi havia el verd, bé, doncs, en el Duralex, o com el vermut, que hi havia el blanc i hi havia el Duralex, la vaixella. Potser algú del 15, escolta, encara té Duralex a casa seva, els vasos de Duralex.
1: I ara hi ha allò altre, com es diu aquella beguda?
0: Ai, mare de Déu.
1: Sí, allò vermell.
0: Sí, ja ho sé què em vols dir, ja. Digue-la tu.
1: Sí, que no em ve el cap,
0: ara.
1: Digue-la
0: tu, que és la que pren tothom, ara, aquestes
1: sí, sí,
0: copes
1: sí, sí,
0: amb el d'allò.
1: Que està de moda.
0: Va,
1: ai.
0: Digue-la tu.
1: No em surt.
0: Jo no la diré.
1: L'Aperol, no?
0: L'Aperol.
1: Ara.
0: Molt bé. L'Aperol.
2: L'Aperol Spritz.
1: No em surt.
0: L'Aperol Spritz.
2: Bueno, l'Aperol és el nom de la beguda i l'Spritz és el combinat.
0: Llavors...
2: Perquè l'Aperol sol...
0: Que és frisante.
2: Que és l'Aperol sol és gasolina.
1: Gasolina pura, no, tio?
2: Es veu que és dolent.
0: Però està de moda.
1: Molt bé.
0: L'Aperol. Bueno... les vaixelles de Duralex. Segona, potser hauran vist les imatges, potser no, però són unes imatges que val la pena veure, perquè és espantosa la quantitat d'aigua que baixa per les catarates d'Iguazú. Però espantosa. Unes imatges veritablement sensacionals, amb un cabdal de més de 12 milions de litres d'aigua per segon. És a dir, 12.000 metres cúbics. Un horror. Un horror, però espectacular. No es pot ni passar per aquesta mena de passarel·la que hi ha. És a dir, que els turistes s'ho miren des de la llera, perquè allà algú hi posa el dit i se l'endú vés a saber on. Però una aiguarada de por. També ha transcendit molt aquests dies, però val la pena ficar-hi el matís. Ha transcendit que els testimonis de Jehovà ja permeten les transfusions de sang. Però atenció, perquè és i no és així. Els testimonis de Jehovà permetran donar i rebre transfusions parcials de sang. Què vol dir això? Ho hem anat a mirar una miqueta, perquè quan s'anomena sang total, o la sang sencera o completa, vol dir... la sang tal com s'extreu del nostre cos. Allò que acaba a la bossa, doncs això és una sang completa. Això encara continuarà prohibit en els testimonis de Jehovà. El que permet ara la doctrina és permetre rebre o donar glòbuls vermells, glòbuls blancs, plasma o plaquetes, però per separat. És a dir, una transfusió de sang tal com l'entenem nosaltres... així la sang, no. Però transfusions, diguem-ne allò, parcials d'elements de la sang, això sí que es permetrà fer. Ha estat un canvi, diguem-ne, d'aquests doctrinal, vostès a casa seva deuen pensar com nosaltres, que és el que passa en aquestes coses, I sembla que aquesta prohibició no era una prohibició massa enrere en el temps, sembla que va ser post-Segona Guerra Mundial. Aquesta prohibició dels testimonis de Jehovà, és a dir, que tampoc no és tan antiga en el temps. Però sí que és cert que ben aviat apareixerà algú i dirà, escolti'm, i aquest familiar meu que... i ja hi som, i tindrem, diguem-ne, probablement més d'un problema judicial als testimonis de Jehovà per no haver permès en el passat el que ara es pot permetre. Però repetim, una transfusió de sang com s'entén, és a dir, la sang allò sencera, no. Està cridant molt l'atenció també i sembla que hi haurà una estratègia. No ens ho pensàvem, bé, no ens ho pensàvem. Qui es pensi que això de conduir en moto és relativament fàcil, bé, doncs sí, però no. La moto copa, diu La Vanguardia avui, el 54% de les morts en sinistres dels darrers 15 anys. Els motoristes només realitzen el 6% del total de desplaçaments diaris a Barcelona. Però, com els dèiem, la moto, sembla que els accidents de moto són ara per ara una de les preocupacions més grans pel que fa referència al trànsit. I en el cas de Barcelona, també molt, diu La Vanguardia, que des de l'any 2012 a Barcelona han mort 299 persones en un accident i 166 d'aquestes 299 anaven amb moto a Barcelona. I després tindríem...
1: Sempre es diu que la carcassa de la moto és el...
0: És un mateix.
1: És un mateix.
0: I existeixen ara motos més a l'abast, motos de cilindrada important més a l'abast, i conduir una moto de gran cilindrada no està tampoc a l'abast de tothom, perquè és una conducció, diguem-ne, que demana mestratge. I va, tres més abans d'anar als titulars dels diaris, una també de l'interior... L'Organització Mundial de la Salut recomana el cribatge del càncer de pulmó a grans fumadors. S'aconsella als qui han consumit almenys un paquet al dia durant 20 anys. El cribrat del càncer de pulmó a persones d'alt risc és una mesura efectiva per preveure la mortalitat del càncer, assegura l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer. Per tant, es recomana, Espanya no ofereix aquesta detecció precoç, però l'OMS recomana el cribratge del càncer de pulmó a grans fumadors. Si serveix d'alguna cosa també pels que continuen fumant, bé, doncs, que ho sàpiguen, que és una, vaja, una causa molt directa, eh? Sí que ja ho sabem, que hi ha persones de 90 anys que continuen fumant i d'allò, que sí. Però n'hi ha moltes que no han arribat als 90, ni als 70, ni als 60, pel fet de fumar i de tenir com a causa directa d'un càncer, precisament, al fumar. Ecologistes i pediatres urgeixen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Que sembla... Alerten que la majoria d'aquests terres, d'aquests sòls de cautxú, contenen pneumàtics reciclats i altres composts tòxics. Per tant, pares i mares, que a vegades dieu, ai, és que m'arriben a casa fets una merda, parlant en plata, de sauló i de terra i de tot això, doncs deixeu-vos estar, que no hi ha res millor per un parc infantil que la terra, que el sauló, vegi que allò que pela els genolls de tant en tant o fa rascades. I sembla que no és més segur, tampoc, un parc infantil amb cautxú. Perquè hi ha un pediatre que a La Vanguardia ho diu, les lesions de cap i les pèrdues dentals són més freqüents en els parcs infantils que tenen cautxú en el sòl que no que tenen terra, el terra normal, normal i corrent. I apareixerà en molts llocs Roberto Saviano, l'autor de Gomorra. La Vanguardia, l'entrevista, no ha merescut la pena viure 20 anys en una gàbia. Què vol dir això? No és que estigui a la presó, però està en una presó en vida. I això d'estar en una presó en vida ve arran, òbviament, del que va escriure en les seves novel·les i que després se n'han fet un serial televisiu titulat Gomorra, que el recomanem, però que surts, diguem-ne, bastant...
1: Corprès.
0: Corprès, diguem-ne, de la màfia, de la Camorra i de com funciona. Bé, doncs, per què està en una gàbia? Perquè no pot dir on viu. Ha d'anar pel món amb aquesta discreció, perquè, òbviament, el vigilen, no només el vigilen, sinó que esperen el moment oportú. Bé, doncs, porta 20 anys així Roberto Saviano, qui va saltar la llum pública precisament per aquesta novel·la i que des d'aleshores doncs viu en una presó en vida. I aquesta paraula, no ha merescut la pena viure 20 anys en una presó per denunciar el que denunciava, i òbviament a Itàlia saben més que ningú el que és la màfia i com la viuen. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris. Entre els pagesos i els alts càrrecs del procés, cavalca el protagonisme de les primeres pàgines dels diaris. Joan, bon dia.
2: Bon dia, Vicenç. Bé, i més coses. També les imatges de les càrregues policials a Madrid contra els mestres, allà també han començat a manifestar-se i doncs, una vegada més crida força l'atenció al contrast entre l'aplicació de l'ordre en determinats llocs i la manca d'aplicació en determinats altres, en funció de, diguem, de la ideologia de la protesta i per tant, doncs, el nivell de les forces policials. Però bé, més enllà d'això, el País Avui, per exemple, atenció, ahir la portaveu del Partit Popular, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, va dir que el sistema de pensiones va a petar. I a partir d'aquí, doncs, això sí. Obert.
0: Sí, sí, hi ha un munt de declaracions a l'entorn.
2: El PSOE i el PP encienden la batalla por el futuro de las pensiones. El president Sánchez cerca una gran pujada, diu el País, abans de les eleccions del 29N. Les pensions, per tant...
0: Sembla que he llegit que en alguns llocs un expert diu que cada nen que neix a Espanya ja té 35.000 euros de deute per mort del sistema de pensions.
2: Per pagar els avis. Bé, que és un... Clar, és que si veus les gràfiques, realment... Clar, una altra cosa és que si és el moment més adequat de dir-ho en campanya...
0: Però... Dir, això sí que no s'hi podia saber, perquè els especialistes ho podien saber, però no es podia saber que entrés en campanya, això. Perquè estàvem amb Ceuta i la Vivenda, no que la Vivenda com... continuarà, però ha aparegut aquí les pensions, sí. De cop
2: no
0: i volta.
2: No és com gaire adequat.
0: I l'estudi del CIS...
2: Ah, sí, sí, que amb els... Bé, que no
0: amb
2: sé,
0: el PSOE
2: no sé,
0: pels núvols.
2: Amb el PSOE pels núvols, bé.
0: Que ja ho saben que...
2: Dóna la impressió que no va així, no? Però vés a saber.
0: Però l'estudi potser... atorga al PSOE un 12 punts percentuals per sobre del Partit Popular.
2: Del PP.
0: Que bueno. Ja saben que el Calcís el porta un home que es diu Tezanos, sí, i que sí, sí, és ui. Blanc de les crítiques de molts.
2: Doncs, com comentaves, per altra banda, la protesta dels pagesos als carrers de Barcelona. Ahir Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal Constitucional, que va passar per Barcelona també, en el Fòrum de la Vanguardia, i també va dir que espera que el Suprem apliqui l'amnistia i tanqui la causa del procés. Precisament ahir el Tribunal de Cuentas va desdir-se dels seus propis actes i va finalment acatar la resolució del Tribunal Constitucional i finalment va amnistiar, em sembla que eren 35 persones que portaven 9 anys també amb no sé quants milions retinguts entre tots per una causa que no s'aguantava per enlloc, però que fins i tot després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara...
0: Anava a dir ara perquè ens serveixi per tot. Amnistia és una cosa, absoldre és una altra.
2: Sí, sí, estan amnistiats, no estan absolts.
0: No estan absolts.
2: No estan bueno, és que el Tribunal de Cuentas tampoc jutja, és a dir, és que és, se li diu tribunal, jo sempre... És com una anomalia dir-li tribunal. El Tribunal de Cuentas és un òrgan administratiu que aplica multes però no jutja. D'acord? Aleshores, aquí els havia aplicat una multa en base a la presumpció que havien utilitzat fons europeus
0: per finançar
2: el procés i el referèndum. Què passa? No hi havia cap certificació que fos així. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir, bueno, doncs, si no hi ha cap certificació que sigui així,
0: no es pot multar.
2: Vostès no els poden multar. I aleshores el que va fer la consellera del Tribunal de Cuentas, en lloc d'acatar la sentència, va ser donar temps a les parts perquè reunessin sobre la sentència de les preguntes prejudicials que ella mateixa havia preparat, el que és una maniobra absolutament dilatòria i sense cap justificació. Què passa? Ha arribat la sentència del Constitucional, els ofesos hi han dit, o diguem, sí, els han causat, sí. O les seves defenses hi han dit, escolti, si vostè això, al final...
0: acabarem malament. Aquí.
2: Acabarem malament, o acabarà vostè malament. I ja està, dos o tres dies ho ha
0: resolt. Per tant, ho aturem,
2: ho
0: acabarà malament, això.
2: I literalment, com es diu, ho ha matat.
0: Sí, ara s'està matant tot, eh?
2: Tot.
0: Però amb un pim-pam...
2: Sí, de fet, diuen que Llarena ha de viatjar a Amèrica del Sud, però signarà electrònicament des d'allà.
0: Abans de
2: marxar.
0: Signarà electrònicament des d'allà.
2: Sí, es pot signar des d'on sigui. Que, sí. És a dir, que entre finals d'aquesta setmana, és a dir, demà i principis de la que ve, ja tindrem la resolució definitiva. Allò que Comín diu que vindrà a peu...
0: Sí,
2: no sé
0: el
2: què.
0: Dia 24, el 24, que travessarà la frontera a peu.
2: Exacte.
0: Antoni Comín.
2: I encara en tinc una altra. És que m'ha cridat molt l'atenció. Hem detingut el responsable dels robatoris de gent molt, molt acaudalada, entre ells jugadors del Barça.
0: Saben
2: que hi havia una onada de robatoris.
0: Doncs i tots bé. Acaben igual, eh?
1: Sí, havien entrat a casa de Pau Cubarsí i el Joan García. Sí.
2: Exacte.
0: Tots acaben igual.
2: I es veu que també havia passat per Sitges, l'únic que no havia arribat a entrar a casa del Condé. Pel que sembla, però també l'havien vist.
0: Llavors, com l'han enxampat? Perquè no se'n poden estar.
2: Ensenyen els rellotges. Aquest rellotge era de futbolista.
0: No, aquest no sé pam, què. Pam. Vinga, ja està. Ho ensenyes tot,
2: ja està. I resulta, atenció, que aquesta persona era el cervell de l'assalt a la casa del joier Tous.
0: Aquella sal famós.
2: Aquella sal que va acabar
0: amb
2: un mort.
0: Amb les càmeres de vigilància.
2: I que va acabar amb un mort perquè el gendre de Tous va disparar,
0: contra els assaltants.
2: Que al final...
0: Que el van portar a judici.
2: Sí, el van absoldre. Perquè, evidentment, es va considerar defensa. Però, doncs, el cervell d'aquella sal...
0: Era aquest home que robava els rellotges.
2: I es veu que també va intentar aquest home assaltar doncs un senyor moldau, ja s'ho poden imaginar, que anava amb un Porsche per tot arreu, i que es veu que quan es va acostar a la casa les càmeres de seguretat el van detectar i es veu que el senyor moldau el va citar.
0: Sí?
2: Tu què feies a casa meva? Oh, res.
0: Ui, veuen allò que els dèiem de Gomorra? Doncs és una cosa així.
1: No te quiero ver más por aquí.
2: Hi ha la crònica de Toni Muñoz a La Vanguardia, si la volen llegir,
0: que és molt
2: divertida.
0: Però vaja, que l'han caçat perquè anava ensenyant els rellotges com qui ensenya els trofeus de caça. Eh?
2: Correcte.
0: I una més, que vostès ho hauran notat molt, la inflació ha pujat al 4,9%.
2: I preocupa especialment...
0: A tot Espanya una mica més, 4,5 a Catalunya, però el combustible ha fet pujar la inflació.
2: I preocupa especialment que estigui afectant els aliments bàsics.
0: Aquesta és la història, diu La Vanguardia. La subvenció a benzines i dièsel que el govern pensava rebaixar el mes de novembre es mantindrà perquè les coses estan d'aquesta manera. L'INE va confirmar ahir que la inflació ha pujat al 4,9% al mes de setembre, nivells que no es veien des de l'any 2023. De moment no s'ha traslladat aquest subidon, diu La Vanguardia, als aliments. Això ho posaríem en quarantena perquè quan es va comprar és evident que els aliments no valen el que valien, però això podria succeir en els propers mesos, la pujada en els aliments. I ara que venen les festes de Nadal, ja veuràs tu. El govern, que tenia previst anar baixant els ajuts als carburants, els mantindrà arran d'això.
2: I dues cosetes més abans d'acabar. De Frente Amplio en parlarem quan acabi el serial.
0: Sí.
2: Perquè jo vaig molt perdut.
0: Sí. És molt el que sempre s'havia dit, però el que passa és que ara tot arreu passen coses, eh? Però com que de les esquerres sempre s'havia dit això,
2: sí,
0: que acaben no posant-se... Ben,
2: és que
0: doncs
2: poden fer una sèrie...
0: Sí. Ada Colau diu que ara retiraria sempre i quan... No sé.
2: Sembla com si fos ahir, això.
0: Sí.
2: Això per una banda. I per una altra, que jo és que ho desconeixia, avui l'orquestra... Em sembla que és avui l'orquestra Mondragón,
0: sí, entrevista
2: a Barcelona.
0: Sí, i entrevista la contraportada de La Vanguardia.
2: A Javier Gurruchaga, que... bé, és Javier Gurruchaga, evidentment, geni i figura, i mira, hi ha una cosa que m'ha fet gràcia.
0: Per què l'orquestra Mondragón es diu Orquestra Mondragón?
2: No és que siguin de Mondragón, són de Sant Sebastián, però el manicomi de Guipúscoa està a Mondragón, per això li van posar aquest nom. Per cert, la seva cançó
0: que
2: preferida...
0: Que és el que deies tu, és com si digués Orquestra Sant Boi.
2: I estic molt d'acord. La seva cançó preferida de cantar, sí, estic molt d'acord perquè jo la trobo una cançó molt maca, és Corazón de Neón.
0: Ah.
3: Sí.
0: És molt
2: maca.
0: Sí, sí. És veritat, encara que Viaje con nosotros sigui la cançó aquella de Dios.
2: Sí, diu la que no falta en ningún concierto es Viaje con nosotros. Però mi
0: corazón
2: preferida
0: de
2: és Corazón de Neón.
0: Corazón de Neón. I ara, el futbol.
1: El futbol. Jo, si fos afeccionat del Real Madrid, no sé si estaria massa content, tot i la
0: victòria
1: d'ahir. Home,
0: però si van guanyar una victòria.
1: Sí, sí, sí. Molt bé. I posis aquí el que li posis, orgullo i quatre coses més. Però bé, aquest Roma 3, Real Madrid 4, ha aturat així una miqueta el rum-rum, que continua sent, perquè el Madrid ahir futbolísticament va evidenciar que té un problema bastant evident amb el futbol, té un problema també amb Vinícius, té uns quants fronts oberts. Instants abans a la prèvia del partit, el mateix Mourinho es va queixar una vegada més que com podia ser que es donés a conèixer la sanció de 4 partits, que són els partits que li han caigut a Vinícius arran de l'estirada de cabells del jugador del Villarreal, que com pot ser que es donés a conèixer aquesta sanció instants abans de jugar un partit de futbol, en aquest cas el de la Lliga de Campions. Bé, una més de Mourinho que a la sala de premsa es mou com a veig en l'aigua, no?
2: Ah, exacte. Però ahir vaig veure algú va fer una gràfica de la primera part, diu salida de pelota, sortida de pilota del Real Madrid durant la primera part. Es veu al camp de futbol i sempre la pilota Courtois i tot de fletxes. Hi havia doncs com 20 o 25 fletxes que travessaven el camp. És a dir, sempre pilota llarga.
1: Sí,
2: No surten mai jugant.
1: Bon partit de la Roma que es va literalment enfonsar, sobretot amb el 3-2 del Madrid i bé, amb aquests 10 minuts que va aconseguir el Real Madrid aconseguir aquesta victòria. Més enllà de la victòria del Madrid, també hem de destacar la victòria del Betis per 3-2 davant el Porto, amb remuntada inclosa, i en el gran partit de la jornada d'ahir, el PSG va guanyar 2-4 al Manchester City. A la classificació, el City és líder amb 6 punts, el Barça és segon també amb 6 punts, se sumen dues victòries també al Madrid i al Betis, que són 8è i 9è respectivament, Villarreal i Atlético de Madrid ocupen el 14è i 15è lloc. És una classificació així, diem-ne, que no diu res, perquè només són dues jornades les que s'han disputat. Avui tenim Europa League, la Reial Societat, que juga amb 6:45 al camp del Sant Gilloà belga, i el Celta, que rep a la Juve a partir de les 9, a Balaïdos. En bàsquet, havia de passar. Baskonia ha fet fora Paolo Galbiati i ha fitxat Velimir Perasovic. Galbiati, no oblidem, era un dels noms que més sonava per ocupar la banqueta al Palau Blaugrana. El Baskonia li demanava al Barça Pempins i el Barça no va voler, i ara, mesos després, fa fora Paolo Galbiati. Avui dijous tenim Champions d'handbol, el Barça que juga a Bucarest contra el Dinamo de Bucarest a partir de 6:45, i fa pocs instants el Barça ha donat a conèixer la samarreta del Clàssic. Amb aquest
0: que és el 25,
1: El 25 d'octubre al Camp Nou contra el Real Madrid. Això,
0: a quina hora?
1: Ostres,
2: a les 9.
1: A les 9, sí, sí.
2: A les 9,
1: sí.
2: La nit.
0: A les 9, sí, sí, sí, sí. Que ja serà el canvi d'hora,
1: Sí, ja serà en horari d'aquest que ens agrada tant.
0: I tens contra el canvi d'hora?
1: No, no m'agrada.
0: Ah.
1: Així t'ho dic.
0: Molt bé.
1: bueno. A la samarreta...
0: Aleshores, la samarreta.
1: Sí. Hi veuran un logotip d'un color groc, golf.
0: Golf?
1: Golf. Intentat esbrinar una miqueta, és una marca de moda creada per el raper Tyler, the Creator.
2: Jo li he dit el mateix a en Pito.
1: Sí. Jo què vols que et digui? Això dels logotips a les samarretes han de ser molt macos. A mi, dels que ha portat fins ara...
0: No t'ha agradat?
1: Ostres, no sabria dir-te. Aquest és... Golf, vinga.
0: Golf.
1: Amb color groc.
0: No, jo també he pensat, però no...
1: No, té res a veure amb els cotxes. No. És una marca, no sé de què, ben bé.
0: Coi! Però... una marca de roba d'en Tyler...
2: Creator.
1: És una línia de moda, evidentment. Doncs, el raper Tyler, the Creator, és l'artista escollit en aquesta ocasió per lluir...
0: Pito, que estem en una altra dimensió nosaltres,
1: sí,
0: ja.
1: Sí. Però logos bonics a les
0: samarretes... Sí, home, n'hi ha molts. En aquest món n'hi ha molts.
1: Sí, però ostres, que quedin bé a la samarreta, no tots els logos queden bé en totes les samarretes.
0: Mireu, d'Apple quedaria molt bé.
1: El de Spotify tampoc diré que és una meravella,
0: No és un gran logo
1: tampoc,
0: que d'allò.
1: Però bé,
0: no sé, noi. Bueno, quan la vendran?
1: Hi ha les dues versions, la de 3.000 euros i la de 500.
0: Perdó?
1: 2.999 i 499, vaja. Sí, sí, sí. Sempre ho han fet així, eh? I sí, sí, sí. Ja també venen una... que queda... vaja, sí. Venen també com una mena de jaqueta, que la venen també a 300 euros, bueno, unes borrades de preus.
0: En fi. Però la samarreta 3.000. 3.000 o... no?
1: Hi ha la versió aquesta tan
0: exclusiva.
1: Crec que aquesta de 3.000 és que ve signada pel propi artista.
0: És el que anava a dir.
1: Sí, sí, sí. I la de 399, o 499, perdó, és la que portaran els jugadors. Sense la signatura del Tyler.
0: No, no, ja. És a dir, la signatura del Tyler val 2.600 euros.
1: Aquí està. Sí, sí.
0: Bueno, aleshores...
1: bueno, ja està.
0: Un assumpte molt important, molt. Pels qui tinguin ordinador, guardin les coses en el disc dur i en el núvol. A TV3, Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense, diu en veu alta... heu de tenir 3 còpies de seguretat. 2 en disc durs externs i una encriptada al núvol. Per si a vostès els serveix d'alguna cosa, heu de tenir 3 còpies de seguretat. 2 en disc durs externs i una d'encriptada al núvol. Ho diu un expert. Per tant, vostès mateixos.
2: La gent que només porta les fotos al mòbil.
0: Per això ho dic. Ai,
2: s'ha trencat.
0: Que està ple el mòbil i ara n'haig de treure. Doncs, sobretot, compte amb aquestes coses que és més, es poden estalviar un disgust. Va, podem acabar amb Corazón de Neón? Va, vinga, va. Pitu, gràcies. Adéu, Joan, gràcies.
2: Nada, Sergi Vicenç.

10 i 17 minuts del matí, Corazón de Neón, a la contraportada de La Vanguardia, el líder de l'orquestra Mondragón i ànima de moltes controvèrsies, Javier Gurruchaga. Petita pausa publicitària i en uns moments en Carles Calvo i la crònica del festival d'ahir.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Avui hem volgut començar amb aquest diàleg que s'establia en un dels moments icònics d'Encuentros en la tercera fase. I el que ve ara, pels que tinguin una certa edat, recordaran un músic italià nascut a Estats Units, Meco Monardo, que va fer dues versions singularíssimes, una de la Guerra de les Galàxies i una altra d'Encuentros en la tercera fase. Això era, literalment, música de discoteca, música per ballar. Va tenir un èxit no gran, no, immens. En maxi singles de 7 polzades, temes de 7 minuts, de 8 minuts, a partir de la banda sonora de John Williams, i així sonava de Meco, Encuentros en la tercera fase.

0: Adéu, adéu. Si Isidre Penyella fos viu, hagués fet un final hagués fet una traca final amb aquesta versió de Meco Monardo. Tenia el caset d'en Carlos. Sí, Carlos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Jo crec que encara per casa encara ronda algun caset amb alguna versió d'aquesta.
0: I sona bonic, eh?
1: Sona molt guai.
0: Sona molt bonic.
1: Sona a sintonia de programa d'aquests de varietats.
0: Ah, exacte, exacte. 1978, perquè què passa? Que l'any que ve el festival homenatjarà, bé, picarà l'ullet, això va dir Mònica García ahir, a La Guerra de les Galàxies, 50 anys de la que aleshores va ser la primera pel·lícula, que ara és la quarta de la saga, ara la recordo més en ordre, La Guerra de les Galàxies, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, que ara són la quarta, la cinquena i la sisena.
1: Sí,
0: bueno. Hi ha tres prequeles i tres seqüeles. Pels que ja tenim una certa edat, pels que han travessat els 60, ja no m'expliquis la resta, són aquestes tres les pel·lícules.
1: Aquestes són les bones.
0: Les bones. Altres, les altres, bé, en fi, allò que quan estàs a Disney has de fer diners i tot això.
1: Exacte.
0: Però bé, això per un costat i per un altre, Encuentros en la tercera fase, que és una pel·lícula també complexa i en la seva realització més complexa encara, perquè Spielberg ho va tenir molt, molt difícil, va despatxar el guionista, es va fer tot el guió ell al final, John Williams ja tenia tota la banda sonora feta abans que es muntés la pel·lícula i, per tant, Spielberg va jugar precisament amb la música que ja estava feta per muntar, cosa que no acostuma a passar d'aquesta manera, amb algunes escenes icòniques que tothom recorda, com aquesta del diàleg, o la inicial amb el cotxe sota aquell...
1: El vaixell al desert,
0: el vaixell al desert,
1: el puré de patates...
0: Ah, exacte, tantes escenes meravelloses d'Encuentros en la tercera fase. Era molt jove encara Spielberg, que encara no tenia 30 anys.
1: Sí, sí.
0: Quan va fer aquella obra mestra, doncs l'any que ve, 50è aniversari d'Encuentros en la tercera fase, en un festival que ha superat ja 1 milió d'euros en entrades.
1: Sí, sí,
0: i això sense el retiro en marxa.
1: Sí, és el que venim dient. Cada any hi ha un 10-15% més d'entrades venudes que l'any anterior, i no hi és el retiro. Quan sigui el retiro... la bomba.
0: La bomba.
1: Sí, sí,
0: perquè està clar, i s'apuntava en algun moment que el festival podria adquirir la categoria A.
1: Sí.
0: Fet que també seria inusual, perquè a Espanya de festivals de categoria A només n'hi ha un, que és Sant Sebastián. I per tant, si entres a la categoria A, suposo que des del punt de vista de les infraestructures i de tot, et poden demanar moltes coses.
1: Sí, no sé si s'està preparat per arribar
0: per
1: a
0: això,
1: aquest nivell, però bueno, veurem. Sí que és veritat que els altres anys, per exemple, el cap de setmana del pont, sí que es notava evidentment moltíssima gent i la resta de dies baixava. Baixava molt.
0: Molt.
1: Ara sí, es nota evidentment que ha baixat, però continua estant les sales bastant plenes.
0: D'acord.
1: I continua havent sessions de nit sense butaques, o sigui, sense entrades disponibles.
0: Que és el que apuntaven ahir, que les sessions de nit estan vivint
1: una
0: revifalla totalment.
1: Sí, sí, sí, sí. No, vull dir, és això. Tu intentes comprar una entrada per avui o per demà per una sessió de nit i no trobes entrades.
0: No
1: és complicat. O sigui, i això abans era molt més fàcil, entre setmana, diguem, o passat al pont.
0: Poder obtenir una entrada amb una certa...
1: La gent
0: encara
1: comença ja a venir ja més dies, molta gent abans només venia 2-3 dies al cap de setmana, i molta gent intenta venir ja tota la setmana. I,
0: no, està clar que els números han de sortir per algun lloc o altre. Vinga, de les pel·lis d'ahir, avui que ve Dani De Vito, que arriba Dani De Vito.
1: Sí, doncs ahir, mira, jo per mi el més destacat del que vam veure ahir va ser un documental, que es va estrenar així una miqueta de tapadet, que és Burman and the Devil, que és un documental que explora el que va passar, el que li va passar a John Burman quan va ser agosarat de fer la segona part de L'Exorcista. Que si ningú l'ha vist, no té res a veure, té molt poc a veure amb la primera part, i tots els problemes que va hi haver, bueno, va ser complicadíssim, la pel·lícula va ser un desastre financer.
0: Ara no recordo quants anys més tard va ser. Si L'Exorcista va ser el 73...
1: El 73, aquesta és el 77, crec.
0: D'acord.
1: I van aconseguir que la Linda Blair continués, que el Max von Sydow també, però va ser molt complicat. És molt interessant i a més parla el propi John Burman, que encara es viu, té 90 i pico d'any, encara es viu. Parla les últimes declaracions de la Louise Fletcher, que també hi participa. La Linda Blair també hi participa i tots donen la seva la visió. I veus unes pràctiques que es feien en aquella època a l'hora de finançar pel·lícules, que van acabar prohibides gràcies al desastre que va suposar L'Exorcista 2.
0: Sí.
1: I és molt, molt, molt interessant per veure com funcionaven les coses abans i com ha canviat.
0: Per tant, pels que pels que són devots dels documentals de cinema, que n'hi ha molts, i molt ben fets.
1: Sí. Aquest és molt interessant, ja et dic, per tot, ja no només, o sigui, és, per una part és un homenatge a John Boorman, que està molt, és molt, molt, molt maco i molt interessant, però també la intrahistòria que explica, ho explica amb molts detalls, amb moltes dades i molt, molt complet, i és molt, molt, molt interessant.
0: D'una pel·lícula fallida.
1: Exacte, sí, a vegades és quan...
0: A partir d'una pel·lícula mítica.
1: Sí, de les pel·lícules dolentes o fallides, a vegades és quan surten les millors històries, el que hi ha al darrere, no? Però bé, bueno, aquí tenim aquest cas, que Boorman and the Devil, no sé si s'estrenarà, suposo que acabarà alguna plataforma.
0: Aha.
1: Apunteu-lo perquè és interessant.
0: Sobre les pel·lis.
1: Sobre les pel·lis. Bueno, vam tenir ahir dos... pel·lícules dolentes. Una va ser la...
0: Això encara no t'ho havíem sentit a dir, eh?
1: Bueno, sí, ahir vam veure una pel·lícula de la que esperàvem poca cosa, però que teníem certes esperances, com és The Mouths, del Takashi Shimizu, que és un director japonès, el que va fer La Maldició, aquestes pel·lícules, les típiques amb un nen molt pàl·lid, amb els ulls negres, que surt un poc, bueno, aquestes coses... Va tenir el seu moment d'esplendor, ha seguit fent pel·lícules d'aquest tipus i ara ha fet un refregit de tot l'oceà amb una pel·lícula que no s'agafa gairebé per enlloc, que l'única gràcia és que al final de la pel·lícula et fa una mena d'enquesta sobre el que passa a la pel·lícula amb A, B i C, partiria, bueno, una cosa bastant estrambòtica. Però bé, avui es fa avui ve el Takashi Shimizu, se li fa un homenatge, se li dona un premi de màquina del temps.
0: Però no serà per aquesta pel·lícula.
1: No serà per aquesta pel·lícula, serà més aviat per la carrera. Presenta dues pel·lícules, aquesta i una altra, Village of Eight Gravestones, que aquesta sí que no l'hem vist, però bueno... té el seu nom dins del terror japonès.
0: Fèiem broma i no podia ser dues pel·lícules per any.
1: No, bueno, són aquests directors que al Japó és molt, molt, molt comú això. Hi ha directors que, bueno, recordem el Takashi Miike, que en fa 4 o 5 millor. Bueno, no sé, pel·lícules curtetes que les deuen fer en un cap de setmana, no sé, no sé, la indústria ha de funcionar, no?
0: Jo crec més això.
1: Al final és, vinga, tirem milles i anem fent, al final sempre hi ha una plataforma que t'acollirà el que facis, o sigui que això, mira, benvingut sigui. L'altra pel·lícula dolenta que

0: un protagonista que és que el veus aparèixer allà i és que no pots fer una altra cosa que riure.
1: De cinema polonès al festival?
0: Sí, bueno, no sé si se l'han projectat algunes coses. A mi sempre em recorda pel·lícules d'aquestes, bueno, més poloneses, txeques, d'animació d'aquestes,
1: ja.
0: Dels anys
1: 70. Sí.
0: No recordo jo altres pel·lícules poloneses, i surt la Noomi Rapace de protagonista o secundària. És un despropòsit de pel·lícula.
1: D'acord.
0: No, jo,
1: queda clar.
0: No, allunyeu-vos d'ella perquè no val la pena, no val la pena. I el que sí que va agradar una miqueta més va ser la pel·lícula del Casey Affleck, Company.
1: Avui és protagonista de tots els diaris.
0: Sí. Que ella ha demanat que tothom que hagi vist la pel·lícula que li digui la seva opinió a través del seu Instagram.
1: Ah.
0: Que vol... Que està,
1: té vol un feedback.
0: Té moltes ganes de veure el feedback de la gent que l'ha vist, i o sigui que tothom que l'hagi vist pot anar al seu Instagram i dir-li m'ha agradat, no m'ha agradat, el que sigui.
1: Mm-hmm.
0: Ell no sé si et contestarà, però
1: d'acord,
0: almenys...
1: Però com a mínim que quedi...
0: Ell vol recollir les opinions de la gent.
1: Correcte, sense més?
0: Correcte, una pel·lícula que està bé... que és una pel·lícula dins d'una pel·lícula, dins d'una pel·lícula, dins d'una pel·lícula, si diuen que és com una matriosca,
1: sí.
0: Al final potser et fas una mica d'embolic, al final tot més o menys encaixa. Bueno, ja dèiem ahir que el Casey Affleck és una persona especial, no és una pel·lícula per tothom, però bé, és interessant, és un exercici interessant per mm-hmm. veure. No és del pitjor que haurem vist aquest festival.
1: Per avui.
0: I per avui, doncs, a part de tenir el Danny DeVito per aquí... tenim, bueno, presenta, li fan el premi, li donen la presentació d'una pel·lícula on hi surt la seva filla, que es diu, no recordo el nom, bueno, la pel·lícula es diu Drac, i la seva filla té un petit paper, i doncs aprofiten aquesta l'avinentesa, doncs, per venir, per donar-li el premi.
1: Perquè Matilde és dissabte, em sembla.
0: Matilde és dissabte,
1: és el 17,
0: sí. Sí,
1: sembla que és el 17,
0: sí,
1: que em sembla que està tot venut ja.
0: Sí, sí, són de les pel·lícules. Aquesta i Carrie, crec que estan, que és demà, divendres, a la tarda. Són les pel·lícules
1: de les que venen, que ja estan...
0: Que ja estan tot, està tot venut. Suposo que sí que hi anirà el Danny DeVito a la presentació del Prado, perquè allà serà curiós veure-la allà. I poca cosa més del que dèiem abans, la nit de Takashi Shimizu, pel qui encara sigui fan d'aquest bon home, vulgui veure les seves dues últimes pel·lícules, doncs té l'oportunitat avui al vespre de veure-les.
1: Mm-hmm. 10:33, demà més, que estarem al cap... T'atreviràs a apuntar alguna possible...
0: Farem quiniela, a veure,
1: sí?
0: Ara ja tenim més
1: dades.
0: Com que
1: a vegades aquell sisè sentit que dius, mira, i el dilluns ja en parlarem.
0: Veurem, eh? Sí, farem quiniela.
1: Vinga, Carles, gràcies.
0: Gràcies.

Ara. És que portem uns dies. Festival un zero a l'esquerra, eh? Aquí també tenim un festival. Un festival. Bueno, en uns moments tanquem la roda de portaveus. Ens quedava el portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés, a la penúltima roda de portaveus d'aquesta legislatura, òbviament. Economia, cultura, totes aquelles, tots aquells àmbits d'actuació del regidor i portaveu també del partit.

0: Alberto Olivarrodés, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Heu passat més d'un dia pel festival?
1: Hem passat dos o tres dies, sí. Des dels àmbits de cultura hem tenit l'oportunitat, no?, de ser-hi a l'inaugural, però també diferents actes com a regidor de cultura i des de promoció econòmica, que també hi ha iniciatives que es donen suport de la branca d'indústria.
0: No sé fins a quin punt, i no sé també si l'Ajuntament té més informació sobre el particular o no, sobre la possibilitat que el festival en el futur arribi a ser considerat un festival de categoria A, i que, per tant, el festival pugui tenir una aportació pressupostària més important, òbviament una ambició més important, però que també això també posi sobre la taula la qüestió de les infraestructures pel festival. Ara que aquest any s'ha sabut i ahir es va anunciar que s'ha superat el milió d'euros en recaptació amb entrades, és clar, allò del moment dolç i aquell punt de a veure si tot aquest èxit es pot capitalitzar o es pot gestionar o pot posar el mateix certamen en una situació complexa de cara al seu futur.
1: No, jo no crec que estiguem en aquest moment, en aquests dubtes d'una situació complexa. L'Ajuntament té informació, l'Ajuntament té informació. Jo mateix sóc patró de la Fundació, tant que representant de l'Ajuntament.
0: És a dir, pot anar per aquí, això? El festival pot en el seu moment convertir-se en un festival de categoria?
1: S'està treballant. La Fundació està treballant, està donant passos sòlids per fer aquesta, per obtenir aquesta qualificació, i des de l'Ajuntament es dona i es donarà tot el recolzament que calgui. Ara bé, això no vol dir que haguem de patir per les infraestructures. Jo crec que aquí el festival, en fi, un cop s'incorpori de forma immediata ja l'any vinent la sala del Retiro, l'oferta actual jo crec que és suficient. Pensa, Vicenç, que hem arribat a aquest milió d'euros d'ingressos sense una de les principals sales. En qualsevol cas, nosaltres escoltem i atenem propostes de futur,
0: que amb el parc actual, precisament com a membre de la Fundació, suposo que aquell, diríem que petit debat o aquella, estic parlant, no sé si de l'any passat o de l'any anterior, quan Àngel Sala va dir, home, aniria molt bé que hi hagués un auditori pel festival. Això, com sempre, va generar un cert debat en el seu moment.
1: Això és un cert debat.
0: Ha tingut, recorregut, això?
1: Això ha generat debat, i quan tu diu el director artístic, doncs evidentment això s'ha de tenir en compte. Però jo crec que com a vila, com a Sitges, ha de fer una reflexió també de la necessitat o de la utilitat d'aquesta sala al llarg de la resta.
0: Més enllà del festival.
1: Més enllà del festival.
0: I des del vostre punt de vista, seria ara complex, ho dic per si mai, i estem, òbviament, d'aquí quatre dies tornarà a ser campanya electoral i és probable que aquest assumpte de l'auditori aparegui en algun moment o altre. Creieu que necessitaria Sitges un nou auditori?
1: Jo personalment,
0: o amb el que té hores d'ara?
1: Jo personalment tinc dubtes de que sigui necessari. Jo crec que amb el que tenim ara i amb l'esforç que han fet les nostres entitats, no? el Prado, el Retiro i la resta de sales, no? que pot aportar l'Ajuntament, jo personalment tinc dubtes d'aquesta necessitat. Però insisteixo, quan t'ho diuen des dels professionals qualificats del festival, les persones, els directors artístics, el director artístic, en aquest cas l'Àngel Sala, aleshores és quan hem de seure i parlar-ne i estudiar a fons aquesta possibilitat.
0: Apunts a partir del que dèieu, i ens matiseu el que faci falta. Hi ha espais infrautilitzats, hores d'ara? Patronat, escorxador, Mercat Vell,
1: jo,
0: o no?
1: Jo crec que no. Aviam, el patronat és evident que estem en la fase final i que ens queda els propers mesos aquesta darrera fase de que s'ha d'arreglar la obra pendent del mur de contenció del pati de darrere i arranjar el pati, entrarà en funcionament en breu, però la resta de sales no, la resta de sales. Jo aquests dies quan faig presentacions amb diferents espais del festival és una de les principals coses que expliquem, no? Com Sitges posa a disposició tots els seus espais, i parlo en aquest cas també dels espais culturals, a disposició del festival. tots ells s'aprofiten. I és part del secret del festival, perquè és la manera que el festival té d'arribar a tots els nostres carrers, de que tots els veïns i veïnes del poble fem nostre el festival, el Gaudim. Mm.
0: No ens movem massa del patronat, perquè va quedar sobre la taula d'un dels darrers plens la licitació del que seria, per explicar-ho fàcilment, la llibreria del patronat. I mirant els números d'aquella licitació, ens donava la sensació que aquesta licitació per uns 12 anys, si no recordo malament, eren, regidor, però sortien uns números, s'han de vendre molts llibres en aquesta llibreria i fer molts cafès o molts cafès en llet.
1: Bé, nosaltres som conscients d'això.
0: Ho dic per si són uns números que...
1: S'han de vendre molts llibres.
0: S'han de vendre molts llibres, eh?
1: I aquest és un dels debats que vam tenir quan ens vam reunir amb diferents grups de l'oposició buscant el seu recolzament per aquesta licitació. Aquí darrere hi ha un estudi de viabilitat econòmic fet per uns experts i arriben a aquesta conclusió que s'ha de vendre molt. I aquest és el motiu també...
0: Us van cridar l'atenció aquests números?
1: Sí, em van cridar l'atenció...
0: Ho dic per si, tenint en compte Sitges, les llibreries de Sitges, com han anat, com han funcionat, sí. I deixant de banda que, com saben tots vostès, l'Ajuntament preveu un lloguer d'uns 700 euros...
1: Aquest és el cas. És per això, i aquí ens vam tenir d'explicar molt i no tothom ens va comprendre, el lloguer és molt ajustat. Sí, el lloguer és molt ajustat perquè aquí el que no pretén l'Ajuntament és un afany recaptatori, sinó procurar la viabilitat dels professionals, l'autònom de qui gestioni.
0: A canvi d'un lloguer baix has de fer molts números.
1: Aquí està. El que pretenem, el que pretén el govern és que d'aquí 5-10 anys tinguem els professionals que optin per aquesta llibreria guanyant-se la vida d'una forma digna i donant un bon servei.
0: És a dir, aquests números els ha fet, per dir-ho d'alguna manera, el Gremi de Llibreters?
1: El Gremi de Llibreters ha col·laborat.
0: Ha col·laborat.
1: Sí, el Gremi de Llibreters des del primer moment ens ha acompanyat en aquest procés i va assessorar a l'empresa on els experts van preparar aquest...
0: En qualsevol cas, us continuen cridant l'atenció aquests números.
1: Sí, ens continuen. Tot i que també sabem que a Sitges es venen molts llibres.
0: No, això està clar.
1: Malauradament, a través de plataformes, vull dir que aquí llegim i comprem.
0: Us ho dic perquè un cop torni aquest procés, diguem-ne, aquesta licitació a la taula del ple municipal i això pugui tirar endavant... Sí, més d'un que pugui optar a la licitació es podrà sentir una mica interpel·lat per aquests números i dir, ai, no sé jo si faré aquesta facturació aquí jo.
1: Nosaltres hem tingut reunions amb diferents interessats i han trepitjat no només els representants del Gremi de Llibreters de Catalunya, sinó professionals del sector, de la comarca, que han trepitjat, s'han interessat. I realment els professionals no tenen dubte de que aquí pot haver-hi una oportunitat. Més enllà de les valoracions probablement compartiré. Que fredament dius, caram.
0: Dius, caram, quina facturació s'ha de fer aquí perquè això funcioni. Perquè, és a dir, que arribarà de nou aquesta licitació sense massa canvis al ple municipal?
1: Els canvis que permetin mantenir el model de govern, però també escoltant totes les aportacions que ens han fet arribar diferents grups.
0: Entenc que no serà en aquest ple ni en el següent, sinó que encara passarà un temps per això?
1: No serà en aquest ple, ni el següent. No,
0: ni en el següent.
1: Probablement. Però és un tema que tenim sobre la taula i que... és una oportunitat que crec que no podem perdre aquesta legislatura.
0: Des de la vostra perspectiva, alguna informació sobre el Museu Romàntic, sobre Can Llopis, sobre Can Fals? Ha sonat alguna cosa?
1: Ha sonat alguna cosa. Aviam, hi ha coses que explicar. Hi ha un full de ruta clar, tant per Can Llopis, per el Romàntic, com per Can Fals, i nosaltres estem...
0: És a dir, això ja es pot dir.
1: Això es pot dir. Aquí hi ha un full de ruta i sabem, i inclús hi ha un calendari provisional.
0: D'acord.
1: I el que nosaltres estem insistint amb el Consorci i els responsables de la Diputació és de poder fer una roda de premsa, poder fer...
0: Per explicar tot això.
1: Per explicar i per poder donar resposta a totes les preguntes.
0: Com està costant, això, Déu meu?
1: Massa està costant, sí. Comencem a estar una mica...
0: Cansats
1: de la insistència, però ens en sortirem, ho farem.
0: Per què està costant?
1: Bueno, clar, la diputació...
0: Ho dic per si és una qüestió, perquè, no sé, el criteri o la planificació es pot fer, o si és fonamentalment una qüestió de dir, és que si no hi ha la partida, tampoc serveix de massa que sortim a explicar res.
1: La partida o les partides?
0: O les partides, perquè això és un dineral.
1: Això és un dineral i hi ha una projecció a anys vista. Però és el moment, la diputació i l'Ajuntament, el Consorci, té les coses
0: clares. És a dir,
1: clares,
0: sobre la taula de l'Ajuntament hi ha el calendari, hi ha la proposta, hi ha el criteri. Només falta fer-ho públic, això.
1: Exacte, sí. Segurament amb alguna darrera matització de darrera hora. I això es farà, els propers mesos s'ha de fer.
0: És a dir, el que està fent l'Ajuntament és dir-li a la Diputació, voleu fer un favor?
1: Som-hi, agafem l'agenda. Sí? Sí, és això, de
0: no,
1: forma
0: no,
1: insistent.
0: Entenc que no hi ha encara data definida de la presentació d'això.
1: No hi ha data definida, no. També hi ha un interès per part del Consorci, dels professionals.
0: Sí, està clar que ho han manifestat a més d'una ocasió.
1: Gemma Romero, que treballa de valent també i ens recolza amb aquesta necessitat de fer públic.
0: I afegim una qüestió més aquí, que és l'assumpte del Palau Maricel, que aquest sí que depèn fonamentalment de l'Ajuntament, i va quedar en el seu dia pendent la gran reforma del Palau Maricel, que és una reforma que també ja en el seu moment implicava una quantitat econòmica molt important. Això està d'alguna manera sobre la taula? O això és massa, diguem-ne, massa important encara o massa ambiciós per ficar-s'hi?
1: No, és un projecte ambiciós i important, però està sobre la taula. Tant és així que els darrers mesos hi ha... parlant amb els experts, tant de l'Ajuntament com del Consorci, tenim clar que tota aquella documentació i els treballs que es van fer en el seu moment s'han d'actualitzar, i les darreres setmanes hem tingut, no em vull equivocar, però la visita de 3 o 4 despatxos d'arquitectes que els hi hem demanat, encarregat, que ens presentin uns pressupostos per fer un primer estudi i un pla de treball de lo que cal fer al Maricel.
0: A partir del projecte que existia o de vell nou?
1: No, de vell nou.
0: De vell nou.
1: De vell nou. I és per això que aquests diferents equips han trepitjat el Palau, han fet aquestes visites tècniques i estan en contacte amb els tècnics de l'Ajuntament i també especialment del Consorci per presentar les seves propostes. Mm-hmm. Aquest és el primer pas per tirar endavant aquesta responsabilitat que tenim al Palau, aquesta actualització de la...
0: Per explicar-ho fàcilment, el Palau està fumut?
1: El Palau té molts anys. El Palau té molts anys, el Palau és patrimoni i el Palau s'ha de cuidar. El Palau està amb ús, no? Contínuament hi ha casaments, hi ha actes i tal, però sí que és cert que ha arribat un moment que l'hem de cuidar i l'hem de mimar. Sí.
0: Hi ha parts apuntalades del Palau?
1: Jo ara no em vull equivocar, però jo...
0: No, us pregunto.
1: Jo diria
0: perquè,
1: que no.
0: Perquè, diguem-ne, entre la brama que es mou, no.
1: No.
0: No s'està en aquesta situació.
1: No s'està en aquesta situació. Sí, ara, escolta'm...
0: Regidor sap.
1: No he baixat les catacumbes.
0: No, ja. Fins on el regidor sap...
1: No hi ha parts apuntalades, però és que no hem d'esperar a que hi hagin zones apuntalades per tenir també aquest full de ruta i actuar amb temps suficient.
0: Anem a altres qüestions. Fa 4 dies el diputat Carles Campuzano interpel·lava el govern de la Generalitat sobre el CAP. I no sé si Esquerra ha tingut alguna resposta a aquestes preguntes que es van fer o no.
1: Encara no tenim resposta, com a mínim no.
0: Allò, ni que sigui així...
1: No s'ha compartit, però vull dir que és un dels temes també fonamentals que fa molts anys que estan sobre la taula i que necessitem ja concrecions. Nosaltres el que sí que estem fent són tots els tràmits perquè un cop la Generalitat, el Departament de Salut de Generalitat, comenci a fer les actuacions, urbanísticament la parcel·la estigui ja amb condicions de poder rebre aquest nou CAP.
0: És a dir,
1: tenim bones notícies per això, perquè inicialment parlàvem d'un nou cap,
0: sí.
1: No? I a les, que és, això s'ha explicat, però val la pena recordar-ho, a les visites que van fer tant la conselleria, des de conselleria, però sobretot els tècnics, el conèixer el bon estat de l'edifici actual del CAP, el que es va decidir és que es mantindrien els dos edificis. Mm-hmm. Probablement l'edifici antic, l'actual, l'antic, però que està en molt bon estat, més enfocat cap a temes comunitaris, no? D'àmbit comunitari.
0: Això és el que suposadament faria més fàcil...
1: Sí,
0: el projecte.
1: El projecte.
0: Però en tot i això està costant Déu i ajut, eh?
1: Està costant molt, sí. Sí, sí.
0: Alberto Oliver Rodés és el negociador del govern.
1: Sí,
0: sí.
1: És això.
0: És
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, tinc aquest paper.
0: Té aquest paper i diguem-ne que la majoria de grups de l'oposició li reconeix el tracte, però, diguem-ne, estem en aquell punt de... com ho podem dir això, dels obstacles vinculats, sobretot ara, ordenances fiscals, pressupost, etc, etc. Per tothom qui ens escolti, perquè les ordenances fiscals, recordem, més que s'aprova la modificació de les ordenances, perquè les ordenances són sempre vigents. El que s'aprova és l'actualització, la modificació de les ordenances. Sembla que ho veu apuntar, no sé si en algun dels darrers plens, que el govern havia considerat que davant la situació política tenia poc sentit fer un ple sobre la modificació de les ordenances fiscals. Per què?
1: Mira, Vicenç, perquè els darrers anys s'ha intentat dos cops. Ho vaig intentar jo per darrera vegada. La Carme Almirall també es va esforçar i va presentar la proposta de govern i no ens n'hem en sortit. En el seu moment no ens vam en sortir. Llavors la reflexió és pensar ara... 8, 7 o 10 mesos, quan era el moment de presentar les ordenances, què és el que ha canviat, no? Si en el seu moment no es van presentar, no es van poder aprovar, no vam ser capaços de tenir els recolzaments, tot i que van haver-hi negociacions i van haver-hi inicialment preacords, podríem dir, no? O punts de trobada, no vam ser capaços de tenir aquests suports. Què és el que ha canviat ara? Bé, estem en un escenari també de cert bloqueig polític, d'una normativa canviant, no? I d'un increment del cost de la vida per a les famílies, dels veïns i veïnes. Aleshores, ara jo crec que s'ha de ser molt prudent. S'ha de ser molt prudent perquè quan parlem d'ordenances fiscals ens centrem, tots pensem en la taxa de residus. Aquesta taxa
0: que va ser, diguem-ne, el punt d'inflexió en
1: exacte.
0: El debat.
1: Aleshores, la nostra aposta era un increment gradual, no? Perquè per no impactar amb tot el cost, tal com obliga la normativa, de la despesa de recollida i tractament dels residus. Aleshores...
0: Això es va arribar a plantejar en algun moment, a fer un sondeig amb les forces polítiques, aquesta possibilitat de l'augment gradual?
1: Bueno, era el plantejament. Era el plantejament. Hi ha un tema tècnic. Tots els estudis que es fan per justificar aquests increments es basen en l'any anterior. No? I aquí tenim l'entrada del nou contracte de
0: neteja.
1: De neteja i en aquest cas de recollida, que és el que ens afecta. Aleshores, aquí hi haurà un increment de cost perquè hi ha una millora de servei. Aleshores, hagués estat un bon moment, ara fa un any o més enrere, de fer un primer increment que en tot cas no seria el cobrir el cost real de quan entri el nou servei que es preveu els propers mesos. No? Aquesta era l'aposta d'aquest increment gradual. Amb aquest escenari d'increment de preus, de pressió sobre les famílies dels nostres veïns i veïnes, doncs ara no es creu oportú.
0: Mm-hmm.
1: Però per aquests tres motius, no? Per aquest bloqueig, per aquesta incertesa amb normativa, increment de costos, i evidentment per això que insisteix.
0: És paradoxal això, perquè no es va arribar a aprovar mai l'augment de la taxa de recollida de residus d'acord amb la llei, amb la normativa europea, etc. I en canvi, és molt probable que aquí vingui aquest marrón, el tindrà només assumir sí. El govern, eh?
1: Sí, sí.
0: El primer marrón de la propera legislatura serà aquest.
1: Serà aquest.
0: Mani qui mani, si mana el govern actual, si mana els... És igual, qui sigui es trobarà...
1: Mani qui mani. Nosaltres això és el que intentàvem explicar i raonar. Jo amb els
0: ho dic perquè estem en els 66 euros.
1: Sí.
0: Es mantenim en els 66 euros.
1: Sí, sí.
0: I hi haurà la licitació del nou servei, que val més que el que valia. Una licitació, per quan és més o menys, regidor, aquesta licitació?
1: Sobre els 12 milions d'euros. Sí.
0: Dins d'aquests 12 milions hi ha la part corresponent a la recollida, que no són els 12
1: sencers. Sí,
0: no s'espantin. No sí. Però en qualsevol cas, qui vingui li tocarà fer alguna cosa perquè aquests 66 hauran de, diguem-ne, d'anar a parar a 170, 180, 200...
1: Probablement.
0: Probablement.
1: No tenim els números.
0: Però probablement, però en els municipis del voltant, important. Els municipis del voltant, més o menys, són 200, sí. Més o menys, eh?
1: Sí, sí.
0: Vilanova, Ribes, tal. És a dir, que anirem a parar això, qui sap de quina manera, però al sí, final sí. Tocarà això.
1: Segur. I qui li toqui, això ho necessitarà per quadrar les comptes municipals.
0: D'acord, perquè va ser en el darrer debat, diguem-ne, de les ordenances, un dels arguments del govern era dir, bé, ens n'estarem d'ingressar 3 milions d'euros, si no recordo malament, regidor.
1: Moment, sí.
0: En aquell moment, sí.
1: Sí, sí, amb una taxa de, si no recordo malament, 154
0: euros.
1: Ah,
0: exacte, sí. A la qual s'havia arribat, eren 170, però s'havia rebaixat a 150, s'havia fet tot això. Esclar, aquells 3 milions d'euros d'abans, hem de suposar que ara...
1: Seran més seran i més. Hauran de sortir d'alguna banda, sí.
0: Poso sobre la taula l'assumpte, sobretot perquè ens entenguin els oients, del romanent. L'Ajuntament té 38 milions de romanent?
1: Sí, això és quan... Sí, les darreres dades que els habilitats ens van facilitar.
0: D'acord, això és un capitalet oficials. També.
1: Són molts diners, sí.
0: Aquests diners s'han de mantenir... poden sortir d'alguna manera? Estan molt blindats?
1: Aquests diners s'ha d'explicar bé, no? Primer, el que val la pena dir i recordar també és que això és gràcies a la gestió curosa que s'ha fet els darrers anys. I, evidentment, els diners estan per invertir, per tirar endavant els projectes que necessitem.
0: La gestió curosa significa dir moltes vegades que no...
1: Sí, moltes vegades.
0: Moltes vegades,
1: moltes vegades
0: que, no.
1: Que no, o estudiar bé i...
0: Potser massa vegades que no?
1: Clar, això costa.
0: Costa.
1: Però, costa, però s'ha de dir que no. Perquè també per accedir a aquests estalvis, a aquest romanent, no ho pots fer amb...
0: De qualsevol manera.
1: De qualsevol manera i per qualsevol inversió. S'ha de justificar molt bé, s'ha de portar al ple... i, com et deia, només per certs tipus d'inversions sostenibles, eh? No t'ho pots gastar amb allò que et sembla.
0: Ara faig un figurat, perquè la llei diu el que diu, però depèn també de la interpretació dels habilitats que es consideri, diguem-ne...
1: Probablement.
0: Sí,
1: sí. Els habilitats són els professionals independents que vetllen pel compliment de la norma.
0: I, els que beneeixen...
1: Els que beneeixen. I que
0: seguir... aquells diners responen a la llei o no.
1: Exacte.
0: En alguns moments, entre les habilitats i el govern, poden haver discrepàncies sobre la necessitat de l'ús d'una determinada partida que pugui venir del romanent?
1: Bueno, discrepàncies poden haver, però això és el dia a dia de la gestió de recursos. Més que discrepàncies, el que hi ha és treball en comú i es posen... en comú els diferents punts de...
0: Us ho pregunto per una visió molt, molt de carrer. Tenir 38 milions d'euros de romanent doncs demostra que la gestió pot ser bona, però algú pot pensar, home, són molts diners de romanent.
1: Són molts diners, però també és important, perquè això...
0: Observaves
1: a l'inici...
0: En tenim molts a la caixa, però la caixa no la podem obrir.
1: Sí, i també hi ha una part important d'aquests diners que no es poden tocar.
0: D'aquests 38 milions no se'n poden tocar, què? 10, 15?
1: Probablement, o 13. Ara no,
0: o 13,
1: no em voldria equivocar.
0: Ens en queden 25.
1: Ens en queden 25, sí.
0: Que són molts diners, també.
1: Que són molts diners i són per invertir. Això és segur. El que passa és que els pressupostos, quan es plantegen en base als ingressos que tu generes. No,
0: i no el romanent que tens.
1: Ah, exacte, no el romanent que tens. Això. Però sí, però el romanent s'ha d'activar i ja està. Bueno, de fet, aquests darrers mesos podem donar exemple de l'activació de romanent, perquè de forma repetida nosaltres hem sol·licitat, hem portat al ple modificacions de crèdit per diferents projectes que es fan amb aquests establis municipals i ho continuarem fent els propers
0: plens. Dit d'aquesta manera i també amb tota la franquesa que pugueu, en tenim massa de romanent ara?
1: Jo tenir
0: tenint en compte el pressupost general, no, que tenir estalvis és bo, això segur. I segur que qui ens escolta, si té 60, 70 anys o 80, dirà sí, escolta'm, però, tots els estalvis. Sí. Ja es van, escolta'm, que estem tot el dia per aigua.
1: Jo, el que per donar resposta, el que caldria és esperar uns mesos...
0: Ho dic per això, hi ha un pressupost de 60 milions, hi ha un romanent de 38.
1: Sí, però hauríem de saber, i no tinc la xifra aquí, tot el que s'ha executat de romanent al llarg d'aquest any. Perquè hi ha hagut projectes importantíssims, com el que s'està ara mateix licitant, contractant de la climatització del mercat municipal, que es va fer una sol·licitud i es va aprovar aportar 1.300.000 euros en números rodons de romanent. Vull dir que aquesta xifra...
0: Sí, o els 900.000 del passeig marítim de Nova.
1: O els 900.000 d'aquesta obra d'emergència. Tenir aquests estalvis permet això. Permet restaurar el passeig marítim quan el Miteco et diu que no, que has de tirar enrere el passeig. Doncs nosaltres exercim aquesta autonomia local per tornar al passeig, invertir amb el passeig que nosaltres creiem, o projectes com el que et deia de la climatització del mercat municipal.
0: Voldríeu que es mogués més el romanent?
1: Sí, a mi, clar, el que ens interessa a tots és invertir, és que els projectes tirin endavant i succeeixin de nous, també.
0: Tot això a partir de les ordenances fiscals. Si no hi ha, per dir-ho ras i curt, ple d'ordenances fiscals, no hi haurà ple de pressupost.
1: Bueno, el ple de pressupost... aviam, el pressupost, ho va dir l'alcaldessa ara fa poc, estem en un moment que hem de ser realistes, però nosaltres no descartem el pressupost. La nostra responsabilitat és continuar treballant i tenir les eines.
0: Faig parèntesi aquí. Si no recordo malament, regidor, el ple de les ordenances sí que tindria un timing, que si et passes del temps, ja no cal que facis res.
1: Exacte.
0: Perquè les ordenances s'han d'aplicar 31 de desembre o a 1 de gener de l'any que ve.
1: Llavors aquests tràmits
0: d'exposició
1: pública...
0: I el termini, o el compleixes o no el compleixes. Sí. Per tant, ja no el compleixes. En el cas del pressupost, evidentment això no és així, per tant, podria tenir lloc un debat de pressupost.
1: Podria tenir lloc. Ara mateix estem en una fase de valoració d'aquest escenari polític i econòmic.
0: Ara us pregunto, té sentit fer un debat de pressupost si no s'ha fet un debat d'ordenances fiscals?
1: Jo crec que el pressupost és útil, i sí. I el pressupost...
0: Ho dic per si els números dels ingressos poden respondre...
1: És això que et deia, del moment aquest que estem d'anàlisi polític, no? d'estudiar possibles suports, però també econòmic. Aquest anàlisi s'està fent, l'estem valorant actualment.
0: És a dir, en l'elaboració d'un pressupost no s'ha de tenir en compte així d'entrada o romanent?
1: No.
0: No es pot tenir. El romanent sembla el Sant Grial,
1: No
0: el toquis.
1: Sí.
0: Està allà, però no el toquis.
1: Sí que és cert que tots els pressupostos poden incloure grans inversions que no consten com a romanent, perquè no pot constar, però s'exposen com a... es plantegen... que es pagaran amb recursos, amb préstecs.
0: D'acord.
1: I després, tècnicament, això es pot traslladar a romanent.
0: D'acord.
1: Però el plantejament del pressupost...
0: No pot ser assumint directament diners de romanent.
1: No.
0: Us ho pregunto perquè prou que ho sap també el govern i prou que ho saben els regidors i prou que ho saben les entitats. Si no hi ha pressupost, és un petit drama per a les entitats, perquè tot el que fa referència a les subvencions de les entitats s'ha de tornar a aprovar de bell nou...
1: Sí, és un petit drama, però també jo crec que tots hem millorat. Hem millorat sí? Govern i hem millorat els...
0: A la tramitació de tot això?
1: Amb la tramitació de tot això. De fet, aquest any és un exemple de l'esforç que s'ha fet per part de tots, l'esforç que mereixen les entitats, i les subvencions s'han fet arribar molt abans que no amb algun altre any. Mm-hmm. Vull dir, no han patit tant. Jo, des de cultura, no em vull equivocar si totes les subvencions, excepte poder una, al mes d'agost estaven ingressades a les entitats. I la que no ho estava és per un tema de coordinació amb l'entitat.
0: Ara anirem a les entitats.
1: Hem millorat. I, perdona, amb el cas de que no tinguem pressupost i que anem a prorrogat, farem tots l'esforç. Jo estic segur que també tindrem el recolzament de la resta de grups per aprovar les modificacions necessàries al ple per no fer patir a les entitats.
0: Aleshores, ara què creieu més? En un nou pressupost o en un pressupost prorrogat?
1: Jo no sóc optimista.
0: No sou optimista?
1: No sóc optimista.
0: D'acord.
1: Però, dit això, no vol dir que tinguem l'obligació i que ens esforcem a treballar. Però amb el context que estem, i no sé, aquesta precampanya que sembla que ja ha començat i aquest... La situació actual,
0: ara m'ho poseu bé. Esquerra ja té candidat o candidata?
1: Home, jo crec que ja fa molts anys, no? Passa que poder no s'ha fet públic, no?
0: No s'ha fet públic?
1: No s'ha fet públic. Jo crec que la meva aposta, jo crec que la candidata hauria de ser, sense cap dubte, Aurora Carbonell.
0: Que repetís?
1: Que repetís, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Si ho dieu així, és que això deu estar bastant coll avall.
1: No, això és la meva opinió.
0: Però no sou un qualsevol, ja ho sabeu.
1: Això és la meva opinió personal. Escolta'm, això...
0: Que us ho hem preguntat?
1: En qualsevol cas està en mans del partit.
0: No, està clar. Això... Però vull dir, us ho hem preguntat o no? Que qui us agradaria que fos?
1: Ens ho han preguntat, encara no.
0: Queda dit, doncs.
1: Encara no.
0: Pel segon tinent d'alcalde, l'alcaldessa seria la millor candidata d'Esquerra per a les properes eleccions.
1: Cap dubte.
0: D'acord. Fem un apunt aquí també pel que fa referència a les entitats, perquè tenim la sensació que en el darrer ple no veu poder acabar d'explicar-vos en aquest assumpte que va generar, sembla ser, tensions, sobretot en el Prado, en el cas d'aquesta subvenció de 300.000 euros pel retiro, 150.000 pel Prado, i com va dir el regidor, el mes de gener, l'any que ve, el Prado rebrà els altres 150.000 euros. Què ha passat aquí, com s'ha anat desenvolupant això i si veritablement, des del punt de vista del govern, en un primer moment s'entenia que pel gruix de l'obra que li quedava per fer el retiro mereixia més pressupost o més subvenció que la que mereixia Prado, perquè Prado ja havia avançat molt en les seves obres. Com ha anat tot això?
1: Bé, això ha anat de la següent manera, però deixa'm arrencar dient que l'Ajuntament, el govern, sempre ha tractat i tractarà de la mateixa manera i donarà el mateix suport a les dues entitats. Vull dir, això està claríssim. Però el que és cert és que en certs moments, amb raons fermes, això no vol dir que es tracti igual en el mateix moment a les dues entitats.
0: És a dir, enteneu que el Retiro vivia una singularitat, que no vivia el Prado.
1: El Retiro, es van tenir unes reunions i es va entendre que era un moment que es tenia de fer una aportació important, no?, amb aquesta fase final.
0: Faig un parèntesi aquí també. Si s'ha pogut fer ara, perquè em sembla que es va dir també en el ple, és perquè l'actual intervenció creu que es poden treure aquests diners del romanent, a diferència de l'anterior intervenció que deia que no es podien treure aquests diners del romanent?
1: Exacte, sí.
0: Això és així?
1: Alguna cosa que ha canviat, sí. Però de la mateixa manera que abans parlàvem de com i quan es pot invertir el romanent, això no és una bossa de diners, un sac de diners que puguem disposar, abans ho explicàvem.
0: Sí, sí, sí.
1: I s'ha de raonar molt bé, s'ha d'explicar molt bé i justificar molt bé. I és per això que aportacions d'aquestes extraordinàries de quantitats tan grans s'han de fer esglaonades amb el temps.
0: D'acord. Li va arribar al govern l'anuig del Prado?
1: Bueno, sí. El Prado estava disgustat. Això
0: disgustat.
1: I ens va arribar, i a mi personalment em va arribar.
0: Això va propiciar un canvi de criteri atenent aquest anuig?
1: Nosaltres teníem clar que el suport tenia de ser el mateix, no en el mateix moment, però el mateix. El que sí que he de reconèixer és que ens va convèncer la necessitat de posar data a aquesta aportació.
0: D'acord, és a dir, que aquest compromís fos un compromís en ferm, que es pogués establir en ferm abans.
1: En ferm ho era, però poder parlar d'un trimestre en concret.
0: D'acord, no? D'acord. 11 i 12 minuts. Hem d'acabar, òbviament, en Kansas Pícnic i Club de Mar. I el posicionament del govern i com ho viviu tot plegat després, òbviament, del tancament, consumat el tancament del pícnic i per tant, la situació actual. I no sé si li ha arribat al govern o no, o alguna data d'aquella que es va apuntar amb la roda de premsa que amb aquella declaració pública de l'alcaldessa acompanyada dels membres del govern, de la possibilitat que responsables de costes vinguessin a Sitges aviat, vés a saber per què, però per parlar també d'això i qui sap si del projecte de futur o no. S'ha sabut alguna cosa més sobre això?
1: Sí, s'ha sabut alguna cosa, però deixa'm començar, sí. per jo crec que per compartir la pena i la tristesa que em fa també com a un sitgetà més veure aquestes planxes, nefastes planxes de ferro que ja hi eren, ja les teníem al Kansas, les tenim al Pícnic, les teníem al Club de Mar i ara també al Pícnic. No?
0: Crec que és l'únic escenari que genera unanimitat per part de tothom.
1: Sí.
0: O creure
1: sí.
0: Que això és un desastre.
1: Això és un desastre. Això és un desastre. I més ara, que ho teníem clar pel Kansas i pel Club de Mar, però ara que ho veiem a la porta, no? A l'Avinguda Sofia,
0: sí, sí.
1: Una de les principals entrades. Sí, sí. No? Som més conscients que mai. I des del govern ho tenim clar. Nosaltres exigim, demanem el dret de decidir des de Sitges. Ens costa molt entendre com certs funcionaris o certes funcionaris des d'un despatx de Madrid que no han trepitjat Sitges prenen aquestes decisions i són incapaços de entendre i treballar certa flexibilitat. Però em parlaves de dates. Sí, tenim la data, però la data és el 22 d'octubre. Hi ha una reunió...
0: Això és la setmana que ve?
1: Això és la setmana que ve, de l'alcaldessa amb responsables del Miteco que venen des de Madrid. Ara, això sí, doncs, la reunió és a Barcelona.
0: D'acord.
1: La reunió és a les oficines de Barcelona.
0: Caram, com els hi costa baixar, eh?
1: Com els hi costa, sí, perquè probablement...
0: És per agafar-los a tots i ficar-los dins un cotxe.
1: Sí, sí.
0: Ai,
1: perquè
0: perdó.
1: Si els fiquéssim al tren...
0: No arribarien, però almenys amb un cotxe ben tancats.
1: Sí.
0: D'acord, però com a mínim hi haurà reunió amb els responsables del Miteco?
1: Reunió i hi haurà insistència amb el que s'està demanant des de fa mesos, si no anys.
0: Des del Miteco no s'ha apuntat res
1: no.
0: Sobre el que poden portar
1: no.
0: Sota el braç?
1: No. Però ells saben que nosaltres el que demanarem, el que exigirem, és fer un ús temporal d'aquests equipaments. Aquí la situació és de bloqueig. Aquests tres equipaments, o els edificis, són Befils, estan protegits per l'Ajuntament. L'Ajuntament té la obligació de vetllar per la seva conservació i en cap cas es donarem cap llicència ni cap permís per enderrocar-los. I exigim això, l'ús temporal d'aquests equipaments sota la responsabilitat de l'Ajuntament es posin a disposició de tota la ciutadania, es puguin obrir.
0: Un quart de 12, hem fet balanç també amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés. Albert Oliver Rodés, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Doncs Paulina Rubio ens ha servit per continuar aquesta tercera i darrera hora de la Matí amb nosaltres d'avui, dijous 15 d'octubre. Deixem una miqueta de banda la política i anem a una qüestió tècnica, però de la qual ens surten dades, on han sortit dades molt, molt interessants. Fa uns dies es va presentar a l'Hotel Melià, just allò, gairebé el Festival de Cinema, oi? El nou sistema d'intel·ligència turística de Sitges per millorar la gestió del turisme al municipi. Ara en parlem.

0: I per una miqueta per explicar-ho, perquè clar, el nom millor, sistema d'intel·ligència turística. Aquí, com ara estem en a l'època dels smart, oi? Tot ha de ser intel·ligent. Doncs perquè ens ho contextualitzi una miqueta, per poder doncs, estirar del fil de les dades que es poden extreure d'aquest interessant estudi viu sobre la realitat turística del municipi, tenim la responsable de Turisme de Sitges, Marc Carrasco, bon dia.
1: Bon dia, encantada.
0: A veure, d'entrada, què és un sistema d'intel·ligència turística?
1: Sí, el nom igual genera, no?, una mica de respecte. De fet, en el sistema d'intel·ligència el que tenim és una plataforma en la qual integrem tot de fonts d'informació diferent i que ens permet tindre doncs, una visualització de dades en temps real amb un decalatge en funció de quina és la font des d'on estem extraient aquesta informació, sí? Però ens permet veure què és el que passa en el sector turístic de Sitges.
0: D'acord.
1: Per tant, és això, és endollar fonts d'informació en una mateixa plataforma i unificar la visualització.
0: Per tant, entenem que la informació ja existia, el que no existia era aquesta sistematització per tenir-la tota, diguem, en un mateix lloc.
1: Exacte. És a dir, en l'àmbit turístic, igual que en la majoria de camps, no? Doncs uh-huh. Ja sempre hi ha una part d'investigació. La regidoria de turisme ha fet molts estudis al llarg dels anys, té moltes dades, però això passa en totes les institucions, no? Llavors, el que hem fet ara és agafar fonts que ja teníem, fonts que ja eren oficials, i li hem afegit també algunes altres fonts que són pròpies i d'altres que són noves. I ho hem ajuntat tot, hem fet un mix com una coctelera.
0: D'acord. I això permet fer-se una composició de lloc, d'on estem, del que ens ha passat i de cap a on anem?
1: Cap a on anem potser és el més complicat, no? Uh-huh. Perquè ara s'està parlant molt de com s'ha de fer aquesta gestió de dades amb la IA. El que sí que és segur és que ara unifiquem la informació i això és superimportant perquè fins ara no ho teníem. A més, el que hem intentat fer és amb totes les fonts que tenim d'informació hem intentat ensenyar la informació d'una manera molt pedagògica. És a dir, per cadascuna d'aquestes fonts d'informació que anem incloent anem explicant quina és la font original, com s'ha de llegir la informació, de manera que qui rebi aquell enllaç amb aquest sistema d'intel·ligència entrant en qualsevol d'aquestes fonts pugui entendre què és el que té al davant.
0: D'acord.
1: No? I bueno, això és el que trobem, més o menys, no? un concepte nou en quant la informació que ensenyem s'ensenya de manera diferent del que teníem fins ara.
0: I és una informació que hi ha una part que és d'accés lliure, d'accés públic,
1: exacte,
0: i una altra part adreçada als professionals, oi?
1: Sí. Quan aquest projecte el vam desenvolupar, l'hem desenvolupat, l'hem acabat fa uns mesos, a dintre del marc del Next Generation, dels uh-huh. plans de sostenibilitat turística en destinació. Llavors, el que vam fer, no, quan vam trobar que teníem aquest projecte que l'havíem de desenvolupar, és que hi havia unes dades que eren molt evident que eren de vocació pública, n'hi havia d'altres que eren molt importants, però que eren més de vocació privada, que són les que ens serveixen per la gestió diària o per la gestió de la pròpia institució de l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquí hem inclòs quatre verticals d'informació. Per una banda, les dades turístiques, que serien les que ens servirien en tot el sector turístic,
0: sí,
1: ja sigui empresaris, institució o inclús estudiants, periodistes, no?, que vulguin tenir un millor coneixement del que passa amb el turisme a Sitges. Després tenim una sèrie de dades que també són públiques de mobilitat interurbana. I després tenim dades d'informació que són privades, que són la seguretat ciutadana, la dinàmica comercial entesa com tota la informació dels negocis que s'obren a Sitges i una part d'informació dintre de les dades turístiques i de mobilitat interurbana que de moment també és privada.
0: D'acord, és a dir que hi ha una part oberta i una part doncs, ja més restringida adreçada específicament a professionals que vulguin doncs, anava a dir entrar més en el fons d'aquestes dades.
1: Exacte, és així.
0: En dades turístiques tenim perfil del turista, perfil de l'usuari a les oficines de turisme, que evidentment, clar, tota la vida heu tingut el perfil de la gent que s'adreça a les oficines de turisme, mm-hmm. El que passa és que ara està sistematitzat i és consultable a partir d'aquesta web. L'afluència de turistes, mm-hmm. òbviament, les places d'allotjament turístic, l'ocupació hotelera, els habitatges d'ús turístics, els coneguts UTS, la taxa turística també repartida entre un primer període 2013-2017 i després a partir del 2017, la reputació online, que sí, no és poca cosa, i per últim les tendències del turisme de congressos, les tendències MICE, que es diuen en l'argot professional. Uh-huh. Això sobre dades turístiques. I després, com a dades que també poden vostès consultar, en aquesta web hi ha la mobilitat interurbana, matriu de desplaçaments, que això és una cosa també que té un punt de curiositat. Ara entrarem en aquestes coses perquè hi ha dades que surten molt interessants, la de desplaçament de les persones i també de les persones que dormen al municipi, que són dades també anava a dir que tenen un punt d'interès i de curiositat pels professionals, però fins i tot allò per
1: totalment,
0: dir, bueno, entrem,
1: sí,
0: com és Sitges? Doncs és una manera. Això és el que és públic i, per tant, accessible per tothom.
1: Exacte. Uh-huh. Aquestes són les dades públiques. Després, com a dades privades, el que nosaltres tenim són una sèrie de sensors que hem instal·lat en diferents punts del municipi que ens permeten veure realment quina és l'afluència de persones en moments determinats, no? Això... altres municipis ho estan fent, però realment ens aporta molta informació de valor quan tenim esdeveniments que omplen molt els carrers.
0: És a dir, hi ha una sèrie de sensors que compten gent.
1: Exacte.
0: En diferents punts.
1: Exacte. Cada 15 minuts tenim la informació de quin és el volum de persones que hi ha en un punt determinat.
0: Doncs ara aquí un punt, estiro més de curiositat. On estan més o menys aquests sensors?
1: En tenim un aquí, a la plaça de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Al Passeig de la Ribera en tenim tres. Perquè recordem que el Passeig de la Ribera, no, doncs és un espai on s'hi concentren molts esdeveniments, i l'altre és al carrer Joan Tarrida.
0: D'acord. És a dir que hi ha cinc llocs,
1: sí,
0: tres al Passeig de la Ribera, al carrer Joan Tarrida i aquí a la plaça de l'Ajuntament, que compten gent. Com la compta aquesta gent?
1: A través de dades de telefonia mòbil.
0: Ah, amigo.
1: Llavors fan un recompte del número de persones i cada 15 minuts ens diuen ara mateix n'hi ha 100, 200...
0: Com tothom porta el mòbil...
1: Exacte.
0: Doncs...
1: aquí després hi ha una sèrie, no? Aquests sensors el que fan és que cuinen una miqueta les dades,
0: d'acord,
1: i fan la seva aproximació, no? Però sí, vull dir, és una dada que és molt d'ús, no? I sobretot per la gestió.
0: No, ara em pregunta... clar, aquí protecció de dades no entra perquè simplement se sap que hi ha un telèfon.
1: Exacte.
0: Però no es desa
1: no,
0: la...
1: No.
0: O sigui, no es vulnera la intimitat de ningú.
1: Per res.
0: Agafant aquestes dades. Quan fa que els teniu els sensors operatius?
1: Des del 9 de juny.
0: D'acord. Per tant, ja teniu les primeres dades.
1: Sí.
0: I coincideix, anava a dir, quan es fa un estudi sempre hi ha una hipòtesi prèvia. Coincideix el resultat amb la hipòtesi?
1: Sí. De fet, ara estem mirant, perquè nosaltres amb aquesta informació el que farem serà generar una sèrie d'informes que anirem compartint amb el sector turístic del municipi, i la dada que surt de l'estiu és que, evidentment, el dia que hi havia més gent al Passeig de la Ribera era el 23 d'agost. No?
0: Vaja.
1: Amb la nit de... és així.
0: aquell dia de les famoses 300.000 persones que surt sempre a la nota de premsa, que després no saps mai si realment ningú les ha comptat, oi?
1: És a dir, de vegades les dades són una mica perilloses,
0: sí,
1: perquè ens donen una xifra, però en realitat nosaltres el que hem de fer és valorar més la tendència, no? És a dir, no podem dir, afirmar que hi havia X número de persones és complexa.
0: Per tant, sempre es necessita un marc temporal que li doni fiabilitat al que estàs recollint. Si és una cosa que heu començat ara al juny, fins al juny de l'any que ve no farà un any.
1: Exacte.
0: I per tant no podrem, doncs, comparar en el mateix moment
1: quina ha estat l'evolució, no? I com es comporta, quin és el

0: informació ja unificada que ens permetran dir, doncs, això és el que ens diuen les dades.
1: D'acord. I has comentat també que dintre de l'apartat, diguem, privat, també hi ha dades de seguretat.
0: Sí, això és el que fem, és, en realitat és informació que la policia ja té disponible, però el que fem és volcar-la i visualitzar-la d'una manera, amb una lectura molt fàcil.
1: D'acord.
0: Vale, és a dir, més enllà, jo crec que la dada és important quan ens aporta valor i facilitat de lectura, no? Que qualsevol persona pugui entendre què és el que té al davant. Si no entenem aquesta, no? Aquesta vocació de facilitar la lectura, és molt important amb aquestes dades, perquè hi ha molt volum d'informació.
1: Correcte. No és fer una llista,
0: no,
1: sinó que és visualitzar-ho. És a dir, la gràfica, el mapa, és el que ens dona valor per poder situar les coses correctament. I això és el que
0: es busca. El que m'ha encantat.
1: A veure, abans has dit, clar, aquestes dades, la gràcia serà començar a analitzar-les en via.
0: Sí.
1: Nosaltres hem fet un experiment.
0: Vale.
1: I ja li hem dit, vinga, va.
0: Ai, nosaltres encara no l'hem fet, aquest experiment.
1: Doncs,
0: a veure què ens dius.
1: El nostre amic Clot, que el tenim aquí treballant de tant en tant, ens ha dit algunes coses a partir del que ell ha trobat a la pàgina.
0: Vale.
1: A veure, primer, el turisme estranger em diu, el turisme estranger ha passat a dominar clarament.
0: Totalment, sí.
1: Ha passat de ser una minoria entre el 2020-2021, que entenc, clar, és normal, perquè aquí no... Això era pandèmia. Això ell no ho ha valorat, però clar, diu, home, aquí no venien gaires turistes, era entre un 20 i un 40%, i ara representa el 24-25 el 72%. És a dir, que clarament majoria de turisme estranger, amb una majoria també, sobretot de procedència del Regne Unit i de França.
0: Sí, que i això, Alemanya el tercer mercat. Sí.
1: I Alemanya és el tercer mercat amb un 11%. Segona cosa que ens ha dit el nostre amic. L'afluència encara no ha recuperat el pic del 2019.
0: Correcte.
1: És a dir que veiem que estem recuperant, evidentment, però tot el que teníem abans de pandèmia encara no hi hem arribat, i això que ja fa uns quants anys d'aquesta pandèmia.
0: Sí, però estem molt propers al 2019. Sí que és cert, i això ho puntualitzo, perquè l'afluència, és a dir, nosaltres amb aquesta plataforma hem agafat moltes fonts d'informació diferents i les hem ficat aquí. La intenció sempre era que les dades fossin perdurables en el temps, i això vol dir tirar de fonts d'informació oberta i gratuïta. Val? No volíem començar a comprar dades perquè entres en un mercat que després com a administració pública és difícil de mantenir, no?
1: Correcte.
0: Hem de passar per licitacions i això doncs és complexa. Llavors, precisament les dades d'afluència de turistes ens les estava aportant l'Institut Nacional d'Estadística i ells tenen un decalatge en el temps aquí, que és que el turista internacional el 2026 encara no el tenen comptabilitzat. Són dades experimentals que estan fent servir. Potser per això també us ha deixat una mica i el Clot us ha dit ojo que el turista internet, no? Que l'afluència de turistes potser està baixant una mica. Però estem molt en línia, les dades són molt semblants al 2019.
1: És a dir, estem com estàvem. No hem crescut, però tampoc hem baixat, hem recuperat. Vinga, tercera. La taxa turística recapta més amb menys pernoctacions.
0: És correcte.
1: Això probablement és que ha pujat la taxa turística.
0: Exacte. Sí, sí, sí.
1: Anava a dir, són faves comptades. L'allotjament, aquesta quarta és interessant. L'allotjament s'està desplaçant de l'hotel cap a l'UT, cap a l'habitatge d'ús turístic.
0: Sí.
1: Això també és una tendència.
0: El nombre de places d'UTs és més alt que el d'hotels.
1: Ens diu, el pes de l'hotel entre els turistes encastats cau del 79 al 48%, mentre que creixen els càmpings i els habitatges d'ús turístic. I aquí sí que cita específicament l'INE, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Si em permets, amb les dades de l'INE, dels habitatges d'ús turístic, hem fet un estudi molt interessant, que és que hem aplegat les dades de l'IDESCAT i de l'INE. Llavors, això ens permet veure, perquè l'INE et diu quins són els UTs que estan en comercialització i l'IDESCAT et permet veure la geolocalització. No, ells ens donen les dades, i nosaltres el que hem fet a través de l'empresa adjudicatària és geolocalitzar els UTs. I és superinteressant aquesta vertical d'informació.
1: Però això ja és ja d'ús professional, oi?
0: Això és públic.
1: Ah, és públic.
0: Sí. Les dades d'UTs són públiques. Per tant, podeu entrar a veure-les.
1: I aleshores veure, allò qui tingui curiositat,
0: exacte,
1: a quin sector de Sitges n'hi ha més, a quin n'hi ha menys, com estan repartits.
0: Està totalment definit.
1: Oh, que bo. Bé, doncs aquesta també és interessant. És a dir, que si volen jugar, ja li hem dit amb la Mar, s'ha de buscar una miqueta encara. Diguem, entenem que es posarà més accessible perquè la web és sitges.recity.

0: amb dues T's, y.com, sí. Aleshores, però clar, per accedir, sí que s'ha d'anar una miqueta endins.
1: Nosaltres ara tenim les dades disponibles des de la web de l'Ajuntament, uh-huh. Vila de Sitges, secció turisme. Llavors, a turisme, sí que és cert que li haurem de donar un volt amb això.
0: Hi ha molts clics de camí.
1: Hi ha molts clics. I dintre de les webs de turisme de Sitges també està disponible.
0: Ho dic, més que res ho diem, perquè si algú ens està escoltant i diu, ostres, jo voldria entrar a xafardejar, doncs té un punt aquesta... A veure, que ara quan pengem el post posarem l'enllaç directe, que ningú pateixi. Però que en qualsevol cas, doncs això, que les dades són i són... i són molot interessants. Una altra cosa que ens ha dit el Clot, una cosa que ja sabíem, l'ocupació hotelera manté l'estacionalitat. És a dir, sabem que una de les fites de Sitges sempre, i a partir dels anys 90 i això, va ser intentar trencar l'estacionalitat, però l'estacionalitat es manté. Més, hi ha més turisme, bàsicament,
1: sí,
0: a l'agost.
1: Sí, és una estacionalitat més suau, no? Uh-huh. És a dir, sí que és cert que, clar, del novembre fins al febrer doncs, tenim aquestes baixades en les pernoctacions, que és evident. Però tot i així, el segment MICE, no? Els congressos i convencions ens ajuden molt a mantenir... I dintre dels models de municipi de costa són bastant excepcionals.
0: D'acord, perquè no és tan normal tenir un municipi de costa que mantingui fora del que és la temporada alta doncs aquests nivells d'ocupació.
1: Exacte.
0: Seria això. A veure, més coses. Les estades són més llargues, però la despesa és irregular.
1: Sí, la despesa la traiem en base a unes estadístiques que ens fa Diputació de Barcelona a peu de carrer.
0: Uh-huh. Enquestes?
1: Sí, són Val. Enquestes, però és unes dades que ens són de molt valor perquè les fan des del 2019. Per tant, tenim molt històric d'informació.
0: Que aquest és el que dèiem abans. La clau és l'històric. Exacte. Quan s'està treballant amb dades. No la dada concreta, sinó l'històric.
1: Exacte, i això et permet veure una evolució. Per tant, aquesta despesa, que en principi la donen molt exacta, probablement, si tinguéssim més informació, podria haver-hi alguns canvis. El que és cert és que Sitges és una destinació que no entraria dintre de la categoria de destinacions econòmiques per fer un viatge, no? Els hotels doncs, tenen una qualitat i, evidentment, doncs, un preu, la restauració, tot és d'acord al doncs, nivell de la destinació.
0: D'acord. Per tant, doncs, és així. Aquesta dada que ja la va comentar la Mar el dia de la presentació al Melià, la mitjana d'edat del visitant de Sitges, quina dirien que és? 46,7 anys.
1: Sí, sí, cada vegada...
0: Allò, tenim... I va creixent, eh?
1: Sí, a més és una tendència, cada any va pujant.
0: La despesa mitjana per persona és de 882 euros, actualment, tot i que la partida principal d'aquesta despesa és l'allotjament, òbviament.
1: Exacte.
0: Doncs perquè el més car és, com saben, és dormir, tot i que menjar també déu-n'hi-do. Aquesta és una altra de les dades. Una altra, bueno, la valoració.
1: Jo crec que aquí és important, eh?
0: La valoració. La valoració global del municipi és de 8,87 i els millors aspectes són l'entorn natural, la restauració i les platges. I què suspèn? Doncs, bueno, diu suspèn i tampoc és un suspès perquè és un 5,59, seria l'aparcament.
1: L'aparcament.
0: L'aparcament, que això em sembla que tothom signaria també, perquè els problemes d'aparcament de Sitges ja també són crònics. I a part també queden més baixos el transport públic i el soroll.
1: Sí. Bueno, al final el transport públic, l'aparcament, som conscients, sí. No? El soroll pues, dependrà una mica no? En quina zona estiguis, però aparcament i transport públic tots som conscients de les mancances.
0: Que tinguem aquesta valoració, 8,87, és una...
1: És molt positiu. Hi ha un altre tema interessant de tot el sistema d'intel·ligència, és que conforme vas llegint les diferents verticals o les fonts d'informació, tot té un sentit. Perquè aquí tenim les enquestes, però després tenim l'anàlisi de la reputació online i tots els resultats van molt casats, no? Inclús nosaltres tenim les dades de l'analítica web i tots els mercats que ens venen a visitar el web són exactament els mateixos. Per tant, dius, bueno, potser hi ha dades que se'ns escapen una mica perquè les dades són difícils, però veus que la tendència amb tots els marcadors que tenim ens confirmen que hi ha una lectura global que és correcta.
0: D'acord. Per això, no és tant la... Que aquí ens agrada jugar, i és per això que juguem moltes vegades amb el global, allò amb la xifra, però no és tant la xifra com la tendència, que,
1: sí.
0: És que és el que ens ha comentat la Mar. Entrem als altres aspectes. Per exemple, mobilitat. I aquesta també ens ha cridat molt l'atenció. Castelldefels és la segona destinació de sortida per davant de Barcelona. Dels desplaçaments que surten de Sitges, el 32% van a Sant Pere de Ribes, això és sí. obvi, perquè és el municipi més veí, germà i tot, però és que va més gent a Castelldefels que a Vilanova, posem per cas. A Castelldefels un 15,5%, a Vilanova un 12,6%, que això ens ha cridat força l'atenció també, perquè en el fons, diguem, la capital de referència comercial de la comarca per Sitges seria més Vilanova que Castelldefels. I un 13,9%, entenem que més per tema estudis i per tema laboral, són els que van cap a Barcelona.
1: Sí. Aquestes són dades del Ministeri de Transport, són dades públiques, i nosaltres el que hem fet és agafar-les i traslladar-les aquí.
0: D'acord.
1: És a dir, que aquí tindríem un camp d'anàlisi que ens hi podríem passar tots moltes hores fent la lectura. A mi se m'acut d'entrada que pot ser que amb Castelldefels estigui fent, per aproximació, botigues, que hi hagi, per tant, aquí un radi de...
0: Evidentment, sí. Tots els desplaçaments de botigues cap a Castelldefels també hem de comptar, perquè els veïns de botigues són veïns de Sitges. I que a partir d'aquí, doncs clar, si el terme municipal està on està, de moment...
1: les fronteres són molt...
0: És el que toca. Més coses interessants. A Sitges hi ha aproximadament uns 155.000 desplaçaments al dia, repartits en tres parts gairebé idèntiques: 51.400 d'entrada, 51.200 de sortida i 52.100 interns. És a dir que...
1: Vamos a pares, no?
0: Sí, vamos, exacte, no hi ha dubte. Això sí, els dies de més mobilitat, atenció, són divendres i dissabte, i les hores punta són entre les 5 i les 7. Això... també és obvi, són les hores
1: de... Cap de setmana, no? També arriba la gent.
0: Més coses. Aquesta també me l'ha destacada el Clot, que m'ha fet gràcia. Diu, hi ha més moviment entre les dones grans que entre els homes grans. Diu, entre els majors de 65 anys, les dones fan gairebé el doble, atenció, el doble de desplaçaments que els homes.
1: És que és una font d'informació sí, que podríem estar hores
0: sí,
1: aquí analitzant.
0: Sí, bueno, aquesta ja és una cosa més anecdòtica,
1: però és un reflex, no?, de com es mou la societat.
0: Correcte. I l'altra, una cosa que ja ens podem imaginar tots, Sitges és una segona ciutat de cap de setmana. És a dir que la gràfica de la gent que hi dorm és una gràfica, ens diu el Clot, de dents de serra. Entre setmanes manté estable i el cap de setmana puja. Lògic.
1: Correcte, ho sabem, sí.
0: No ens estranya gens. I més coses que ens comenta, doncs, que el segment de reunions i congressos representa, això ja és una dada que entenc que ja la teníem prèviament, el 30% del global, i per tant, doncs, que és una font important en aquesta...
1: Totalment, sí.
0: Doncs, en la política turística de Sitges. Per tant, a la pràctica, això és el que... Res, posant-li ara, mira'm aquesta web
1: i digue'm
0: el què.
1: Aquí.
0: M'ha trobat això.
1: Molt
0: això,
1: bé. Bueno, clar, és una bona radiografia, ja tenim un bon punt de
0: sí,
1: sortida.
0: Sí, per començar, evidentment, si volem entrar a coses més concretes, evidentment també aquestes dades, però la idea és fer això, no? Buscar aquests punts. Hi ha alguna cosa que a partir de l'anàlisi de dades us hagi sorprès respecte del que teníeu, que diguis, ostres, això...
1: Bueno, en definitiva, qualsevol de les fonts que hem anat agafant ens han generat, no?, molta informació que tots sabíem més o menys per on anàvem. El que passa que quan la reflexes i quan la treballes dius, ostres, doncs aquella intuïció que teníem sí que realment era un fet. A mi, per exemple, sí que la part d'ocupació hotelera, tot i que és una dada que és pública perquè és a l'INE, sí que m'ha estat molt útil tenir-la reflexada i tenir-la actualitzada, perquè clar, fins ara dèiem, bueno, hem d'anar a l'INE, però és que per anar a l'INE has de donar una de voltes i has d'aplicar un munt de filtres i és molt complicat. I ara entro i dic, bueno, va, avui estem a dia 15 d'octubre, doncs si no la tenim ja, d'aquí res ja tindrem les dades del mes de setembre, no? I això és una lectura molt fàcil. També el fet de tenir comparatives. Fins ara no teníem les comparatives. És a dir, nosaltres quan fèiem els informes havíem de sentar-nos allà, bueno, va, aquí qui diu, aquí no sé què, i ara hem fet el que hem fet, també hem aplicat amb aquest sistema, és moltes comparatives de dades. Per tant, és molt fàcil i molt intuïtiu treure uns informes de valor, no?, per nosaltres com a regidoria, però també pel sector.
0: D'acord. És a dir, que al final, diguem que una eina que us facilita la feina al sector, però també us la facilita a vosaltres.
1: Molt, molt, moltíssim, sí.
0: A l'hora de, doncs, d'això, de veure si hi ha, si hi ha una tendència, doncs, d'un determinat destí que interessa més, que interessa menys, que venen més, que gasten, que no gasten, quan venen, què els interessa,
1: exacte,
0: com ho valoren.
1: Sí, i ara la gràcia, no?, seria fer créixer aquesta eina i anar ampliant, doncs, fonts d'informació. Hi ha altres municipis que estan incloent informació de la petjada hídrica del turisme, de la petjada de carboni, és a dir, que realment pots tenir informació de molt valor que t'ajudin a definir polítiques municipals, no?
0: Eines com aquesta a altres municipis turístics
1: sí,
0: estan
1: sí,
0: en funcionament?
1: Sí. De fet, ara, a través dels plans de sostenibilitat turística en destinació, era una de les eines que donava molta peu a que es desenvolupés, no? Uh-huh. Aquí, així, al voltant, tenim altres eines que hem presentat fa poc també, Castelldefels, Vilaseca té una eina també... molt, la veritat és que ja és més una eina de ciutat, més que no pas d'àmbit turístic, però n'hi ha moltes... Hi ha institucions que porten molts anys treballant, Diputació porta treballant amb dades més de 15 anys. No? Llavors, aquí, tot i que nosaltres sempre hem anat fent, perquè la regidoria de turisme va tindre un sistema d'intel·ligència petitet que fèiem servir més a nivell intern, penso que era el 2021, potser 2022, per tant...
0: S'havia arribat a presentar.
1: Jo, sí.
0: Buscant informació he trobat que...
1: El que no s'havia fet era fer pública la informació, que jo crec que és el gran salt. Dir, bueno, vale, ja sabem que tenim informació, però ara és la... us la facilitem també, no? És una mica el tret diferencial de l'eina que tenim ara.
0: Per tant, la idea és que això, diguem, vagi xuclant de fonts majoritàriament públiques que, per tant, siguin més accessibles i aleshores vagi donant contínuament, doncs, una foto de l'històric i de la situació actual de tot de paràmetres que, a més, entenc que alguns paràmetres es deuen poder creuar entre ells.
1: Exacte. Exacte. Això també ho hem fet, per exemple... hem creuat les dades de la taxa turística amb les dades de pernoctacions, no? Que és aquesta lectura que has fet abans. Vale, doncs sabem que la taxa turística genera això. També t'haig de dir que hi ha algunes fonts d'informació que les hem generat i quan ja les teníem generades hem dit, ostres, parlant amb altres institucions o parlant amb altres municipis, hem dit, potser això ho haurem de revisar, no? I la taxa turística potser serà una de les que haurem de revisar. Però sí que hem intentat fer aquest una mica creuament per generar més valor a l'eina.
0: D'acord, perquè clar, les dades són dades, la dada és una dada crua i pot ser més o menys fiable en funció de com s'hagi
1: cuinat
0: i cuinat. Exacte.
1: Sí.
0: Que li preguntin si no el 6 i això, oi?
1: Totalment.
0: Per tant, aquesta eina que té, entenc, voluntat de creixement,
1: sí,
0: d'acord, que s'ha construït amb fons europeus, perquè ho entenguem, perquè és el que has comentat abans, ha estat una de les inversions del fons del Next Generation que s'ha fet aquí a Sitges, perquè era
1: perquè ens deien en què podíem gastar els diners.
0: I una
1: no?
0: de les coses
1: encaixava això.
0: Era aquesta, i que doncs, la idea és doncs, continuar desenvolupant aquesta eina perquè sigui curiosa pel sitgetà que vulgui remenar i sobretot útil de cara al sector, professional.
1: De cara al sector i de cara a institucions, sí.
0: Anava a dir, el sector ho feia servir, això? És a dir, quan heu parlat, hotels, gremi, càmpings...
1: Sí, i al final també cadascú té les seves fonts de referència, no?
0: Evidentment.
1: I bueno, doncs barregen la seva informació o la junten amb altres operadors, no? Per tant, sí, tothom té fonts d'informació. I segur que n'hi ha moltes més i les podríem afegir, vull dir això...
0: Sí, però també es tracta de no morir entre dades, oi?
1: També.
0: també.
1: De fer-ne un ús útil, sí.
0: Per tant, aquesta web, que és una de les coses que s'ha presentat, s'ha fet pública, com dèiem, durant les últimes setmanes, també hi ha nou material, oi?
1: Nous materials de promoció turística.
0: A veure,
1: exacte.
0: En què consisteixen aquests materials?
1: Bé, doncs el que dèiem, no? Els Next Generation ens deien, escolteu, podeu gastar diners en determinades accions, i una de les accions que podíem invertir diners era en fer tota aquesta renovació dels materials promocionals de turisme. Llavors, què hem fet? Hem determinat molt bé quins eren els públics objectius,
0: sí,
1: és a dir, a qui anava a llegir cada informació, i hem generat tres pàgines web. El www.sitgesanytime.cat, aquesta és la web oficial de turisme de Sitges, després hem generat una web de professionals, Llavors, aquí el que hem ficat és tota la informació enfocada al sector turístic local. Què hi tenim? Doncs des d'un banc d'imatges amb fotografies de Sitges que poden descarregar i utilitzar de manera totalment pública, sense cap despesa, i tenim vídeos, i tenim un accés amb aquest sistema d'intel·ligència. També expliquem què és el que fem, no? Perquè de vegades sembla com a, bueno, estem allà a Can Milà, fem cosetes, doncs no, la regidoria de turisme fa moltes coses i el que fem és amb aquesta pàgina web expliquem tot el que fem. Tenim la informació d'estudis anteriors, perquè el que dèiem, el sistema d'intel·ligència l'hem fet ara, però abans s'havia fet molta feina i hi havia moltes dades, doncs les hem incorporat totes allà. I després el que hem fet també és l'actualització del web del Sitges Convention Bureau. El Sitges Convention Bureau és el programa dins de la regidoria de turisme que fa tota la promoció de congressos i convencions, del MICE, no?, que se'n diu, i a través de la feina també de les companyes del Convention doncs hem reversionat aquesta pàgina web, que ja estava molt bé, però bueno, s'havia d'actualitzar i unificar, no?, perquè es veiés que tots érem turisme de Sitges. Hem fet vídeos de promoció, hem fet catàlegs de producte, hem fet guies de viatge per la gent que ve a Sitges, que això no ho havíem fet mai.
0: Guies de viatge?
1: Sí, són guies temàtiques. Aquí, bueno, aquí al darrere hi ha una estratègia per generar més subscriptors a la newsletter i per tant intentar fidelitzar els nostres visitants i turistes, però sí, hem generat unes petites guies de viatge per temàtiques, horticultura, natura, bueno, diferents. Em sembla que n'hem fet fins a 6 i en cadascuna d'elles doncs, amb un to molt proper, perquè això sí que ho teníem clar, que el nostre turista, no, com nosaltres el definim, doncs, la persona que ens ve a visitar és una persona que li agrada passar-s'ho bé, li agrada estar tranquil. No? Quan els preguntàvem què us agrada de Sitges, deien doncs, és que Sitges és una manera de viure. Doncs això és el que hem intentat traspassant als nostres nous materials. També hem fet vídeos, vídeo de promoció turística general i 3 vídeos per temàtiques, un de turisme nàutic, un d'enogastronomia i un de turisme cultural.
0: D'acord, tot això és nou, és a dir, aquí hi havia material en el passat, però tot això s'ha renovat ara també amb el fons
1: Next Generation.
0: I tot això s'ha posat, diguem, a disposició ara darrerament. Per tant, per tal de, doncs això, de renovar aquesta visió de Sitges en base a la gent que li interessa venir, a la gent que ens interessa que ens vinguin.
1: Exacte.
0: La idea seria aquesta.
1: Sí, el nucli una mica, no, de tot el que teix de comunicació és mantenir la singularitat de Sitges. Sitges perquè és Sitges i perquè no és una altra destinació turística, i és el que hem intentat transmetre amb tots aquests materials, no? Perquè nosaltres som diferents amb altres municipis.
0: I ara la pregunta del milió. Quan anem per congressos, com venem Sitges?
1: Aquí el posicionament és molt bo i està molt treballat. El Convention Bureau porta 20 anys, vam fer ara el 20è aniversari. El Sitges es ven perquè és un municipi amb molta singularitat, amb molt encant, molt a prop de Barcelona, molt a prop de l'aeroport i amb unes instal·lacions espectaculars per congressos i convencions, no? A més, Sitges té un valor afegit que és l'efecte mar i muntanya, que això a nivell d'incentius ens funciona molt bé. És un lloc totalment fotogènic, per tant, quan venen a fer presentacions de cotxes, presentacions de producte, és que és... Hi ha coses per les que es ven molt fàcil.
0: Anava a dir, ho has posat fàcil, gairebé voldrem anar tots a Sitges, oi?
1: Tots potser, millor no.
0: Però anava a dir, i clar, enllaçant amb la pregunta anterior, és fàcil de vendre?
1: Sí, sí que ho és. Tot i això, sí que detectem, per exemple, que hi ha mercats que encara els hi resultem una mica desconeguts, que és curiós,
0: sí?
1: Però, per exemple, el mercat alemany, que és un mercat que ens encaixa molt bé a Sitges, perquè és un bon tercer
0: nivell.
1: Però quan surts de determinades zones, encara no ens coneixen massa. Llavors, ara estem incidint a nivell comercial més en aquest mercat, que pensem que encara té molt potencial de creixement i que a més és un turista que ens encaixa molt bé, és molt respectuós, amb un nivell de despesa alt, que té capacitat per viatjar fora de la temporada turística més alta.
0: D'acord. I Sitges el venem com Near Barcelona?
1: Nosaltres el venem com a identitat pròpia.
0: D'acord.
1: Evidentment, Barcelona és un reclam que no podem viure sense ell, no? Però sí que el nostre discurs a nivell comercial és, bueno, escolta, en Barcelona ja tothom hi ha anat un milió de vegades. Vine a Sitges i escapa't un dia a Barcelona, no?
0: Home,
1: al contrari.
0: Ens va molt bé tenir Barcelona 35 quilòmetres, un aeroport internacional i tot el que vulguis, perquè si no...
1: Totalment, sí.
0: Però que en qualsevol cas podrem vendre perfil propi.
1: Exacte. Sí. És a dir, nosaltres sempre la nostra identitat és el que hem de posicionar i hem de vendre.
0: La gent us troba a Can Milà?
1: Cada vegada més.
0: El lloc és xulo, però
1: és
0: clar.
1: És una masia amb certes limitacions, perquè des de fora no es veu, llavors costa, però nosaltres anem insistint, no?, amb aquell missatge del comptagotes. Estem a Can Milà, les portes estan obertes, sí.
0: Perquè com a oficina de turisme continua funcionant més la de l'estació?
1: Sí. Clar, la posició de l'oficina de turisme de l'estació és que és innegable. El turista, en quan arriba o el visitar, no? Inclús és que l'usuari de la Renfe de vegades ens venen a preguntar, no? I Can Milà, en aquest sentit, és cert que quan es va obrir tenia un posicionament estratègic per la gent que arribava en cotxe. Aquí hi ha molts canvis, no?, que ens vindran ara a nivell de mobilitat i veurem com afecta. Si bé és cert que ja tenim una oficina de turisme i les oficines de la regidoria. Per tant, l'equipament està en ple funcionament sempre.
0: Certament, però clar, no funciona tant com una oficina de turisme clàssic, en el sentit que no està allò al rovell de l'ou.
1: No, allà les companyes, les informadores turístiques, el que sí que fan és molta atenció de back office, no? De lo que seria, doncs, atenció per telèfon, per correu electrònic. Ara també, dintre del nou web de turisme, hem posat un chatbox, que és molt mono, que es diu Blanca.
0: Blanca.
1: Recomano que el mireu perquè és molt divertit.
0: Això de les IES ens matarà al final. Però
1: bueno, de fet, és una imatge que va vinculada amb la sirena de Sitges, i llavors, jugant amb el nom de la Blanca Subur, li hem dit Blanca, no? Llavors, la Blanca és un chatbox que té una sèrie de respostes automàtiques i després et connecta directament amb un informador turístic, perquè estem convençudes que els informadors turístics són els nostres anfitrions, i aquí no passem per la IA. Llavors, les informadores turístiques des de Can Milà donen resposta amb aquelles peticions d'informació
0: derivades del chatbox.
1: Exacte. La Blanca, en realitat, són les nostres companyes.
0: Doncs tot això és una miqueta, a partir d'estirar del fil d'aquest sistema de, diguem, d'intel·ligència turística, el que s'està fent des de Turisme de Sitges, que és, bàsicament, vendre el producte. Un producte que, com ens ha comentat la Mari, és fàcil de vendre, però que evidentment s'ha de treballar com tot, perquè si no es treballa, doncs aleshores no s'arriba a ningú. Qui vulgui accedir, ja diem, sitges.recity.com, que és com complicat, si no, dintre de la web de l'Ajuntament, de sitges.cat, també allò, entrant dintre de Turisme de Sitges, trobaran vostès l'enllaç que els conduirà a totes aquestes dades. Unes dades que són molt interessants, dades turístiques, dades de mobilitat, que són obertes al públic i que agafen fonts públiques per poder jugar una estoneta per veure on estem i d'on venim. On cap on anem és el que hem dit, que ja és més complicat, però bé, també dependrà una miqueta de nosaltres. Marc Carrasco, responsable de Turisme de Sitges, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres
0: per aquesta tasca, per aquesta feina i per haver-nos-ho explicat. I a tots vostès, doncs, bueno, si volen, entrin, remenin una miqueta i alguna cosa trobaran. Són les 12, moltíssimes gràcies com sempre per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Són les 12. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar al mar a prop de Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any encara que estigui en funcions i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar en la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions per als comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al matí de Catalunya Ràdio les dificultats de la proposta per la negativa d'Esquerra Republicana a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada en la guerra d'Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei de satèl·lits Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el suport a Zelensky. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria estrenes.
1: Esports. El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del dia 25. Després de 2 jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests hi ha el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o el Betis. I en handbol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I el temps, ambient càlid, amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral. 3CAT Info.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ja han trobat en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer a Granollers fa 10 dies durant els forts aiguats que van escombrar mig Catalunya. El seu cos ha aparegut al mar entre Sitges i Castelldefels. El van trobar ahir a la tarda, el va trobar un pescador. Ho hem sabut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest matí, a l'homenatge a Lluís Companys, avui que fa 86 anys que el franquisme el va afusellar, ha donat el condol a la família. També ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa X. Un cop per la capital del Vallès Oriental que s'havia bolcat en la recerca d'en Rami. Sentim l'alcaldessa.
2: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca.
1: L'Ajuntament de Granollers ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça de la Porxada i ha decretat un dia de dol. Quedaria encara una altra persona desapareguda arran de la llevantada. És un home que va caure a la riera de Pineda de Mar. Les feines de rescat per trobar-lo, però en aquest cas ja es van suspendre fa dies. Són els efectes més funestos de les últimes pluges fortes. I, Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ahir ens deies que de cara al cap de setmana podria ser que es tornés a complicar molt el temps. Què apunten els mapes a dia d'avui? És dijous encara, però segur que poden ser una mica més afinats que ahir.
3: Doncs sí, sempre són una mica més afinats, però haurem d'esperar els mapes de dissabte al matí per prendre decisions, perquè dissabte al matí encara no s'esperen aiguats i serà la tarda quan arribin a les comarques de Girona i possiblement vespre i nit a les de Barcelona per estendre's de matinada i diumenge a les de Tarragona. També plouria a Ponent, també plouria al Pirineu més occidental, però és en aquestes dues darreres zones, Ponent i Pirineu Occidental, on la pluja seria més mansa. En canvi, a la costa i prelitoral hi pot haver aiguats que també arribarien a punts del País Valencià, les Balears i la Catalunya Nord i que podrien ser molt abundants. Aquest cop, a diferència de les tempestes de fa dies, és una llevantada amb temporal marítim. Aquesta és la novetat i, per tant, també hi pot haver afectacions a les platges. Alguns registres entre dissabte a la nit i diumenge podrien superar acumulats els 200 litres per metre quadrat. Ara bé, falta dies i les decisions, les activacions d'alertes, etc, etc, hauran d'esperar, possiblement, com dèiem, a dissabte al matí.
1: Entesos, doncs, Francesc, demà ho concretem una miqueta més. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: I a més, altres coses al Catalunya al dia d'avui. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Més incendis, però han cremat menys, o el que és el mateix, focs més violents i simultanis, però que s'han apagat més de pressa. És el balanç de la campanya d'aquest estiu.
4: Els bombers han actuat en 450 focs forestals, per sobre de la mitjana dels últims anys, però en 8 de cada 10 incendis d'aquest estiu, la superfície cremada ha estat inferior a una hectàrea.
1: I una dada per reflexionar, només un 15% dels focs ha estat provocat per llamps, la resta derivats de l'activitat humana, ja sigui per voluntat, expressament, en el cas dels piròmans, que suposa un de cada 5 focs, o per un accident o una negligència. Els incendis, que no deixen de ser una conseqüència més del canvi climàtic pel combustible que s'acumula als boscos i que s'agreuja per la sequera, una falta d'aigua que ha fet baixar abans, a les muntanyes del Pallars, 3.000 caps de bestiar.
4: Els ramaders alerten que no s'havien trobat mai amb un paisatge com aquest.
5: Ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
1: Al Pirineu no hi ha caigut ni gota dels últims temporals i en algunes comarques que són a la mateixa àrea geogràfica que els municipis més afectats pels aiguats, tampoc.
4: És el cas de la Ribera d'Ebre, que demana que no se la posi al mateix sac que el Montsià o el Baix Ebre i que es fili més prim a l'hora de decretar restriccions.
6: El Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, que a vegades aplica el mateix criteri a tota una comarca quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
1: També connectarem amb Portbou, a l'Alt Empordà. Aquí, a Cervera de la Marenda, hi ha hagut una manifestació contra el tancament de les bases de manteniment de trens.
4: El sindicat que les ha convocades, la UGT, assegura que tancant aquestes instal·lacions es debilita el pas de mercaderies per Catalunya i de retruc cap a Europa.
1: I això, afegeixen, contradiu la voluntat del govern govern de la Generalitat d'aconseguir que s'incrementi el trànsit de mercaderies aquí. També serem a Manresa. Avui arrenca la Fira Mediterrània, que és la gran trobada de les arts d'arrel del país.
4: S'hi podran veure 136 funcions, la meitat de les quals gratuïtes.
1: I amb el tresor d'aquesta fira, que és l'Obrador d'Arrel.
7: En més de 5 anys s'ha donat suport a més de 100 projectes i hi ha una xarxa de més de 100 espais, festivals, equipaments donant suport a aquests projectes.
1: Ha estat un matí molt complicat a la P7 per culpa de dos accidents. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari? Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a l'AP7 encara queden uns 8 quilòmetres de retenció entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un accident múltiple a primera hora del matí que encara obliga a mantenir tallat un carril. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'enllaç de la B20 amb la C32 entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, on un altre accident talla un carril en sentit Sitges.
1: I en esports, què ens explicareu avui, Eudald Serra?
9: Rafinha s'entrena per primer cop amb la resta del primer equip del Barça dos dies del partit al camp del Betis. També treballa amb el grup Frenkie de Jong, que té molts números ja per tornar una convocatòria. L'Espar Uni Girona s'estrena a l'Eurocup femenina de bàsquet amb una contundent victòria davant l'Ostrava Txec, 77-49. L'entrenador Tortosí d'handbol, Toni Gerona, ha aconseguit el seu primer èxit com a seleccionador del Japó amb la medalla de bronze als Jocs Asiàtics. Gerona va encetar fa dos anys la seva nova aventura a l'estranger després de ser seleccionador a Sèrbia i a Tunísia. I a la tercera federació de futbol, el Mollerussa, va perdre ahir el vespre al camp de l'Hospitalet per 2-1 en partit ajornat en el seu moment pel temporal.
1: Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Júlia Aparicio al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Baté.
10: Moltíssimes gràcies a tothom per aquest acompanyament de la vostra assistència.
1: Així s'ha acabat el minut de silenci que fa una hora s'ha fet a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats de començaments de mes.

0: És en Rami, el nen de 12 anys, veí d'aquest municipi de Granollers, el cos del qual van trobar al mar, ahir, a prop de Sitges. Anem, doncs, cap allà, cap a Granollers, unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Com s'ha rebut aquí la notícia a una ciutat que s'havia bolcat a la recerca d'en Rami?
1: Sí, sí, totalment. Aquí tothom està molt afectat. A més, avui és dijous, és un dia molt important a Granollers perquè hi ha mercat i tothom parla del mateix, no?, d'aquesta trobada ja funesta. I és que, de fet, aquest minut de silenci tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament a la plaça de la Porxada. Representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, el 112, policia local, tots presents i encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
2: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. Durant aquests 10 dies...
1: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor. El Rami va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada, espantat per la tempesta. Aquí el dispositiu s'havia centrat a la llera del riu Besòs, també per tota la comarca s'havia ampliat i queda pendent d'aquells aiguats, doncs, com tu mateixa deies, la recerca del desaparegut a Pineda. En aquest cas, la recerca està aturada. És un cas en el que no s'ha rebut cap denúncia per part dels Mossos d'Esquadra, però hi ha dos testimonis diferents que apunten a que una persona va caure a la riera de Pineda i, per tant, doncs, encara ens queda aquest desaparegut.
0: Entesos, doncs, gràcies, Miquel Jarque, des de Granollers. Bon dia.
1: Molt bon dia.

0: I és època de fenòmens meteorològics extrems, també de temperatures i situacions de clima extremes. Les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs, en aquest cas, han marcat la campanya d'incendis forestals aquest estiu. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis forestals que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees. Prop de la meitat, el foc de la Bisbal d'Empordà, el que va afectar les Gavarres, al nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies en total. Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia. Els mesos de juny i juliol van ser els més crítics. Sobretot aquest últim, durant 12 dies de principis de juliol, els bombers van arribar a treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos i, a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs i posar en risc també la seguretat de les persones. Ho ha explicat a 3CAT Info Gerard Marc, subinspector dels GRAF.
2: Any rere any estem tenint episodis joves o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
1: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels darrers anys, el 80% d'aquests focs de vegetació han estat inferiors a una hectàrea, ja que s'actua de manera molt ràpida.
2: Tindre un atac a l'inici molt contundent per evitar que l'incendi creixi, per intentar estabilitzar-lo el més aviat millor i a poder retirar els recursos tan aviat com puguem per poder fer front a un següent incendi, si és que es dona.
1: Una altra de les conclusions d'aquest balanç és que els Pirineus també són una zona vulnerable per les anomalies tèrmiques i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya de difícil accés. Pel que fa a les causes dels focs, el 15% han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
0: Molt bé, gràcies, Mar. Doncs ara que parlaves de l'alta muntanya i del Pirineu, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar ja de les muntanyes del Pallars després de passar-s'hi tot l'estiu i el retorn està marcat per la preocupació que tenen els ramaders. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba i avisen que si no plou el problema continuarà aquest hivern quan hauran de mantenir els animals a les granges. Des de Saurí, Pau Rovira, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, a Saurí una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Cortscastell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
4: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
3: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
5: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura. No tenim res, només tenim que pols.
3: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
0: Bé, tornant als efectes de les pluges, d'allà on justament no plou, però que tenen les mateixes restriccions que els municipis que queden negats d'aigua. Hi ha malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes critiquen sobretot que se'ls inclogui amb el Baix Ebre i el Montsià quan el clima i l'orografia d'aquesta comarca de la Ribera d'Ebre són diferents. Des de Tortosa, Jordi Barranca, quin ha estat el detonant d'aixecar la veu?
6: Bon dia, Estel. Doncs mira, la gestió del tancament de de les escoles pel temporal de fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, és l'alcaldessa de Rasquera.
7: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
6: Ho subscriuen també des de Móra d'Ebre, que entre d'altres té un centre d'educació especial. Més al nord de la comarca, a Flix, per exemple, la realitat climàtica és ben diferent. Francesc Barberón és l'alcalde.
8: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, l'Ometeocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica el mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria, quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
6: Tot plegat pot portar a situacions com les que ens escrivia l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes.
9: I per tant, ara cada vegada que haurà d'haver una puja, ens activarem tots i crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni por.
6: En definitiva, demanen una millor coordinació i filar més prim amb l'abast territorial de les restriccions.
0: És la protesta dels sindicats aquest matí a banda i banda de la frontera, a Portbou i a Cervera de la Marenda, pel que consideren una condemna a mort per al transport de mercaderies per aquesta línia ferroviària. La gota que ha fet vessar el got, Portbou Clara Jordana, és el tancament de la base de manteniment de trens de mercaderies que Renfe tenia a l'estació d'aquí de Portbou.
1: Sí, hola, bon dia. Renfe ja ha anat buidant a poc a poc aquest taller i aquest estiu va decidir baixar la persiana definitivament, traslladant els dos treballadors que quedaven a Maçanet i a Figueres. Però això s'hi suma a la fi de l'activitat de l'empresa que es dedica a transportar les mercaderies a l'ample de via europeu a Cervera de la Marenda, previst per finals d'aquest mes, i la fi de la concessió de l'empresa que trasllada els contenidors als trens que han d'anar cap a Europa a Portbou mateix. Cati Llibre és la presidenta del Consell Sindical Interregional Pirineus Mediterrània.
10: Desaparèixer aquestes bases de manteniment i aquestes bases de transvasament de mercaderies vol dir debilitar el pas de mercaderies per Catalunya, vol dir debilitar el pas de les mercaderies que fa la nostra indústria cap a Europa, i això vol dir que aquest tràfic, si disminueix i només passa pel Portús, doncs voldrà dir que s'haurà de derivar cap a Irún, cap a Indai, cap a un altre lloc, en el qual nosaltres diguéssim que perdem també posició estratègica en quant a la indústria.
0: I clar, això passa justament quan el govern, Clara, va presentar fa pocs dies un projecte per reforçar el transport ferroviari de mercaderies al país, que tenia com un dels eixos principals la instal·lació aquí a Portbou de l'ample de via europeu.
1: Sí, Estel, però els sindicats pateixen perquè no és un projecte a curt termini i aquest pla xoca frontalment amb els que té Renfe. Francisco Cárdenas és del sindicat UGT.
11: El actual president de Renfe lo que ha hecho es no llevar la contraria, sino romper todos los planes que tenía Generalitat, alcalde y para poder desarrollar la zona, para mejorar el servicio y las mercancías para Francia.
1: I des de l'Ajuntament insisteixen que estan buscant alternatives per donar una nova vida al taller i insisteixen també que el que ha passat no frena els plans de començar just al curs vinent estudis de formació professional ferroviària, uns estudis precisament que té com una de les branques el manteniment dels trens.
0: I encara sobre trens, però des d'una altra perspectiva.
12: Pa, sostre i treball són pilars bàsics que cal garantir. Però aquests drets no es poden entendre sense uns serveis públics essencials.
0: Les plataformes d'usuaris del transport públic de tot el país també s'uneixen a la convocatòria de vaga general que hi ha l'11 de novembre. Han consensuat un manifest unitari a partir del qual s'han afegit qüestions pròpies de cada zona, Jordi Barranca.
6: Aquí, per exemple, s'ha fet referència a la dispersió i la distància que hi ha entre municipis i com això impacta de ple en el despoblament de les dues comarques d'interior, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I és que amb l'habitatge són dues cares de la mateixa moneda. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes.
13: És importantíssim perquè va una cosa coordinada en l'altra. La vivenda o la poder viure en, puesto, en un lloc assequible, ve unit a no tindre els transports en els pobles i en les ciutats de Terres de l'Ebre.
6: De cara al dia de la vaga general, no es descarta fer accions simultànies de les plataformes a tot el país.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I sobre trànsit rodat, en aquest cas, i les dificultats per omplir el dipòsit, l'Autoritat Catalana de la Competència diu que les benzineres de baix cost han suavitzat l'augment de preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 benzineres del nostre país. Núria Har, bon dia.
1: Bon dia. Sí, als llocs on hi ha més d'una estació de servei, aquesta competència fa que omplir el dipòsit sigui més econòmic, sobretot a les benzineres de supermercat o a les low cost. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Valeria Bernardo, professora al Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
15: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
1: L'informe s'ha fet abans de la bonificació de 20 cèntims al litre del govern espanyol. A títol personal, un altre dels autors del treball, el professor de la Universitat Autònoma, Jordi Perdiguero, ha advertit que...
16: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmentar els seus marges.
1: Una situació similar a la que explica el professor Perdiguero ja es va viure amb la guerra d'Ucraïna.
0: La 1:21, els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. Protesten perquè el propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, els vol fer fora per llogar els pisos per habitacions i treure'n, per tant, més rendibilitat, encara que la llei no ho permet. Sara Riera.
17: Són 4 dels 6 veïns que encara resisteixen al Bloc Papallona. Els altres 6 que hi vivien ja van haver de marxar fa temps. Ara mateix 2 d'aquests veïns tenen una ordre de desnonament i els altres 2, el contracte els caduca l'any que ve. Denuncien que últimament, a més, el fons ha estat fent obres intenses i continuades com a forma d'assetjament immobiliari. Anna Olestí, una de les afectades, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que busquen pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici.
18: Debilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
17: L'expropiació per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc, que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local. En tot cas, és un fet que l'adquisició d'habitatges per part de les administracions és ara mateix un dels instruments més rellevants per poder ampliar el parc d'habitatge públic. En 10 anys, Catalunya ha ampliat el seu parc amb gairebé 9.000 habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte. Són dades de l'Observatori Metropolità de Barcelona que ha avançat avui la seva presidenta, Carme Trilla.
19: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
0: I, mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150%. En alguns casos, l'impost sobre béns immobles als habitatges d'ús turístic. El plenari extraordinari ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals perquè això sigui possible. És una mesura, és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat als decrets de l'habitatge. I s'ha aprovat, com estava previst, amb el suport del PSC, d'Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú. Anna Escura, bon dia.
20: Bon dia. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4. A ells, l'IBI se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà al 50%. Jordi Valls és el tinent d'Alcaldia d'Economia.
21: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
20: La proposta de modificació de les ordenances quedarà ara en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
0: I a tot això, encara parlant d'habitatge, avui hem sabut les últimes dades de compra de pisos per part d'estrangers. Són en referència al primer semestre i apunta en Jordi Canal una davallada?
22: Sí, segons els notaris, de gener a juny els estrangers han comprat 10.300 habitatges a Catalunya. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també al context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que demostra que pels estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3% endavant del 15%, per exemple, de Madrid. La major part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya i les fan italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys.
0: Fa molts dies que parlem d'aquesta crisi habitacional. També hem parlat concretament dels problemes d'accés a una vivenda que hi ha al Pirineu. Doncs bé, avui ens centrem a la Vall d'Aran, on només el 36% dels habitatges són primeres residències. Ara el govern i el Consell General d'Aran han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil per mirar precisament d'ampliar l'oferta de lloguer social i assequible en una zona molt tensionada pel turisme com és Naut Aran. Des de Lleida, Júlia Albacar, on és aquesta caserna i què s'hi farà?
2: Bon dia, Estel. Doncs l'edifici és a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on altres anys us hem explicat que hi acostumen a dormir treballadors de l'estació d'esquí en autocaravanes perquè costa molt trobar ofertes de lloguer assequibles a la zona. La caserna té prop de 2.400 metres quadrats. Ara caldrà arranjar-la i estudiar possibles usos a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat, com destaca Sílvia Romero, delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, serà l'habitatge.
4: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
2: L'edifici feia anys que estava en desús i ha costat 3,7 milions d'euros.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Tres minuts, haurem arribat a 2:15 del migdia. Fa poca estona que hem sabut que l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, la capital de la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Anem cap allà, Núria Peraire. L'acusat ha reconegut els fets, eh?
5: Hola, Estel. Doncs sí, reconeix que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga. Les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. En principi, se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment, la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: Des d'avui fins Nadal, els Mossos d'Esquadra estan fent macrocontrols d'alcoholèmia, de drogues i de distraccions. Avui han començat a la Regió Central amb controls sorpresa a l'Anoia, al Bages i Osona. La nostra corresponsal, la Montse Gené-Riba, ha anat al control que hi ha a la 2, a Jorba. Montse, en què consisteixen aquests controls que s'aniran fent per tot Catalunya? Bon dia.
23: Hola, bon dia, Estel. Mira, són controls extraordinaris per millorar la seguretat a la carretera, amb més de 30 Mossos d'Esquadra cada un, que es divideixen en grups de treball i poden caçar amb anticipació els infractors. Ho explica l'inspector Gerard Garcia, cap de l'àrea regional central de trànsit.
24: Tenim una zona prèvia al control on estem observant si hi ha conductors que parlen utilitzant el telèfon mòbil, amb algun tipus de distracció, algun tipus de manipulació. I també tenim un vehicle policial amb un aparell tècnic, que es diu el DCRC, que el que fa és llegir el tacògraf dels camions. I a temps real sabem com va de conducció i descans, si té una anomalia al tacògraf. D'aquesta manera, quan arriba aquí a la zona de control, ens l'han marcat els vehicles, tant els que han conduït parlant pel telèfon mòbil com els camions que ens interessa parar-los, els seleccionem i els aturem.
23: Els controls d'alcoholèmia i drogues són aleatoris.
25: Bon dia. Estem fent realitzar una prova de drogalcoholèmia. Has realitzat la prova algun cop?
26: Moltes vegades.
25: Va, ja puc fer continuat sense parar. Una mica més, una mica més, una mica més. Val, 0-0, d'acord?
0: Això és un dels moments d'aquests controls aleatoris, d'aquests controls sorpresa. I quines infraccions es detecten més, Montse?
23: El que es troben més és per consum de marihuana i cocaïna. I pel que fa a les distraccions, les més freqüents són l'ús del mòbil, com li ha passat a aquest camioner aragonès.
3: Hipotèticament, estàvem allà en una cola, i estava el camió parat i he debit coger el mòbil, però llamar no he llamat.
7: Le notifico la denúncia, ¿vale?, por manipulación con el mòbil, ¿vale? Si lo paga antes de 20 días, se quedarían 100 euros y serían 3 puntos, ¿de acuerdo?
23: L'inspector Gerard García explica l'evolució de l'ús del mòbil.
24: La distracció número 1, estem parlant de la manipulació del telèfon mòbil. Fa anys era el parlar pel telèfon mòbil, ara ens estem trobant molt l'ús de xarxes socials, enviar WhatsApp, Instagram, que a més considerem que és més perillós perquè et fa apartar la vista del que és de la carretera.
23: Aquests controls per sorpresa es faran fins Nadal.
24: Aprofitant també els sopars i les empreses que reforçarem els serveis, intensificarem aquesta tipologia de controls específics, un sol dia, una regió.
23: Aquí a Jorba, en dues hores, s'han trobat tres distraccions, unes motos pel voral, dos positius per drogues i un per alcoholèmia. A la tarda es farà a la regió metropolitana nord.
0: I a Tarragona s'ha detingut els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb una arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Què va passar exactament?
8: Doncs mira, els detinguts se'ls atribueix l'autoria d'uns fets que van passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar i van causar lesions greus a un motorista. Després el van ficar al maleter d'un cotxe i se'l van endur. Poc després va aparèixer a Sabadell, en estat molt greu. Ara la investigació policial dels Mossos d'Esquadra ha culminat amb la detenció dels quatre homes de 18, 21, 43 i 51 anys a Tarragona, on s'havien amagat.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs ara cop d'ull ràpid a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I tornem a parlar d'aiguats, eh?
9: Sí, sobretot perquè hi ha aquesta eina per gestionar, diguem, el que són les emergències dels aiguats que poden fer els ajuntaments, que són aquests plans d'emergència per inundacions. Mm-hmm. Doncs bé, avui podeu consultar el mapa a la web del 3Cat Info per veure si el vostre municipi té o no aprovat aquest pla, diguem, d'emergència per inundacions, aquesta eina que permet fer aquesta gestió i sobretot que han de fer els ajuntaments perquè són qui més coneix el territori.
0: Això fa temps que ja va sortir, sí. Ara deu estar actualitzat perquè, clar,
9: exacte.
0: A mesura que anem tenint cada vegada més episodis d'aquests, més necessàries
9: més
0: que s'aprovin aquests plans.
9: Més consciència es pren segur, també n'hi ha alguns que caduquen, perquè això caduca amb el temps, però que sàpigues que només la meitat dels municipis catalans doncs, tenen aquest pla, dels que estan obligats
0: només
9: a tenir el pla, tenen aquest pla actualitzat i al dia. També et dic que n'hi ha molts que han anat caducant i que el tenen i que ha caducat, i per tant només s'ha de revisar, diguem, però vaja, la situació i la dada és aquesta, el 50% dels municipis obligats a tenir aquest pla per inundacions, doncs el tenen.
0: Clar, hi ha tres colors, el que no tenen, el que s'ha validat, efectivament, exacte, no? Sí, i els sí. que estan pendents actualitzar, oi?
9: Pendent de revisió, sí. I els que no l'han tingut mai, que també són 103 els que no han tingut mai aquest pla.
0: Mare meva. Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
9: Adéu-siau, bon dia.

0: el diable temptant Jesús?
1: Doncs la resposta a quin és l'origen del nom del Tibidabo la sabreu quan falti un minut per arribar a les dues del migdia.
2: Catalunya al dia.
1: Seguim endavant, 2:45 de dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa la creació d'un fòrum de trobada permanent amb els territoris de l'antic regne d'Aragó. Això ho ha dit a Poblet, on avui es reunia el patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Des del monestir de Poblet, Manel Sastre.
3: Hola, bon dia. Sí, Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents, els de les Illes, l'Aragó i el País Valencià, que de moment han vist bé la proposta.
4: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
3: El president Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya, dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. La trobada ha servit per a que l'abat de Poblet, Rafael Barruer, reclami també una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja té Montserrat.
5: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa als nostres ulls.
3: Felip VI ha destacat el potencial de cooperació que hi ha entre territoris.
6: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
3: I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, creu que el monument pot obrir d'aquesta manera una nova etapa de rellançament.
1: El debat que hi ha per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que continua obert, però que, mentrestant, això no fa que avancin les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres basses incloses al projecte i ara comencen les proves per poder fer-la servir de cara a la primavera que ve. Des de Lleida, Estela Busoms, on són aquestes basses i per què serviran?
7: Hola, bon dia. Doncs la més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues, i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat i es pugui regar amb molta precisió, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per a quan es necessiti i que no es perdi canal avall, ho explica el cap de modernització del canal d'Urgell, Pere Bailón.
8: Ara hem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, vos la amagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
1: Però això, Estela, no serà immediat, no?
7: No ben bé. Calculen que serà la primavera, amb la nova campanya de rec, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
8: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etc etc, perquè sigui realment una bassa fiable.
7: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes al Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants, que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
1: Gràcies, Estela. I Aravell, a l'Alt Urgell, recupera l'aigua potable després de 22 dies amb les aixetes tancades per una contaminació de la xarxa. Us ho va explicar també aquí al Catalunya al Dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les connexions irregulars que van provocar aquest episodi de contaminació. Joaquim Albalat, hi va haver veïns que van fins i tot acabar urgències.
9: Sí, exacte. Una quinzena dels 230 habitants de l'Avell van patir gastroenteritis després de consumir aigua de l'aixeta. Tot plegat va venir provocat per una contaminació de la xarxa que van causar dues connexions irregulars entre la xarxa d'aigua de boca i la de rec, com explicava l'alcalde de Montferrer i Castellbó, Albert Marquet.
10: Aquesta organització hi ha la xarxa d'aigua potable de consum humà i hi ha la xarxa que tenen de rec. Aquí es va detectar en dos immobles, pues que hi havia un bypass a dins i que

0: com que feia uns dies que no hi havia aigua de rec, suposadament regaven els jardins amb aigua potable. Quan ha tornat l'aigua de rec, aquests dos segurament no han canviat el bypass de l'aigua i han injectat aigua de rec a l'aigua potable.
1: Ara l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja la restricció després de diversos treballs de desinfecció i d'analítiques. Mentrestant, l'Ajuntament ha estat repartint aigua embotellada als veïns afectats. Això mentre els Mossos d'Esquadra ja han obert diligències per investigar aquestes connexions fraudulentes després de les denúncies dels veïns que es van posar malalts.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona comença les obres per arreglar el front fluvial al seu pas per Sant Joan d'Espí al Baix Llobregat. Es tracta d'una actuació en 3 quilòmetres de longitud i en gairebé una superfície de 5 hectàrees per millorar el camí del riu i els seus marges i potenciar-ne la vegetació i la biodiversitat autòctones. Des de Sant Joan d'Espí ens n'informa en David Àngela.
4: Hola, bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona inverteix 850.000 euros en aquesta intervenció que s'allargarà fins al mes de febrer i que ja ha previst les baixades torrencials de l'aigua, segons Mireia Monràs, arquitecta d'espais fluvials de l'ENS supramunicipal.
5: Sí, donar-li l'espai al riu perquè generen aquest espai de laminació i d'infiltració d'aigua, que això ens ajuda a que el riu tingui un comportament més resilient quan tenim aquestes crescudes extraordinàries. És a dir, deixem espai on l'aigua queda acumulada i en lloc de baixar a molta velocitat, diguéssim, que es reté, i llavors va infiltrant de forma natural a poc a poc.
4: Aquesta intervenció afavoreix aquest doble objectiu, segons Monràs.
5: Mitigar aquests efectes de la velocitat de l'aigua, que és el problema principal dels desperfectes que tenim, però, per altra banda, també ens està ajudant a la millora ambiental de la vegetació que introduïm, perquè, tot i que estem en un riu, el nivell freàtic, degut a les modificacions morfodinàmiques que se li han fet al riu al llarg dels anys, és molt baix, i llavors ens costa molt la implantació de la vegetació autòctona, no? Li hem de, sobretot de cara a l'estiu, doncs hem de moltes vegades fer recs de suport amb aigua regenerada.
4: La intervenció pretén mantenir a ratlla l'Arundo Donax, la canya americana de grans dimensions que desplaça la vegetació autòctona de ribera i pot alterar també el funcionament natural del riu.
3: I això que sentiu és el so d'alguns dels animals del zoo del Pirineu, és a Odèn, al Solsonès. Ara el centre ha incorporat una màquina de rajos X per millorar els tractaments que fan els animals ferits que rescaten aquí. Des d'Odèn, Joaquim Albalater, perquè més que un zoo, això és un refugi, eh?
1: Exacte, rescaten i reben animals salvatges, molts d'ells ferits, per exemple, per atropellaments o perquè han xocat amb cables o aerogeneradors. Laia Sánchez és la veterinària del zoo.
6: Ens arriba amb tot tipus d'animal autòcton, o sigui, d'aquí de la zona. Normalment, animals no protegits són els que recuperem aquí. Ens ha arribat un cabirol atropellat, una geneta atropellada i una guineu també que tenia un problema a la pota, i amb aquests tres ens ha sigut superútil la màquina de radiografia.
1: Amb aquesta màquina, els animals passaran menys temps al refugi i això farà que puguin atendre encara més animals. Cada any en rescaten 500.000.
6: Sobretot quan ens arriben animals amb alguna fractura o algun os trencat, i inclús poder fer diverses radiografies després del tractament per anar veient l'evolució. I, clar, això permetrà que l'animal estigui menys temps aquí, poder fer un tractament més específic i poder-lo alliberar abans.
1: És una màquina que han incorporat gràcies als donatius dels visitants, dels socis i d'escoles properes. Ara miren més enllà i ja tenen l'objectiu d'aconseguir més eines i màquines per la clínica veterinària del centre i també per poder ampliar i millorar les instal·lacions pels animals que rescaten i que hi viuen.
3: Avui arrenca amb força a Manresa una nova edició de Fira Mediterrània, la 29a ja. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure a una vintena d'espais diferents de la ciutat. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat en 5 anys més de 100 projectes. La Nati Adell ha anat a veure alguns d'aquests espectacles i ens en pot fer un tastet. Nati, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
3: Va, per on comencem?
7: Si et sembla, per un espectacle que barreja circ, dansa i música de Clara Poc. Es diu L'ombra de de la libèl·lula parteix de la memòria i el llegat per abordar qüestions d'identitat personal i de transmissió generacional.
8: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
3: En dansa, un clàssic de l'obrador d'arrel.
7: Sí, el ballarí i coreògraf Pere Seda, de l'Esbord. Catalan Washing, que és com es diu aquest espectacle, revisita els referents de la cultura popular catalana allunyant-se de lectures polítiques.
9: Què passa si utilitzem tots aquests referents com un discurs d'amor i un discurs de reivindicar que aquest material també ens és propi i que també pot ser una font d'exploració de nous llenguatges?
3: I per últim, Nati, una proposta musical.
7: Això mateix, cançons que il·luminen els carrers de Luca, que sona així.
10: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
7: Concert a capella, com explica un dels seus components, Miguel Gómez, amb cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
11: La nostra base ha sigut la polifonia tradicional dels països catalans i també d'Occitània en un principi, però en aquests anys hem anat també acostant-nos a altres músiques de la Mediterrània, fent molta cosa de diferents indrets d'Itàlia, Sicília... Sempre mantenim aquesta base en la música tradicional en català, en valencià, en balear, fent una mica d'homenatge als nostres orígens.
3: Doncs això és un petit tastet, algunes d'aquestes 85 propostes que podreu veure des d'avui fins diumenge a Fira Mediterrània, que comença aquest vespre amb l'espectacle que inaugurarà la fira. És Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort. Gràcies, Nati Adell, des de Manresa. Bon dia.
7: Adéu-siau, bon dia.
10: Ai, que el meu cor som nu.
3: La Colla Castellera dels Nens del Vendrell commemora que avui, dia de Santa Teresa, fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això aquest vespre es farà una recreació històrica per celebrar-ho. La Clara Chavarría ens n'explica els orígens d'aquesta colla.
12: Ara fa un segle, un grup d'aficionats als castells del Vendrell van tenir una iniciativa que ha perdurat fins ara. Pere Ferrando és estudiós del món casteller i ha estat president del jurat del concurs de Tarragona en 7 edicions.
13: Hi havia uns aficionats castellers que ajudaven a les colles ballenques quan venien a fer castells al Vendrell, a fer castells, que era una mica una cosa que es feia sempre. I aquests aficionats, davant d'una mala actuació dels ballencs per la Festa Major del 1926, van decidir fer colla pròpia.
12: Al llarg del segle, la colla va estar a punt de desaparèixer, però també va viure moments memorables, com ara guanyar en dues ocasions el concurs de castells. Però una de les fites més emotives es va viure el 1966, en plena dictadura franquista, quan la colla va actuar per Pau Casals a Prada de Conflent. Seria l'última vegada que el mestre veuria fer castells.
13: Va ser molt emotiva perquè, efectivament, ell allí va veure els seus darrers castells. Poc després ja se'n va anar a viure a Puerto Rico i allà va morir. Es va emocionar molt de poder-los veure després de tants i tants anys no veure'ls.
12: Ferrando destaca alguns aspectes d'aquesta trajectòria centenària.
13: Els nens del Vendrell de sempre van saber innovar, començant pel nom. Després van saber innovar tècnicament. El sol fet d'aguantar aquests 100 anys i poder-se resistir tots els embats que ha viscut, jo crec que això és molt especial.
3: Doncs felicitats als nens del Vendrell per aquests 100 anys.
10: I guess I had a million dollars or more. I guess I've played the dog game for and all.
3: Sílvia Munt dirigirà el clàssic d'Arthur Miller, Panorama des del pont, al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge protagonitzat per David Selves i Laura Conejero reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions. Marta Vives.
14: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
15: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada, el ser humà i no aprenem, no?
14: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selves.
16: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes és que no, com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
14: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Sílvia Munt.
15: Els desitjos són els que belluguen la vida. Aquests desitjos poden començar molt bé i acabar molt malament.
14: Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.

0: El Festival Panoràmic, nascut fa 10 anys a Granollers, obre portes aquest vespre. Fins a finals de desembre es programen exposicions i activitats, aquest any coincidint que fa 200 anys de la primera imatge fotogràfica que es conserva. Ens en parla la Marta Vallès.
1: Li cedim tot el protagonisme a un dels codirectors del Panoràmic, en Joan Fontcuberta, que ens parla del lema que uneix totes les propostes del festival aquest any.
2: Per celebrar aquest bicentenari de la fotografia, el lema, el títol que hem adoptat pel festival és Cremada Desig, perquè l'any 1828 el Daguerre, que és un dels altres pioners inventors de la fotografia, va escriure una carta a Niepce dient-li cremo de desig per veure les proves que estàs aconseguint amb això de la fotografia incipient. Cremada Desig ens sembla que és una expressió poètica que explica aquesta passió, aquest neguit per l'imatge.
1: I amb petits titulars, algunes de les exposicions que des d'avui es poden veure a Granollers.
2: Una exposició de Donna Ferrato, és una fotògrafa americana que treballa sobre la violència de gènere amb una fotografia molt radical, molt punyent, una exposició d'una fotògrafa italiana que es diu Eva Ribas, ha fet un treball sobre la història de Berlusconi i aquelles festes bunga-bunga on es convidaven a noies joves i que va ser un gran escàndol i tal. Tindrem una tercera exposició de fotollibres.
1: A més de moltes altres activitats i d'un espai també per la fotografia experimental.
2: Eric Rompier, un autor francès que treballa amb el cine, l'imatge, la fotografia, i que s'ha interessat sempre amb la descomposició. La fotografia, el cinema, són imatges sobre uns suports físics que amb el temps es deterioren. No? Què passa quan aquesta imatge es fa malbé? Es descomposa degut a la fragilitat dels mateixos components químics o a l'acció d'uns ambients hostils, no? De la humitat, de microorganismes, etc. No?
1: Aquest any a les seus de Granollers, Terrassa i Barcelona s'hi afegeix també Vic. Teniu tota la informació a festivalpanoràmic.cat i a Instagram Panoràmic Festival.
3: Catalunya al dia.

0: Vinga, som-hi, doncs. 10 minuts i les dues del migdia. És dijous, per tant, avui toca una proposta de sortideta de cap de setmana amb el nostre company, en Gerard López, que és el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides capdesetmana.cat, on trobareu totes aquestes propostes ampliades. A més, Gerard, benvingut de nou.
1: Hola, què tal?
0: Què ens proposes avui?
1: Doncs que anem a gaudir de l'estany de Laurentiis.
0: Comandino.
1: Comandino de Laurentiis. És un lloc que ens recorda aquest productor de cinema italià, però això no és Itàlia. A molts oients això us deu sonar per aquest personatge, però per anar aquí no hem d'anar a Itàlia, hem d'anar cap al nord.
0: A la Catalunya del nord, per tant?
1: Sí, senyora. Sí. Una mica més amunt i tot. De fet, hem d'anar sobre la comarca del Capcir, a l'Arieja. Per tant, des de Puigcerdà agafem la carretera cap a Sallagosa, un cop a Montlluís trenquem a l'esquerra per la carretera que va cap a la Llaura, com si anéssim al Carlit, saps?
0: Sí.
1: A la Bullosa, al del Carlit. Però continuem encara més amunt, en sentit nord, cap a Matamala.
0: On l'Estany.
1: Correcte, sí, a Puigbalador, i abandonem el Capcir, entrem a l'Arieja, i un cop allà, ja en terres occitanes, ja ho tindríem, d'acord? Anem fins al poblet del Plan, agafem la pista que puja fins al refugi de Laurentiis i ja està.
0: I això és gaire amunt o no?
1: A 1.600 metres d'altitud, val? Però s'hi arriba amb camí asfaltat.
0: Ah, d'acord? Sí?
1: Sí, no hi ha problema, per això és molt fàcil. Som al vessant nord del Pirineu, amb una zona que és especialment fresca, humida, fantàstica, el petit Quebec de l'Arieja, en diuen.
0: I a partir d'aquí comencem la caminadeta?
1: Doncs sí, apunta, farem uns 3 quilòmetres, pujarem 300 metres de desnivell, així amb càlcul de pagès, més o menys, i et diré que a tocar del refugi agafarem ja de seguida un alegre sender que es perd bosc endins. És un camí ombrívol, d'acord? Ample, força rocallós, també, t'ho he de dir. No és gaire pietós, en el sentit de que...
0: Destrossa turmells o què? No.
1: Una miqueta, però vull dir que va pujant. No té pietat. Amunt. Amb el riu cada vegada més avall, més enfonsat, i sempre el riu a la nostra esquerra. I quan portem a prop d'un quilòmetre i mig, aquest alegre corriol vira cap a la dreta, cap a ponent, i es comencen ja a albirar les fantàstiques primeres balconades en perspectives de tota la vall. És molt ferma, però molt. I després de superar alguna agraïda esplanada amb pastures i una cabana, i quan dic una vull dir una.
0: Una,
1: comencem a cantar victòria, executem uns últims metres i patapam, som a l'Estany.
0: L'Estany, molt bé.
1: Un estany
0: fantàstic. L'Estany de Laurentiis.
1: Sí, senyora. És mitjanet, amb un entorn molt bonic, molt idíl·lic, amb pi negre, amb naret, que és aquella planta que agafa aquell to fúcsia, i amb un fons de muntanyes de pedra i de congestes que és espectacular. I, a més, a partir d'allà, si vols, pot ser moltes excursions.
0: Doncs a punt de sortir d'aquí a Laurentiis, que és la proposta que ens ha fet avui en Gerard López per aquest cap de setmana. I recordeu-ho, a la web capdesetmana.cat trobareu totes aquestes excursions ampliades. Gràcies, Gerard. Bon cap de setmana i fins dijous que ve.
1: Fins dijous.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues, en dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Audal Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Rafinha i Frenkie de Jong podrien tornar a la convocatòria del Barça per al partit de Lliga de dissabte al camp del Betis.
2: Rafinha ha fet ja per primer cop tot l'entrenament amb la resta del primer equip del Barça després de la lesió que es va fer amb el Brasil durant els partits internacionals de seleccions. Tot això a només dos dies abans del partit de Lliga al camp del Betis, que enfrontarà el tercer contra el primer classificat de la competició. També ha treballat amb normalitat amb tot el grup el neerlandès Frenkie de Jong, que té molts números per tornar a una convocatòria després d'haver-se lesionat durant el Mundial. Mentrestant, el Barça ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, serà la que apareixerà a la samarreta del primer equip blaugrana del Barça el 25 d'octubre. Hem de recordar que cada partit que hi ha un clàssic es porta la samarreta d'un cantant, no? El dia abans, el dia 24, aquest nom de Golf també es podrà veure a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. I, per cert, sobre aquest clàssic entre el Barça i el Madrid, amb José Mourinho al capdavant, ha carregat contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius que li impedirà jugar aquest partit contra el Barça.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
2: També ha reaccionat, diríem que no gaire bé, el jugador brasiler.
4: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
2: En qualsevol cas, Vinícius no jugarà al Barça-Madrid.
1: En handbol, el Barça torna a tenir aquesta tarda partit de la Champions.
2: Els blaugrana jugaran a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem. I jo crec que l'equip està millor, estem entrenant cada vegada més. El Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar.
2: El Barça no ha perdut cap partit fins ara. El Dinamo de Bucarest ha empatat un partit, n'ha perdut 2. Aquest enfrontament començarà a 6:45.
1: En bàsquet ahir a la Lliga ACB, la 6a Joventut va sumar el primer triomf després de guanyar l'Andorra.
2: Els badalonins van superar l'Andorra, com deies, per 96-75 en un partit que es va decidir a l'últim quart gràcies a un parcial de 27-11. El tècnic de la penya, Dani Miret, en fa aquesta valoració.
6: No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2, tenim un objectiu que és classificar-nos en el top 8, no?, per jugar a la Copa del Rei. I penso que hi ha hagut algun moment a la primera part que entre que no hem focalitzat l'esforç defensiu necessari i estàvem allà en el marcador, això ens ha jugat en contra i a la segona part doncs ho hem fet millor.
2: Aquest partit corresponia a la segona jornada de Lliga, que es va ajornar fa 2 setmanes per culpa del temporal. D'altra banda, el Barça, que demà rebrà l'Olympiacos al Palau Blaugrana, en partit de l'Eurolliga, podria recuperar l'aler Justin Minaya, lesionat la setmana passada.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta torna a guanyar la Supercopa d'Espanya masculina.
2: Els barcelonins van superar el Sabadell 9-16 en un partit que es va jugar precisament a la piscina de Can Llong de Sabadell. Sentim el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández.
7: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
2: D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol que ja van aconseguir la temporada passada.
1: Molt bé, gràcies, Audal. Bon cap de setmana. Fins
2: dilluns. Gràcies, fins dilluns.

0: Doncs va, anem a resoldre ràpidament la pregunta d'avui. Recordem quin era, Quim.
1: Quin és l'origen del nom de la muntanya del Tibidabo?
0: Com sempre, teníeu tres opcions, amb la...
1: Un governador romà de Barcelona, del segle III.
0: Amb la B.
1: Un joc infantil del segle XV.
0: O amb la C.
1: El diable temptant Jesús.
0: I la resposta correcta...
1: És la C. Segons textos evangèlics, el diable s'endugué Jesús d'alguna muntanya i li va oferir tot allò que podia veure des del cim si es postrava davant d'ell i l'adorava. Aec omnia, tot això, Tibidabo et donaré, va ser la promesa de Satanàs. Al segle XVII, els monjos de l'antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van vincular la gran panoràmica que es veia des del cim més alt de Collserola amb aquesta frase bíblica, que va néixer el Tibidabo, literalment, et donaré.
0: Molt bé, doncs ja sabem d'on ve el nom de Tibidabo. Nosaltres hi tornem demà a partir de la una del migdia.
2: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Botà.
4: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
6: Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó.
2: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals del 29 de novembre amb una certa unitat.
4: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
2: Madrid, Tània Tàpia.
7: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb prou ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
8: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
2: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
9: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
2: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
10: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
11: Perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
10: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
2: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
2: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
12: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta el partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
13: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
12: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també ha carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B20, la pota sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Subirats, que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
2: i ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
2: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. Al cap de setmana això ja canviarà, no?
16: Doncs sí, fins dissabte al matí, temps tranquil. Fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però, com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
2: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les dues i gairebé 6 minuts. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
17: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
17: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
18: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
17: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
17: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
19: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
20: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
17: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
2: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
12: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el Digital, l'article 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nest Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
5: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
12: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
1: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
12: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
21: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
12: La Moncloa, la defensa, diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornada a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
2: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
22: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
7: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya, i també a Madrid, hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem, si vol, que faci el pas.
23: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
7: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
24: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
7: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
2: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions el 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra en Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
12: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
25: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
12: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar, a l'últim moment, aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats, i remarca que això evidencia quin peu calcen.
25: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament Parlament del seu país els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
2: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lluat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al Castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al Fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
0: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
4: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
8: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
0: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
2: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
9: Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques als presidents, però veuen bé la proposta.
11: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
9: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
26: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas i desenvolupades del nostre país.
9: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
27: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
9: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
2: I així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. Aquesta quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
28: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
29: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
28: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
2: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama. El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.altestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
13: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
14: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
13: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
14: Valoro tanto el stock como el precio.
15: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
16: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
17: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
4: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor, però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
4: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin pujat més els preus que les grans cadenes.
3: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
6: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
3: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
3: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
6: Sí, Kiev vol explicar dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
3: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
10: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
11: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
10: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
12: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
10: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
13: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
10: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
14: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
10: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kyiv.
3: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans, Albert Manyà.
7: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president de el Senat, Davi Alcolumbre, ho ha celebrat.
15: A primera vista, pot semblar un canvi subtil. Però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
7: Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
3: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
16: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns de l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
17: Per evitar la seva en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
16: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
18: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
16: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent i un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
19: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta d'un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar asèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
20: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. I llavors donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
19: Aquest any, per primera vegada, es donen també ajuts i finançament per projectes de promoció de la salut. Destaca, per exemple, el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure eines per fomentar la salut mental dels infants. L'objectiu és donar aquestes eines als pares perquè tinguin una bona relació amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin d'arribar més endavant en un trastorn mental.
3: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
22: No m'ho judes, tio, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. La, ja s'havien pres unes opcions. Ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
21: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
23: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació del litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
24: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De dir, ostres, doncs és que no està ni por.
21: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
3: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat, el foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
25: El nivell màxim del pla alfa per risc extrem es va activar durant

0: formació de Pirocumus, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls, ens generen algun fenomen de piroconvecció.
1: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
5: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
7: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
8: Sex.
7: Francesc.
8: Sex.
9: ¿Cómo?
7: Francesc.
10: ¡Fábregas, que no me sale!
11: O cada uno me llama como quiere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts...
12: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
13: Hi, Dad.
14: Get in the car, Melinda.
2: Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus 2 fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
15: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror, des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
16: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
15: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen 2 vegades i Júnior.
2: I ara, un llibre. De fet, una novel·la gràfica, Relaciones peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bao, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Lewy. Òscar Callau.
17: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
18: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Sierra Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
19: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo, entonces lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
17: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
2: I ara música.
20: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
2: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una 20ena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.

0: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per anys.
1: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
0: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
2: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
0: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
3: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
4: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
5: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada.
4: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
6: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes és que no, com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
4: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
7: Catalunya migdia.
3: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: El Barça recupera Rafinha.
8: Després de perdre's 2 partits, torna el màxim golejador de l'equip.

0: se centra ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui, la imatge han estat 2 retorns esperats, el de Rafinha i el de Frenkie de Jong, Ramon Salmurri.
1: Que han fet ja tota la sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys. Comencem amb el cas de Rafinha, que és especialment significatiu perquè l'Aia, des que es va lesionar amb el Brasil a l'aturada de seleccions, no havia tornat a entrenar amb la resta dels seus companys. El futbolista vol ser aquest dissabte a la Cartuja, partit contra el Betis, partit especialment complicat contra el tercer rival al campionat de Lliga, i per això avui ha participat d'aquesta sessió d'entrenament, una sessió que tampoc és que hagi sigut molt extensa, més aviat breu, però Rafinha l'ha fet amb la resta dels seus companys. A partir d'aquí és el torn de Hansi Flick decidir si veu el futbolista en òptimes condicions per almenys acompanyar en la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte a 6:45 de la tarda contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45, a 2:45 la roda premsa de Hansi Flick, a 4:45 l'entrenament i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
0: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui al Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del Clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said...

0: Ja sabeu que abans dels clàssics o pels clàssics masculins sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. I entrem de ple amb el Real Madrid perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 hores antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinícius 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell del jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini tot és molt fàcil perquè la gent de l'altre equip va dir que està bé. La prensa va dir que està bé també, però jo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenem que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinícius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots els al Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a l'ascensió de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guler per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 3-1 en aquest cas. Gol d'Espí aleshores després d'un córner. 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata a un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final. I aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents. Un d'ells, el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular y para eso nos decimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
5: Contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
0: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Vallés i Marc Bartra, després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubach.
6: I amb un golaç d'Àlex Blaurana Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla, doncs, de confiança a la plantilla bètica, que, com dèiem, rep el Barça a la Lliga aquest proper dissabte, demà passat. Els sevillans afirmen que el millor està per arribar, alhora, però, són plenament conscients de la dificultat del partit contra els de Hansi Flick. Sentim ara el tècnic, Manuel Pellegrini, i els futbolistes Isco, Valles i Bartra, també.
7: Estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado.
8: Nos viene un hueso duro de roer, el líder también, pero bueno, 2-2 y seguimos soñando, ¿no?
9: Si el equipo sigue así, en esta línea, con este crecimiento, ojalá podamos seguir viviendo muchas noches de Champions aquí.
7: Como digo, los veo entrenar y eso mismo me permite a mí hacer variantes, tener rotaciones, sin haber 11 titulars.
5: Y siento que a lo mejor aún está por llegar, eso es un sentimiento increíble.
6: Dissabte, 6:45, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
0: tanquem tot el tema relacionat amb la Champions, explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat, ahir a la nit. I destaca Montserraia la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
10: 6-3 de l'equip d'Iraola, amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord, 3-2 contra el còmode Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
11: Va estar un bon match.
2: Si tenia ganes de posar les coses a lloc, no, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana, és possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
11: És el coach que decide.
10: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
0: I abans d'anar a la pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català, i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. El primer partit com a local, diumenge passat a l'històric Camp d'Esports, i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana, 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
13: Primer de tot, m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani, em venen al record molts jugadors i em ve el record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que ben segur que avui haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família, amb qui solien anar a l'estadi.
12: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia, a Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
0: Menys de 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está... ¿Qué quiere irse? ¿Quiere que le echen? Hostia, es gente... Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
0: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
15: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
18: Ets ocasió, home.
17: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
19: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
18: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
24: Entre la contemplació i l'abisme.
25: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
24: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
25: Entrades a auditori.cat.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos, Ernest Macià.
28: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Macundú lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulić, el tècnic.
29: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
30: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
28: L'Olympiacos a terra d'aquí una hora i mitja a Catalunya arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra a la pista del València.
0: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
28: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el Bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el Bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el Bascony per orgull se'l va quedar alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el Bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Bascony és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular i, per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Bascony ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
0: De moment no. Ahir primera victòria de la penya d'aquesta temporada a l'ACB.
28: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio, 12 assistències, la Provítola, 14 punts, Àlex Reyes, 17, amb 5 de 8 en triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció, de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga CB.
0: I ahir, per fi, l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
31: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava va demostrar un nivell fluixíssim de bàsquet, amb només 8 jugadores, perquè tenien 4 jugadores lesionades, i més enllà d'estar content per haver aconseguit la primera victòria oficial de la temporada, el tècnic Roberto Íñiguez, el que està, és molt preocupat amb l'equip.
32: ¿Cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento. ¿Hemos ganado? Sí, pero ya está, a seguir. Sí que es verdad que hay algún progreso en la ejecución de alguna cosa, alguna idea defensiva que ha ido mejor, pero nada más. Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, no me podéis ver feliz, ni decirme felicidades, ni felicidades de qué.
31: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga, a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba a la primera victòria també a la Lliga femenina.
0: El tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
1: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
2: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguíem cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics. I el fet de seguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys, des dels Jocs Olímpics de París, que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat un... acabar amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
1: Toni Gerona té clar l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
0: I avui en handbol i ha partit del Barça, David.
29: A 6:45, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. A 8:15, Espanya així la partit de quarts de final.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A 7:00, com sempre, més esports al tot costa, i ara, com sempre també, seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són 3:00.
4: Catalunya migdia.
3: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijóo ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que, segons els experts, no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
6: O sea que si vanten molt a mà, passant bé
5: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre, durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Oponès, posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, per a Joan Álvarez.
7: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
5: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement. Els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El Papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
3: Passen 3 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
8: Bona tarda, Òscar.
3: Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Què tal? Tot bé?
8: Molt bé.
0: Tot bé.
3: Perfecte, escolta'm. Tot
8: bé. Anar fent com els de Benavent.
0: Millor que el món, que diu aquell.
3: També, escolta'm.
8: Millor que el Madrid.
0: Millor que el Madrid.
3: Aquí cadascú...
8: Però
3: hi
8: van guanyar,
0: Sí,
8: però d'aquella manera, d'aquella manera.
0: Home, però me'n vaien a dormir, que perdien estrepitosament.
8: Ara el Mourinho està enfadadíssim. Això sempre és motiu d'alegria.
3: Que la gent no s'equivoqui, no estem al Tot Costa, eh? Estem al Catalunya Migdia. Que veig que tenen ganes de fer tertúlia esportiva. Anem amb un tema que fa l'efecte que no va de futbol. Sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: No vas de futbol, tu, que no?
9: No ho sé, perquè abans es deia que tot era política i ara diria que tot,
3: tot és futbol. Ah, molt bé. és una manera de veure.
8: Sí, futbolitzat tot.
3: Futbolitzat tot, exacte.
9: Sí, una mica.
3: A veure, què...
9: I vaig al contrari, vaig cap a la política.
3: Molt
9: vaig
3: bé.
9: Perquè m'agradaria parlar de la política de l'amistat. Mm? Aquest és un concepte del filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que ha publicat l'assaig Sense respecte, una crisi social, edició 62, i explica que el respecte és la consideració cap als altres i és el vincle fonamental que manté la convivència, no? És bàsic per la cohesió social. Sense respecte, la comunitat es desintegra, les persones esdevenen agressives, són incapaces de tolerar les diferències i perden la solidaritat. En l'àmbit de la política, a la falta de respecte ara en deim trumpisme o ayusisme per la manera que tenen de comportar-se Donald Trump o Isabel Díaz Ayuso sense cap respecte ni pels altres, ni per les formes, ni per les institucions. Però sembla que aquesta tendència del tot s'hi val ja arriba arreu. Arriba als mitjans de comunicació, a molts programes, a les xarxes socials i també als centres educatius, als espais compartits, on hauria de prevaldre el civisme, a les llars, no? Ens estan perdent el respecte els uns als altres i, en conseqüència, ens el perdem a nosaltres mateixos, no? Segons Byung-Chul Han, això ve sobretot de tres factors. D'una banda, ve del narcisisme, hi ha una competitivitat per aconseguir estatus, que fa que es creï la percepció que el sistema es divideix entre guanyadors i perdedors i qui es considera perdedor s'odia a si mateix i menysprea els altres perquè els culpa de la seva situació i vol imposar respecte. El respecte, per cert, no es pot imposar, es pot imposar la por. I el respecte tampoc s'hauria de guanyar. Tothom mereix ser tractat amb respecte. I si no respectes l'altre, l'altre no et respectarà a tu. No? Què passa? Que si deshumanitzem l'altre, no el respectam. I l'anonimat que hi ha a les xarxes, aquesta exposició constant, la desinhibició, la necessitat de cridar l'atenció i no de parar atenció, impossibiliten prendre la distància adequada per observar i reflexionar abans de reaccionar. No? Vivim en una societat de l'espectacle, del desvergonyiment, del cinisme, i això sol amagar una ferida o aquella pressió que tenim d'haver de ser sempre rendibles. No? I el fracàs personal sol generar ressentiment. La vergonya té una funció, que és l'assumpció que hi ha unes normes, que hi ha uns ideals compartits, i qui no sent vergonya, en realitat, és incapaç de respectar ningú. Però ara el desvergonyiment s'interpreta com una forma de llibertat, fins i tot de llibertat per humiliar l'altre, no? La humiliació pública crea bàndols que es posicionaran a favor o en contra i que respondran a més insults. I un pot sentir-se fort si té el suport de molta gent que li dona la raó i forma part del seu bàndol. No existeix una comunicació real quan passa això. Al contrari, la gent no parla, sinó que intercanvia difamacions, intercanvia ofenses, a veure qui la diu més grossa, i el problema és que la viralitat porta aquells missatges fins a uns extrems que després seran irreversibles. No? El relat que s'hi construeix, encara que partesqui d'una mentida, exigeix una resposta, ni que sigui per desmentir-lo, i llavors es perd l'oportunitat de tractar temes importants. Quan es parla de respecte, l'autoestima i el respecte van lligats. Si no respectam ni respectam l'entorn, si no respectam els altres, la societat es corroeix des de dins. Es trenca el teixit social. Veiem els altres sempre com una amenaça, com gent de qui ens hem de protegir i no dels quals podem aprendre coses, podem construir coses, amb els quals podem parlar, intercanviar opinions, ajudar-nos, etc. No? I Byung-Chul Han proposa aquesta nova política de l'amistat en què la convivència es basi en l'atenció i en el reconeixement mutus, el tu a tu, no? Al contrari del que passa ara, que es vol acaparar l'atenció i el reconeixement de tothom, i tothom vol tenir raó, no? Tot es basa en líders, tot es basa en influencers, en gent que influeix, i no en persones que comparteixen i intercanvien parers, no? El problema és que hem arribat a un punt en què aquesta política de l'amistat, no?, mos sona molt naïf, ens sona una utopia, quan jo crec que hauria de ser el més normal, o en tot cas el més desitjable, en una democràcia que treballa en parlaments, per tant, en llocs on parlar. I bé, ara que estem a les portes d'una campanya electoral, pos damunt la taula aquesta política de l'amistat.
3: Que no vol dir que canviï les coses, eh? O sigui, no és per tirar-te aigua al vi, eh? Però no esperis que a les portes d'una campanya electoral això canviï. No sé.
9: Just
3: com
9: ara, no?
8: Doncs que tant de bo, no? Tant de bo, més empatia i més respecte, i que aquesta política de l'amistat, diguem-ne, triomfem. I em queden dues frases que donen peu a dos comentaris, que ha dit la Llucia, que ha dit: si deshumanitzem a l'altre, no el respectem. Efectivament. Això és el que passa molt, per exemple, a les xarxes socials. És a dir, a les xarxes socials hi ha molta gent que, com que no coneix a qui interpel·le, a qui conteste, doncs es veu amb tota la llibertat d'insultar-lo, no? O fins i tot també, a vegades, de forma privada. És a dir, a mi, per exemple, em passa que jo cada dia escric un article que envio, una newsletter, que es diu El Despertador, us la recomano molt.
3: Et cobrarem, la passarem al departament de publicitat de Catalunya.
8: I l'envio des d'un correu electrònic. Sí. I hi ha gent que està subscrita i a vegades em contesta amb molt mala educació o amb insults, o perquè no els hi agrada, no estan d'acord. I aleshores, quan tu els contestes, baixen dos graons de cop. Només pel fet de que, de cop, és com que no és un correu que envies a 15.000 persones, sinó que l'estàs contestant personalment a ell, de cop és com que t'humanitzen i ja no passa, no? O un exemple d'avui també de les xarxes, no? Perquè això ens passa també, sobretot, doncs, molt a les xarxes. Jo he escrit un article, un tuit, i hi ha un senyor que em diu: les subvencions et fan escriure articles buits de contingut. I aleshores jo li he contestat: gràcies per llegir-los. I m'ha posat un fap. I crec que potser ja no m'insulta més. Vull dir que, és a dir, la no relació o el no coneixement deshumanitza molt i fa que la gent, doncs, digui barbaritats que quan estàs cara a cara, diguem-ne, no les diu, no? I després una altra cosa que ha dit la Llucia, que ha dit el desvergonyiment, és ara una forma de llibertat. Sí, això és molt lamentable i molt preocupant, no? És com quan parlem de l'extrema dreta i diem: ostres, és que ser racista o fer discursos d'odi, malauradament, ja no fa vergonya. I a vegades trobo que cal defensar el políticament correcte. No el políticament correcte entès com a sistèmic, sinó entès com una mostra d'educació i civisme.
10: Jo no sé fins a quin punt, molt d'acord amb tot el que diu, i quasi és una discussió filosòfica, del que estem parlant, i no sé fins a quin punt, bueno, jo crec que molta bona part del que diu el Ferran és que es trasllada la forma de fer de la xarxa, sobretot de Twitter, en el dia a dia. Hem fet una inversió, no?, d'esforços en una xarxa on la gent té perfils falsos i es permet dir qualsevol cosa amb una forma, doncs, completament cruel i sense mirar el contingut, i en certa manera això ha traslladat una mica la societat. I jo crec que hi perdem tota la raó. O sigui, el fet de no tenir respecte per l'altre, el que fa per ella és la convivència. Però jo sí que crec que, en certa forma, amb dos tipus de respecte. És a dir, el respecte que tothom mereix pel fet de ser, pel fet d'existir, pel fet de conviure, el deixar passar, el donar les gràcies, el demanar perdó, el demanar permís, no sé, si és més gran, doncs tractar-li amb un respecte, si és el professor, doncs no em fotre-se'n, diem-ne. I potser l'altre, aquell respecte intel·lectual que pots tenir, doncs pots tenir tot el respecte de persona pel fet de ser-ne, però intel·lectualment considerar que la persona està buida de contingut. Per tant, aquest respecte intel·lectual sí que crec que és el que s'ha de guanyar. I són dos planos de respecte, però que en cap cas, en cas de que no hi hagi capacitat, no, respecte intel·lectual, però no vull dir només de saber coses, sinó de catadura moral, de persona, no? De tot el que... Inclús aquests també es mereixen el respecte de ser persona, no? Ara, encara que no reconeguis el respecte intel·lectual.
3: Jo volia dir que, és a dir, és evident evident que les xarxes socials això ho han multiplicat, però no crec que sigui... És a dir, al final les xarxes socials, això ha passat sempre. És
10: sí,
3: a dir,
10: sí, som nosaltres.
3: La massa, la massa sempre ha estat molt més beligerant en la crítica. I en canvi, a vegades hi havia gent que s'estava manifestant, fins i tot insultant, cridant i tot plegat. I quan agafaves a una de les persones individualment d'aquella massa, intentaves raonar amb ella, llavors amb ell podies raonar.
10: Bueno, però és que això el Marc ens ho dirà, no? Hi ha això... l'agreujant del quadrilla, no?
11: Sí, sí. Això passa al futbol. És a dir, al futbol... Una, un grup de persones, un grup de seguidors amb una grada pot estar insultant brutalment a l'àrbit,
10: sí,
11: i després, quan surten del camp, si es troben l'àrbit que va agafar el cotxe, se'n va... Això als camps de futbol de poble
3: sí,
11: passa molt.
3: On es veu l'àrbit a sortir, sí, sí.
11: I ja no li diuen, ja no li diuen
9: veus res. Com tot és futbol, o què?
11: Ja no li diuen res i fa una hora li estaven dient sí, de tot.
12: Sí, jo aprofito l'ocasió per desitjar en veu alta que un dia la Llucia ens faci una dèria sobre futbol. Una cosa que sigui punta i al peu. Però si parlem de respecte, jo crec que em tomo les reflexions que fa i les que s'elaboren a la taula i a mi la reciclo amb, un, amb una idea. I és, jo crec que el mal que ens acusia d'una forma determinant i que ens té amenaçats és la, el de la polarització, no? I la polarització és una forma de poc respecte. És a dir, jo entenc que el respecte, el concepte bàsic de respecte és entendre que... no exigeix que pensem igual. És a dir, respecte és poder parar atenció, poder valorar, poder apreciar la discrepància, no? I en un escenari de polarització, d'anonimitat, com parlàvem de les xarxes, precisament pues el diferent el pots assenyalar o el qui, amb qui no t'identifiques pots insultar, i és una mica aquest fenomen que ens porta, que a més té una dimensió molt col·lectiva. És a dir, hem d'aprendre a gestionar la discrepància com a símptoma de respecte. Algú s'imagina una campanya electoral en la que el cap de l'oposició pogués contestar el president sortint, ostres, quina reflexió més interessant, vaig a estudiar-la, per què no col·laborem? No, és a dir, estem imbuïts tots d'aquesta naturalesa bipolar, no? D'aquest blanc-negre, o zero, positiu, negatiu, amor-odi, no hi ha matisos i, per tant, no hi ha respecte, perquè el respecte ho és precisament amb el diferent, no amb l'igual.
10: I potser si també veiéssim alguns miralls més respectuosos, per exemple, al Congrés dels Diputats o d'altres entorns, i altres,
12: no?
10: Poder, també ajudarien a inspirar una altra forma de conduir-nos tots plegats. Que no és culpa només d'uns o d'uns altres, ni de les xarxes,
11: sí,
10: ni del Parlament,
11: clar,
10: ni del
11: segurament, al final, si sumés, els prescriptors, no? Els influencers, clar. I els polítics, a la seva manera, també són influencers. És a dir, si en un context superformal, com hauria de ser doncs, el Congrés dels Diputats, doncs, pas el que passa, què no et puc dir jo a tu per Twitter o què no li puc dir jo al meu professor a l'aula, no?
10: És així.
9: No, però és veritat que les xarxes el que fan és convertir en virals determinats comportaments que després faran que el relat es centri en aquella viralitat, no? És a dir, que fan d'eco d'un comportament, també.
3: Jo m'agrada molt que tingueu esperances en que el debat sigui més ric, més respectuós, més
11: assegat,
3: que vagi sobre, idees i no pas sobre l'insult, al contrari, però estem a les portes d'una campanya electoral que malauradament em fa l'efecte que tornarem a veure molts
11: serà
3: atacs.
11: Serà superconstructiva.
3: No? Segur, segur, segur.
10: I,
3: segur, segur,
10: i segur, arran
3: segur,
10: d'això...
3: Segur, segur, segur, segur, segur.
10: Arran d'això, em sembla recordar que el 6 d'ahir, en relació a la desafecció política, tampoc no estava tan elevada. Sí, em sembla com si vaig sentir algun comentari. És a dir, em va sorprendre... Va dir, ostres, perquè inclús a TV3 ho van comentar, no? I... però no és el que més emprenya la gent.
11: O no és el que més l'escandalitza.
10: O el que més... Saps?
11: Pot ser, sí, sí. Bueno, això també, com que
10: jo
11: hi ha allò de les
10: sortiria...
11: autopercepcions...
3: Bé, veurem. Agraeixo els vostres vots de confiança. A veure...
9: Política de l'amistat.
3: Sí, sí, exacte, endavant.
11: Tot anirà bé.
3: Tot anirà bé, sí, sí. I ens sortirem millors. Llucia, gràcies, bona tarda.
9: Que vagi molt bé, una parrada.
3: Passar un minut i mig d'un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
13: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
14: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMarkt. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
15: Fes un renove.
14: MediaMarkt.
15: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
16: O els 10 dies Nissan...
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Torna la competició més boja del curs.
20: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
21: Granota, forquilla, plana.
19: I un nou terreny de joc.
20: La diversió està més que garantida.
19: Torna fang!
22: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
23: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
24: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
25: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
27: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
30: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a Col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el Col·lapse.
33: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxe.
35: Expocasió, home.
34: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
36: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
37: Catalunya migdia.
38: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
39: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
38: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
40: I també disponible a la plataforma 3CAT.
41: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
42: Catalunya Ràdio.
41: Som 3CAT.
42: Som 3CAT.
3: D'aquí a 9 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què el sistema de pensions dels jubilats ha entrat directament en la precampanya electoral. El més sorprenent és que han estat els partits de la dreta, com per exemple el Partit Popular, i d'extrema dreta, com Vox, els que l'han fet sortir inicialment. Avui Pedro Sánchez s'hi ha referit per assegurar que el sistema de pensions està garantit i que revisaran les pensions aquest any amb l'IPC del novembre, que és el que estableix la llei. Al mes de desembre, doncs, aquesta revisió l'haurà de fer el govern en funcions, perquè encara no s'haurà formalitzat el govern que pugui sortir de les eleccions del 29 de novembre.
43: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Mi perplejidad... Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Tot això ve perquè fa dies que s'arrossega aquest debat sobre les pensions, especialment a partir d'una entrevista amb Esther Muñoz, que és la portaveu del Partit Popular, on va dir que el sistema actual està, textualment, a punt de patar.
0: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, avui ha intentat tancar la qüestió, posar-hi una mica d'aigua, des de Brussel·les.
1: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
3: Però per intentar tancar la polèmica no l'ajuda el seu previsible soci de govern si és que sumen per arribar a la Moncloa. Perquè si el PP i Vox governen junts, fins a quin punt el Partit Popular es podrà resistir a la proposta de l'extrema dreta de directament privatitzar una part de les pensions? La va explicitar fa uns dies José María Figaredo.
2: El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. Entonces, es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho.
3: Al final es un debat polític sobre un tema, però que és molt econòmic. Saludem Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Montserrat, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: El sistema de pensions està quebrat? Està fet pols, com diu el Partit Popular?
4: No ho està, i cada vegada ho repeteixo, que tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant, la nostra demografia és, no ens ajuda en particular, perquè ara estem a punt, o estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I, per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant, que es diu avui al dia, és a dir, modificant de manera simple, suau, per anar fent front a les dinàmiques que es puguin produir. També estem en un bon moment econòmic, on hi ha molts cotitzants. No sempre estarem així. I, per tant, és un debat que sempre el tindrem a sobre la taula, però el catastrofisme jo crec que no té raó de ser en aquests moments.
3: Clar, hi ha qui diu, els que arriben ara a la jubilació arriben després d'haver tingut uns sous més alts que els que tenen els que ara treballen, i per tant les seves pensions poden ser altes en relació amb el que cotitza la gent que està treballant ara i que estan començant el mercat laboral amb un sou més baix. Això és així?
4: Mira, aquestes generalitzacions són difícils de dir, perquè també és veritat, no?, que a Espanya sempre es diu que la taxa de substitució, què vol dir? La primera pensió que es cobra després de l'últim sou que es té com a treballador és molt alta, no? Però és clar, és que els sous a Espanya no són tan alts. Clar, sí que això és un ingredient més, però és una bona notícia que la gent s'estigui guanyant la seva vida bé. És normal que quan un és més jove té menys experiència, també li costi. Però hem de fer que els salaris augmentin pels mèrits dels treballadors, per també la seva experiència, i ens anem posant una mica a to amb els altres països, perquè si no ens estem enganyant.
3: De fet, ara mateix a Espanya les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan actius en aquest mateix moment. Però, per si aquests diners no arribessin, l'Estat compta amb el que es diu fons d'emergència. A vegades es parla de la guardiola de les pensions, en castellà la hutxa de les pensiones. Aquesta guardiola té diners, no té diners? Hi va haver un moment que va estar molt més baixa perquè es van arribar a utilitzar molts diners d'aquesta guardiola per altres fins. Ara mateix aquesta guardiola com està?
4: Mira, aquesta guardiola dona per pagar les pensions d'un mes, però és que això no passarà, perquè voldria dir que aquell mes ningú cotitza. Per tant, és un coixí que tenim que ens dona la possibilitat de que mica en mica anem canviant les coses, perquè si veiéssim que amb les cotitzacions no n'hi ha prou per pagar les pensions, el que es faria és endurir, per exemple, els requeriments per prejubilar-se, és a dir, vull dir, jubilar-se abans de l'edat que actualment és de 67 anys, no? Si algú que es vol jubilar abans, ho pot fer, però perd la pensió, no? I té uns percentatges de correcció. Llavors, clar, amb aquesta bossa el que es pretén és dir, escolta, si arribéssim a estar molt tensionats, com que tenim per pagar tot un mes sencer, si no tinguéssim res més, que vol dir que tenim per pagar un any encara que ens desviem, podem anar aplicant les correccions, que sempre es diu, les correccions no es poden fer de cop. Si ara sortís i em diguéssim, no, ara canviem el sistema de cop, clar, hi hauria un pànic generalitzat, perquè això suposa una planificació per les persones. Tots ens hem de planificar la nostra jubilació i volem saber quines són les regles del joc. En aquest moment, el més important en tema de pensions és que tot sigui previsible, i també és previsible que hi hauran canvis, òbviament, però seran petits i sempre anant-nos adaptant a les nostres circumstàncies. I les demogràfiques estan molt clares. Aquesta és que la generació que s'ha de jubilar no, ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
3: I, per exemple, una possibilitat seria que les pensions no només es financin a través de la cotització actual, sinó a través d'impostos o altres fonts de finançament?
4: De fet, ja s'està fent per algun tipus de pensions que són les no contributives, d'aquelles persones que necessiten una renda mínima, això ja estan ajudant els pressupostos generals de l'Estat per finançar-ho. És a dir, clar, no és exactament... Ara, el que són les pensions de jubilació per les persones que han treballat, doncs el que és sempre desitjable és que hi hagi aquest equilibri, i si sobra, doncs es va constituint aquesta bossa per quan vinguin temps pitjors en els cicles econòmics, ja sabem que això passa. Hi ha temporades que potser doncs, hi haurà més persones a l'atur, doncs, hi haurà menys cotització, llavors hi haurà més dificultat i s'haurà d'utilitzar aquesta bossa.
3: Dius que potser s'haurà de canviar el sistema. Si es canvia, és retroactiu? O la gent que ara té 55, 60, 48, sap que es jubilarà amb l'actual marge, diguem-ne, amb la manera actual de jubilar-se?
4: No és retractiu, és sempre es mira endavant, no? Però sí que és veritat que tothom hem de mirar al nostre voltant. Està augmentant l'esperança de vida, doncs què s'està proposant? Que l'edat de jubilació es vagi endarrerint. Per què? Perquè el temps durant el qual s'hagi de pagar la pensió es mantingui constant, perquè les persones vivim més anys, que és una bona notícia, no? Per tant, què podríem dir-li a una persona de 50 anys, no? Dir, escolta, segurament, quan arribis a aquella edat, te l'hauran endarrerit una miqueta més. I si tu et vols jubilar abans perquè vols fer plans, et penalitzarà el sistema i et dirà, no, doncs la teva pensió serà més baixa, perquè si no, clar, no podem arribar a pagar-ho tot.
3: El que sí que ja està molt assumit, que fa uns anys no sé si ho estava tant, és que el que cobrem quan ens jubilem no és el que hem anat posant durant la nostra vida laboral, com si fos allò una formigueta que hem anat guardant diners per la jubilació, sinó que qui paga les actuals jubilacions és la gent que està treballant ara, no el que hem treballat nosaltres en el passat.
4: Exacte, però durant el passat el que hem fet és anar acumulant mèrits, no? És a dir, doncs hem estat actius, a temps complet, treballant, amb algunes el que li diuen les lagunes, no? Perquè una temporada potser una persona doncs, ha estat a l'atur, però aleshores sempre s'agafen els millors anys de cotització i hem tingut un nivell salarial, i això es va tenint en compte i s'ha anat passant, primer de només tenir en compte 15 anys, a tenir 25 anys d'història laboral i després ja fins a 29, i jo crec que en els propers anys arribarà a mirar tota la vida laboral, que és el que es fa a països com França, no? I, per tant, durant la nostra vida sí que anem acumulant doncs una trajectòria que després doncs hi ha una certa equitat que diu qui més ha contribuït també ara és normal que també tingui, sense que sigui proporcional, però que també tingui una pensió una mica més elevada, i qui no ha contribuït tant, doncs que tingui una mínima, no? Per poder viure dignament.
3: És un mal negoci que el debat de les pensions aparegui en una campanya electoral?
4: Sí, a mi no m'agrada, perquè es banalitza molt, perquè jo a vegades aquests dies, no, que sento tertúlies o converses, no, penso que no es pot parlar a vegades sense conèixer, és un tema que tècnicament és complexa. No sé, aquí s'ha de parlar, per exemple, d'una cosa que se'n diuen les taules de mortalitat. Les taules de mortalitat vol dir quantes persones de cada generació està més o menys en probabilitat moren l'any següent, i això ens permet fer uns càlculs cap endavant, no? I per tant som capaços de fer aquesta reflexió. Però, esclar, quan es banalitza tant sobre aquest tema, quan a vegades es diu no, és que el sistema de capitalització doncs és el millor del món o el pitjor del món, perquè doncs, home, no és tan fàcil fer una transició d'un sistema a l'altre. I tots tenen avantatges i tots tenen inconvenients. Al final és un model de societat, però jo diria que el que tenim actualment doncs no és tan dolent. Una altra cosa que siguin de fer és que les persones siguin conscients de que s'han de hem de fer una planificació des de molt joves, i avui en dia ningú els ni parla als joves d'això. Només senten parlar, el sistema s'enfonsa, el sistema s'enfonsa. Escolta, doncs què puc fer jo perquè no s'enfonsi? I què puc fer jo per planificar, doncs, que davant d'una gran longevitat, doncs, tindré els recursos econòmics suficients, no? Quina carrera professional em vull fer, no? Podré ser actiu molts anys? Totes aquestes preguntes no es fan.
3: Te faig una. Què podem fer? Això, què puc fer? Ja que et tinc aquí, que dius que aquestes preguntes no es fan, ara la faig.
4: Doncs mira, jo... A veure, clar, és que penso que és un dels casos més personals que hi ha. Per exemple, no és el mateix una persona que estigui sola amb una persona que estigui amb una xarxa familiar molt important, no? Perquè una persona que viu sola, clar, ha d'assumir les seves despeses de l'habitatge en soledat, no? I clar, no les pot compartir. Aleshores, clar, una de les primeres coses és dir, escolta, fes-te un pla i doncs potser has de començar a estalviar preveient la teva situació. És a dir, és molt difícil donar receptes generals, però jo, si n'he de donar una, és que cada persona es visualitzi, no?, amb què és el que vol, perquè a mi tampoc m'agrada donar lliçons, no? Has d'estalviar per quan et jubilis. Escolta, hi ha gent que em diu, no, home, és que jo m'ho vull polir tot i després no vull saber-ne res. Escolta, doncs, és respectable que ho vulgui fer-ho així. El que sí que és veritat és que si no t'ho planteges, aleshores mai podràs arribar a cap optimització dels teus recursos econòmics.
3: Per tant, com a resum, patim per les pensions o no patim per les pensions?
4: No, jo diria que no patim per les pensions, però sí que és veritat que és un debat que hem de deixar i hem de saber que hi ha models de societat diferents i hi ha qui és més individualista i diu, escolta, no, que cadascú s'espavili, no?, i faci el seu estalvi, i si no pot, doncs ja s'ho farà. Hi ha algú que és més partidari de

0: a les nostres empreses, que són les que donen llocs de treball, que donen beneficis, les que paguen l'impost de societats aquí i no a les Isles no sé què, per no dir noms. Val? Aquestes són, jo crec, els punts que ens poden fer avançar. Les altres coses no.
1: I el debat ha arribat a aquest, allò, aquesta complicació, diguem-ne, que ja no es parla del col·lapse, sinó de que va a petar, que és la frase que va utilitzar Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
0: Bueno, perquè ha coincidit, perdona, que t'allí, però és que ha coincidit que ara el novembre és quan s'anuncia quina és la revalorització del gener, clar, i s'ha barrejat amb una data electoral. O sigui, ja està previst que ara es digui quan pujaran. Això està a la llei. Sí. El que passa és que s'ha de concretar quin percentatge. I aquesta concreció, que es diu que depèn de l'IPC, de com hagin augmentat els preus, al final el govern ha de fer un real decret que digui, ara faran el càlcul quan tinguis totes les dades. Clar, això ara es barreja, que és com que el govern s'ho tret de la màniga, no? Escolti, és que ho ha de fer si té aprovats uns pressupostos i si no els té, però es via real decret. I clar, i ara tothom es vol apropiar d'uns mèrits d'una llei que ja existeix i que ja es va votar a l'any 21, que és que s'han de revaloritzar les pensions. Ara al novembre s'anuncia.
1: I la dada la tindrem dos dies abans de votar. El dia 27 tindrem la dada i hi havia el dubte si el govern de Pedro Sánchez podia actualitzar les pensions abans de les eleccions. Ja ha dit Carlos Cuerpo que no, que això no es pot fer abans perquè necessiten aquesta data, però que sí que ho poden fer després de les eleccions, encara amb el govern actual en funcions, abans que s'acabi l'any, independentment de quin sigui el resultat el 29 de novembre.
0: Clar, i es aniran anticipant el percentatge perquè ja es van publicant les dades d'IPC i sempre ja s'espera, no?, el que estarà per sobre el 3 a 1, o sigui, perquè ja veiem com ha anat tots els mesos anteriors i els preus han estat pujant molt aquest any. I no seria normal que diguessin ara un 2, no? I, escolti, no pot ser això, perquè hem d'anar en consonància amb tal com està anant l'economia.
1: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies.
1: No sé com ho veieu, perquè és un tema molt delicat, a més, que és molt fàcil crear alarma social. Ja sabem que el col·lectiu dels pensionistes és un col·lectiu molt sensible i, a més, molt atractiu pels partits polítics quan arriben unes eleccions, i, per tant, és un tema delicat.
2: Sí, jo, per no liar-la, no ens posarem amb els temes tècnics sobre la revalorització de les pensions i com funciona i si realment el sistema és sostenible, perquè amb això doncs hi ha moltes opinions, però anant a la política, és evident que aquest és el punt dèbil del PP. I ho va ser a l'anterior campanya electoral. Recordeu-vos de la pregunta de la periodista de Televisió Espanyola, Sílvia Inxaurrondo, a Alberto Núñez Feijóo, sobre la revalorització de les pensions, i que ell no se'n va sortir, i va crear un merder parlant clar, i aquest cop anava pel mateix camí, i per això avui ha sortit a dir... revaloritzarem segons l'IPC...
1: El problema que té és que tot apunta que si arriba a la Moncloa serà la mà de Vox. Exacte. I Vox no s'han amagat, que ells són partidaris d'un altre sistema. Exacte. En el qual la meitat és privatitzat.
2: I ell diu fins aquí i punt. Però això no està clar al seu partit, perquè efectivament la cap de campanya, amb una conversa informal, tot el que tu vulguis, però amb una cosa que estava quedant gravada, que era un podcast, va dir el que va dir... I, sobretot, no està clar a Vox. És a dir, i al final aquí el que hi ha també són una mica interessos contraposats. És a dir, perquè si mirem el perfil dels votants, el perfil dels votants del PP és d'edat avançada, diguem-ne, és un partit molt sènior, o si mirem, per exemple, a Catalunya mateix, a Catalunya els partits que tenen els votants més grans són el PP, el PSC i Junts. Però en el cas espanyol, a nivell espanyol, el PP és de llarg el que té el votant més envellit. I, en canvi, Vox té molt votant jove. I a partir d'aquí, cada partit defensa una mica la seva parcel·la electoral. Jo crec que això li va fatal a Feijó. Li va fatal a Feijó i el PSOE intentarà d'aquí treure petroli, perquè ara més estem en un context, i ens ho diuen totes les enquestes, llevat del CIS, en què sembla que hi ha d'haver una majoria absoluta de dretes, i està clar que si no cometen cap error, que si no fan res, doncs aquesta majoria absoluta de dretes hi serà. Per tant, el que podem fer és equivocar-se i perdre. I d'errors forçats aquests, doncs, n'hi buscaran molts.
3: Però això que dius, Ferran, dels votants del PP, sense més valoració que això, no tindria massa sentit, no? Potser no t'hi entes bé. Si el PP, segons tu, té el votant, que va dir que no, té el votant més gran, no li interessa molt més fer la pilota en aquest votant més gran i no tocar-ho?
2: Per això s'ha equivocat. Per això s'ha equivocat i Feijó està dient avui...

0: Hauria de ser un tema que tingués molt clar,
1: perquè
0: el seu objectiu és el sensible, perquè per altra banda el que volia dir jo és això, no? Que sempre és el tema que és l'arma llancívola. Quin va ser el tema de batalla quan l'època del procés i el tema de la independència del país, de Catalunya? Les pensions.
1: El jubilat.
0: No cobrarà vostè la pensió. Sí. Quin patia les pensions? Es va tirar una quantitat de demagogia sobre la taula en relació a les pensions que gairebé era pornogràfica.
1: Però fixa't que el PP no? Potser hi entra perquè és conscient que això als partits passa de, ostres, que saben que ells hauran d'entendre amb un partit que tindrà 60 o 70 escons i que aquest tema vol posar en la taula.
0: La qüestió és que les pensions són una arma llancívola i que aquesta utilització que se'n fa doncs, no hauria de ser rebuda ni interioritzada per l'electorat, que jo sempre he defensat que l'electorat és madur i, per tant, no se'l pot manipular perquè l'electorat se'n dona compte de cap on van doncs, els interessos de les persones que, i les coses que diuen, i més en campanya. Ningú no havia parlat mai de campanya. En aquesta legislatura em sembla que no he sentit a parlar de les pensions. I surt ara. Home, és curiós, no? Per altra banda, m'encanta la doctora...
2: S'ha de dir que qui treu el tema és sobretot Figaredo, fa una setmana, és qui el treu, i Esther Muñoz després, aquesta setmana. Vull dir que, llavors, el que fa Pedro Sánchez avui és aprofitar-ho. És a dir, ja que em traieu aquest tema, que a mi em pot anar bé... Doncs jo l'utilitzo.
0: No, però és que jo el que no dic, no tiro contra ningú, sinó que és un tema que ha sortit ara que estem en campanya. Mira tu, no? I a més, segons el que estem objectivament d'acord, és que l'ha pifiat el Partit Popular. Però pues doble amonestació. O sigui, targeta vermella i expulsió. Llavors, què passa? Que m'agrada la catedràtica Guillem perquè apel·la sovint a totes les seves intervencions a la responsabilitat individual. I això ja ho trobo molt a faltar. Quan hi ha discursos que tot el que fan és subsidiar, que tot és el que fan és ajudar, que tot és el que dona són doncs, ajuts, subvencions, xarxes, alerta, sobretot no surtis, no et mullis, no siguis que t'encongeixis. M'agrada perquè ella apel·la un punt sempre, home, pensa en tu, pensa on seràs, mira les teves circumstàncies i rumia cap on vols anar. I és cert que això que diu de les microcirurgies amb les pensions, perquè, com deia ella, cada vegada doncs, vivim més temps.
2: De fet,
0: ja s'està fent.
2: Sempre s'havia jubilat als 65 i ara ja fa alguns anys que es va decidir i cada any és un mes més tard i al final acabem als 68.
0: Llevat d'aquells col·lectius que tenen jubilacions als 60, que també és veritat que es van acabant.
2: Però vull dir que aquests canvis, allò amb microcirurgia... Ja s'està fent.
0: Sí, i també s'estan fent amb els que jubilen als 60, perquè jo vull recordar col·lectius de metges, de mestres, funcionaris, que alguns, els més veterans, tenien uns convenis que es permetien jubilar als 60 anys. Sí. Això és molt insostenible, diguem-ne.
3: O tot el tema de les prejubilacions.
0: Molt desequiparat.
3: En alguns sectors, com la banca.
0: I per altra banda, també s'han posat microcirurgies amb temes que pensions molt, molt minces, perquè s'havien tingut bases de cotització molt pobres, s'han anat cada vegada equiparant més a les més altes. O sigui, no, hi ha menys diferència. S'ha pujat més la pensió que era d'entrada més dèbil, més feble, que no pas la que era més elevada. Hi ha menys distància i menys recorregut entre les dues. Per tant, és positiu. És un sistema que es va ajustant i que es va en funció de la realitat, sí. I així ha de ser.
4: Jo molt ràpid, perquè s'ha dit gairebé tot, però tres reflexions molt ràpides. La primera, que és una qüestió atractiva des d'una perspectiva política i, evidentment, en aquest moment de campanya, és una obvietat, perquè al final els números són els que són. A Espanya hi ha 9 milions i mig de persones que estan cobrant una pensió, no? I això fa que representin doncs, gairebé un 25% del cens electoral. Per tant, és una qüestió cabdal, és una qüestió capital. En aquest escenari, dos, jo què espero dels partits? Jo no espero la promesa d'actualització. Jo el que espero és un debat sobre de quina manera... com es suporten, com es paguen i si s'han de encarar algunes modificacions, com es modificaran, no?
3: Això dirà Vox, que és el que ha fet, eh?
4: Sí, perquè el que és obvi, jo crec que és una qüestió, a més, apareixia a un informe de l'AIREF, de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, de fa molt poc, parlava precisament d'aquestes reflexions que també feia, que feia la professora. En quin sentit? Deia, bueno, hi ha uns canvis essencials i potser sí que ens hem de plantejar si el model és plenament sostenible o ha de ser un model pues, que el contemplem com a un passiu, no? I que entre tots el suportem i de més, però és evident que cada vegada anem retrasant més l'edat de la jubilació, és evident que els sous que s'estan cobrant no són sous petits i per tant la contribució o la dada que donava em sembla molt interessant, no? És a dir, tota aquesta famosa Guardiola serviria per pagar un mes. És veritat que relativitzava les explicació i la importància d'aquesta dada, però en tot cas jo no espero dels partits la promesa, per mi electoralista, de no patiu que hi hauran actualitzacions. El que m'agradaria és que es prengués, que s'entomés un debat sobre com de sostenible serà amb els paràmetres que tenim a nivell demogràfic i a nivell econòmic, com de sostenible serà aquest model d'aquí 15-20 anys, si el mantenim o si el canviem. I tres, i acabo. Per què? Perquè al final, a darrere del model de les pensions, el que crec que es planteja és, una vegada més, una dicotomia, no? Abans la Lucía parlava del respecte, del coneixement, del debat, al meu entendre, en aquest respecte i entendre l'altra part, va de dos qüestions que són totalment contraposades, no? Aquest plantejament més individualista, on cadascú s'ha de procurar el sosteniment una vegada arriba a una determinada edat, és el model doncs, més de Vox, no? amb aquests estirabots que sentíem, o el model d'Esther Muñoz, no? Esto es insostenible, o esto es el sistema zombi, no? Un model individualista contra un model, que és el meu a títol personal, on les pensions es converteixen en un instrument d'igualtat, en un criteri per fer generar una justícia retributiva i on es respecti i s'asseguri la dignitat de tothom quan arriba un moment en el que toca és literalment descansar i gaudir, no? Per tant, insisteixo i acabo, la meva idea de força no em prometi actualitzacions IPC. Si s'han de fer modificacions, plantegi-les i permeti que hi hagi un debat constructiu per tal que la ciutadania es posicioni amb un d'aquests dos valors, el més individualista o el més retributiu, el més onerós per l'Estat, però en tot cas d'una forma clara i madura.
0: El que està clar és que és una conseqüència d'una sèrie d'anys de treballar i la persona que es jubila doncs, té dret a percebre una pensió perquè aquest és el nostre sistema i així el volem mantenir i que sigui una pensió que sigui lo suficientment digna com per mantenir un poder adquisitiu positiu. La qüestió és que poder sí que ens haurem de plantejar que si la persona, si la massa cotitzant és menor que la massa que ha de percebre, poder sí que el PIB hauria de fer-se càrrec d'una sèrie de sosteniment de les pensions on ja no arribi al sistema contributiu individual. Mm. De fórmules n'hi ha.
1: Sí.
0: I fa molts anys que la gent té plans de pensió, o que molta gent té plans
2: clar,
0: de pensió.
2: Que passa, no és nou. Els que poden. Perquè, clar, que si veus que has de dedicar gairebé el 50%, si no més, del sou a pagar-te el lloguer, si a més has de pagar-te un 15% del sou per pagar-te el pla de pensió.
0: Jo no ho defenso, però jo el que dic que hi ha molts anys, fa molts anys, que hi ha molta gent que té.
1: Però ningú garanteix res.
0: No, i no és una garantia que l'hagis pagat.
1: Hi ha gent que ara s'ha jubilat i que quan fa 40 o 45 anys va començar a cotitzar, no sabia quina pensió tindria.
0: Bueno, i què els hi ha passat als advocats, que podien triar teòricament, alguns van fer mutua, i ara diuen que no és compatible, que no poden cobrar res.
1: I ara s'han trobat una bona pensió, no se la podrien haver trobat. Jo fa anys que treballo, estic cotitzant, i jo no sé d'aquí 20 o 20... És a dir, no sé si em jubilaré d'aquí 20 anys o d'aquí 25, no sé quan
0: no
1: em jubilaré,
0: res,
1: i no sé el que cobraré, no sé el que em trobaré, i no em valdrà dir, no, és que jo vaig cotitzar un 20 i pico per cent o el que
0: sigui... El que hi hagi se repartirà.
1: Durant no sé quants anys. En tot cas, és que, clar, jo crec que aquest és un debat on s'ajunten la demografia, és a dir, el canvi demogràfic, que fa que visquem més anys...
0: I la demagogia.
1: I que ens
0: vulguem, la demagogia i la demagogia.
1: I que ens vulguem jubilar als 65 o als 66, que no vulguem jubilar-nos als 75 anys, ni treballar fins que no puguem més, i, per tant, hi ha el canvi demogràfic i hi ha la precarietat laboral. La precarietat laboral que fa que hi hagi molta gent treballant que cobre sous molt baixos i que, per tant, cotitza molt poc i l'aportació en aquesta guardiola de la Seguretat Social és baixa. Aleshores, jo crec que parlar-ne està bé. El que passa que parlar-ne en campanya electoral és dinamita.
0: És dinamita molt
2: gira. És molt perillós. Anirem a publicitat. Abans, una cosa que és veritat que és un mantra que es va repetint, que la gent gran i que, per tant, els jubilats voten més a la dreta que no pas a l'esquerra, això ho ha canviat, eh? Aquest, sí. Allò, segons les dades del CIS d'ahir, per exemple, el 32% de la gent que està entre 65 i 74 anys votaria el PSOE i un 16% al PP, i dels de 75 en amunt, 41% al PSOE i un 9,3% al Partit Popular. I si anem als resultats de les últimes eleccions generals, també veiem que, sobretot, entre els 65 a 74 anys, el PSOE va guanyar àmpliament al Partit Popular. Entre els 75 o a partir de 75 va guanyar el PP per poca diferència. Però és veritat que aquest mantra, que històricament era els joves voten a l'esquerra i els grans a la dreta, això ha anat
1: molt interessant. Jo dic que dins de la dreta, els joves... És a dir, Vox té un votant més jove que el PP.
2: Això sí, sí. 11 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb l'embolic que ens té entretinguts els últims dies i que em fa l'efecte que fins demà a la mitjanit ens tindrà embolicats i pendents. Què passa a l'esquerra del PSOE?
5: Catalunya migdia. La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
6: De 12 a 2 és la meva vila de pau.
5: Que està en constant evolució.
7: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
5: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
8: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
9: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
10: Catalunya migdia.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser? Una fira de...
19: Ets ocasió, home.
18: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
20: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: Ai, que ràpid passen les coses bones.
22: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
21: O els 10 dies Nissan.
22: Com?
21: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
25: Entre la contemplació i l'abisme.
24: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
25: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
24: Entrades a auditori.cat.
26: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
27: Ah, sí?
28: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
27: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
28: A tu només t'han pogut treure dos òvuls que no serveixen.
29: Hem deixat una pasta.
28: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
30: In vitro. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya migdia.
31: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
32: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
33: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
2: Queden 6 minuts per arribar a les 4, per tant teniu poc temps, però les negociacions del Front Ampli amb altres partits de l'esquerra sembla que estan en punt mort, i això que demà a la nit han d'estar inscrites les coalicions electorals, per tant els queda poc marge per l'entesa. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, continua insistint a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a Esquerra de participar en una candidatura unitària, cosa que Esquerra, que ha defensat el seu acord amb Podem a Catalunya, ha descartat una vegada més. Fons de la direcció del partit insisteixen que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent de la dels comuns. Junts. També Podem insisteix a defensar la seva via, la de l'acord amb Esquerra, que Garbell Rufián sigui cap de llista, i assegura que Catalunya i a Madrid no es penalitza si l'Esquerra no va tota junta. Hi ha una proposta ara perquè a Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Extremadura i Andalusia, 10 comunitats autònomes, Podem pugui doncs, fer converses amb Compromís, al País Valencià, ara més, a les Illes Balears, a la Junta Aragonesista, a l'Aragó, per tancar el mateix model electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana a Catalunya. No sé si enteneu el que està passant a l'esquerra del PSOE, si doneu alguna opció encara que hi hagi alguna mena d'entesa o ja doneu per fet que aniran per separat.
0: Sí, clarament, que Podem i Esquerra han vist que això no sortiria bé i, a més, no s'hi acabaven de sentir còmode, s'han espavilat i han resolt la seva papeleta, és a dir, la seva papeleta és que Podem es veia apartada totalment de les llistes, sobretot a Madrid, per més Madrid, que no volia saber res d'ell i que els enviava a la cinquena o a la sisena posició, malgrat tenir a Irene Montero, ha pogut fer un acord amb Esquerra que li va molt bé perquè li permetrà passejar el senyor Rufián, que està molt ben considerat per tot l'electorat a Espanya a l'esquerra del PSOE, per tant, això és un actiu molt potent per Podem, i Esquerra Republicana també li va bé l'acord. Li va bé l'acord perquè no es desnaturalitza, no fa una coalició, manté la seva sigla i el seu grup parlamentari, i Junqueras, diguem-ne, satisfà o complau a agraviar el Rufián, deixant-li fer campanya a Espanya és el que vol. I el problema, aquí el té el Front Comú. El Front Ampli, no? I Colau, que havia dit que només seria candidata si hi havia una única papereta a l'esquerra i si hi eren tots, i resulta que, en comparació al 2023, no hi haurà Podem, no hi haurà Compromís, no hi haurà la Junta Aragonesista, no hi haurà el Drago... És a dir, això queda molt curt, la veritat, i això té a veure amb que Sumar és un partit de quadres.
1: Com que ja ens acabem el temps, no, perquè podem dir, jo només vull dir dues coses. Una...
2: Ja es veu a venir la Lourdes que no podrà dir res.
1: Exacte, perquè si no... Per què passa? A mi em sorprèn moltíssim que Esquerra accepti, doncs, bueno, què votarà Esquerra amb la transferència de competències sobre immigració, si és que torna a sortir el tema. O sigui, va amb aquells que van votar no, que Catalunya tingués la transferència de les competències en matèria d'immigració. Déu-n'hi-do. I dos... Ara el relat entre uns i altres, em sembla, jo també estic d'acord amb el Ferran, que no hi haurà acord, i ara el relat jo crec que va ja de qui es queda amb la mona a la mà, de que qui ha sigut el culpable de que no hi hagi unitat. Perquè allí tothom tira per elevació, jo si sóc capaç d'apartar-me inclús, si hi ha alguna persona que generi més consens que jo mateixa, deia una, i els altres dient que estan ben situats i que si volen venir que vinguin i que sempre han dit que portes obertes. Per tant, el relat és de qui es queda amb la mona a la mà de la ruptura.
3: Jo una reflexió molt ràpida a la dreta del PP. Només hi ha Vox, perquè ja els acabó la fiesta, però té una representació residual. A l'esquerra del PSOE, ja està apuntant, hi ha fins a 9 partits. Sumar, Podemos, Esquerra, EH, Bildu, Izquierda Unida, Más Madrid, els Comuns, el BNG... O es prenen decisions sistèmiques d'agrupació, o el filtre que representa la llei d'ONT pues anirà marmant les capacitats posteriors de formar govern. Però una eventual congregació de partits a l'esquerra ha de tenir en compte que no és només l'agregació de vot, no és només els vots que sumem, sinó com representem les diferents identitats i les pulsions polítiques i quins acords de govern, quines possibilitats d'acord de govern tenim en posterioritat, no? Però que l'agrupació és una necessitat electoral, crec que ho evidencia el propi arc parlamentari.
2: Doncs veurem, queden una mica més de 24 hores, perquè això demà a la mitjanit, una mica abans de la mitjanit, és quan hi ha el termini per anunciar les coalicions, i per tant, si hi ha alguna mena de pacte, veurem si l'últim que corria és que estaven intentant negociar que Madrid i Barcelona ho donen per perdut, és impossible, i per tant anirien per separat, i que la resta de províncies, perquè sabeu que es vota per províncies, doncs aquí sí que intentarien en alguna mena d'entesa perquè es presentés només una de les dues llistes, o la de Podem o la de Sumar, la que tingui més opcions, però veurem si són capaços de tancar-ho o no abans de la mitjanit de demà. Un minut i mig i seran les 4, un minut i mig i entreguem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Com estàs?
4: Avui bé, sense animals de companyia.
2: No, millor sempre.
4: No, home. Oh. Es poden tenir, però s'han de cuidar.
2: Clar, sempre.
4: S'han de cuidar.
2: La mela està molt cuidada, és la meva.
4: Sí?
2: Sí.
4: Ben cuidada.
2: Molt, molt, molt.
4: No en tenia cap dubte.
2: Sí.
4: Avui ens posarem seriosos al principi, eh?
2: Mm.
4: Perquè escoltarem àudios de militars espanyols que treuen pit de com apallissen migrants.
2: Cinguantes, tio.
4: Exacte, i parlem amb la periodista que ha tret la notícia. I després, a taula, algú coneix Tyler, the Creator?
0: No, però ho he sentit avui als matins de l'Ariadna i m'ha semblat que és una mala tria, no?
4: Bé, doncs explicarem qui és Tyler, the Creator, que serà l'home...
2: Té bé relació amb el Barça,
4: representat a la samarreta del Barça el dia del Clàssic.
0: Malament, o sigui que... mal.
2: El Ferran no li agrada, ja ho veus.
4: Bé, espera't, espera't, que explicarem coses d'ell.
2: Ja el no li agrada, Ferran li ha entrat tort. Ja no li va bé, ja.
0: No sabia qui era. No, eh?
4: Avui aprendrem moltes coses, ja veureu.
2: Doncs no ens ho perdem, per tal d'instruir-nos amb la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A reveure.
2: Tornem demà a les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Home, no sé si és ràdio de la bona o no, però intentem posar la millor música, fer-ho el millor possible perquè estigueu feliços i felices, almenys, durant 60 minuts que dura aquest programa. Es diu Hit Parade, un programa que presenta un servidor, el Jordi Casas, amb aquella música que havia escoltat de petit als anys 70 i ja més endavant, a començaments dels 80, havia començat a presentar com a novetat a grans cadenes de ràdio. Ara aquest programa, que per cert té la col·laboració de l'Esteve Llop, el fem, l'emetem a les millors emissores de ràdio de Catalunya, Andorra i també Ses Illes. Molt bé, doncs, res. També us recordem que el programa, si us agrada la televisió, també s'emet per la televisió. Això sí, al Vallès i a Barcelona, àrea metropolitana, divendres a 8:45 del vespre i dissabtes directament a 2:00 PM al canal 39 de la UHF a la TDT. Molt bé, doncs res, salutacions a tots aquells i aquelles que ara mateix m'escolteu, per exemple, des de llocs com el Ripollès o bé des de l'Empordà, la Selva, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, també els companys i companyes que esteu al Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, també directament al Bages, a l'Anoia, a Lleida, també a la part del Pirineu, al Pallars Jussà, els companys i companyes que esteu a Andorra, a Formentera i Ibiza, a Sitges o a Cunit, a la Costa Daurada, al Baix Penedès, província de Tarragona, que sempre m'esborrona. Molt bé, també ens podeu escoltar, recordeu, en línia o bé a través del podcast de iVox o directament també al podcast d'Apple Podcast o a YouTube. Molt bé, anem a encetar el programa d'avui, ja després d'una extensa presentació que pràcticament s'ha menjat 90 minuts de programa amb Nakita i Elton John.

una de les grans cançons de Freddie Mercury amb la seva banda Queen. Això es deia It's a Kind of Magic. Això és una mena de màgia, oi? Això de la ràdio, les ones... Avui dia hi ha coses més avançades, eh? Però la ràdio és la ràdio i és tradicional. Aviam, coses més avançades. El microones, per posar algun exemple. Farruk Bulsara, nascut al sultanat de Zanzíbar i més conegut com a Freddie Mercury. I ara una mica de Prince Roger Nelson. 1, 2, 3, 4. El príncep de Minneapolis amb una cançó que directament es diu Raspberry Beret. Pràcticament com aquelles famoses pistes d'esquí.

0: at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance.
1: Sempre dic que són australians, però en realitat són canadencs. Es diuen The Men Without Hats, els homes sense barret. I aquesta cançó de Safety Dance, el ball de la seguretat. No de la seguretat social, sinó una seguretat del vocalista d'aquesta banda, que va estar vilment expulsat d'un club per ballar com ballen aquells que semblen macarrons bullint. Aleshores va crear aquesta cançó. Una mica ara mateix de heavy metal, rock and roll potent, amb la banda del malaurat Eddie Van Halen. Anem a recuperar aquest autèntic número 1 que segurament estigueu fent el que estigueu fent.

0: bonica cançó de l'any 1977, època dels pantalons de campana, camperes i, en definitiva, la música de Bonnie M, amb això dedicat a la capital d'Irlanda del Nord, Belfast. Els creadors de Mavey Caro, Daddy Cool, que, per cert, no és cap paraulota. Ara, Wanna Be Starting Something. Bonica cançó de Michael Jackson.
1: Hi, this is Michael Jackson.

0: He was the first artist to ever have a song debut at number one on the Billboard Hot 100. Celebrate the music. Celebrate the legend.
1: I'll be performing the songs my fans want to hear.
0: He is the king of pop.
2: Ladies and gentlemen, the king of pop, Michael Jackson!
0: Michael Jackson.
3: Era francament una cançó brutal del rei del pop, Michael Joseph Jackson, donant pas ara mateix a un noi que cada programa, des del seu estudi, està present entre nosaltres. I per què? Doncs per presentar-nos una cançó que ell ha escollit personalment per a tots i totes vosaltres. Esteve Llop, què tal? Com anem?
4: Què tal, Jordi, amics de Hit Parade? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més per a posar el focus en una cançó paradigmàtica de la història de la música. Viatjam al 1984, un moment en el que es va presentar un

pop fresc en aquella època i també una mica provocatiu. Un exemple, aquesta cançó que va donar la volta al món, sobretot després de ser interpretada en una gala de premis de la MTV, on Madonna sortia de dins d'un gran pastís dient això, Like a Virgin.

freda que el gel. Colder than ice. Seria un congelador, no? Directament. Molt bé, aquí tenim a Grant Miller, un vocalista italo-americà, vol dir que és americà, de descendència italiana, que va ser número directament a començaments dels 80 amb aquesta cançó que es deia Colder than ice i que estava produïda per un alemà espanyol, no americà-italià, sinó alemà espanyol. Suposo que coneixereu a Fancy. Doncs Fancy era o és mig alemà i mig espanyol. Molt bé, doncs, aquí teníem directament aquesta cançó de Grant Miller, Colder than Ice, donant pas ara mateix al creador de Tonight. Tot un èxit, ara mateix amb una cançó també brutal del seu repertori. Hey, hey, guy, Kill Laszlo. És qüestió d'agafar i analitzar els sons d'aquestes cançons. Cançons que van triomfar dins l'Italo Dance. La música espagueti dance italiana.

una mica de Pet Shop Boys, Nile Tennant, que vol dir Nile, el llogater, això que està tan de moda, i Chris Lowe. Una cançó que es deia Heart i que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat als anys 80. I dels 80 als 90, amb allò de Ponme otra, que me voy. Una mica de J-Man Spoon featuring Plavka amb Right in the Night. Una cançó amb Solero, Bailando por Soleares.

0: d'aquelles cançons amb guitarra espanyola com si estiguéssim en un bar, eh?
1: Ponme otra, que me voy.
0: Ponme otra, que me voy. Molt bé, aquí teníem a Jam and Spoon, una mica de melmelada i cullera amb la veu de Plavka. I això que es deia Right in the Night. T'ha agradat, Esteve?
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, francament bestial. Nosaltres marxem i tornem a la propera edició de Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Us deixo amb Technotronic, Get Up Before the Night It's Over. Si em voleu contactar, ja ho sabeu. Get up on you.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Tothom vol el vot dels pensionistes i tothom aspira a ser algun dia un pensionista amb unes condicions mínimes de vida. Per això, malgrat que el Partit Popular i Vox havien fet afirmacions com aquestes...
2: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
3: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización...
1: Feijo ha fet un intent avui de tancar el debat.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
1: El Partit Socialista, per la seva banda, creu que com més terreny ocupin temes com l'habitatge i les pensions, millor els anirà la campanya.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: Mentrestant, a l'esquerra del Partit Socialista, el debat públic no està centrat en temes. Els partits, que volien mostrar un bloc com més ampli millor, el que estan posant de manifest, de moment, és una gran divisió. Demà a aquesta hora, les aliances electorals haurien d'estar tancades. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Deia que al Partit Socialista li interessa jugar la campanya amb temes com l'habitatge, però precisament per aquesta qüestió ha rebut una estirada d'orelles. La Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador a Pedro Sánchez per la roda de premsa que va oferir l'endemà de convocar les eleccions. Va anunciar que tirava endavant els nous decrets d'habitatge amb expressions com aquestes.
6: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
1: Doncs bé, el Partit Popular va denunciar que havia estat un acte electoralista fet des de la Moncloa i ara la Junta haurà de determinar si va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. I la polèmica està servida també per aquests àudios que publica el diario.es. Passa
7: que si em guante mola, va, passa a ver ara.
1: Cinc guantes molt a mà són militars que comenten entre rialles els cops de puny, amb guants o sense, que han clavat alguns dels migrants a Ceuta. Sentirem la periodista que ha publicat la notícia i que ha parlat amb els nostres companys de la tarda i entrevistarem un investigador d'Amnistia Internacional que ha tornat precisament de Ceuta. L'organisme ja fa dies que va denunciar pràctiques abusives i tortures per part de militars contra els migrants. Els líders dels 27 països europeus busquen fórmules per contrarrestar la retirada de suport de Donald Trump a Ucraïna. Bruno Fortena Mires, des de Brussel·les, bona nit.
8: Hola, bona nit. Sí, alguns països ja diuen que la Unió Europea li tocarà posar més diners de la seva butxaca per garantir l'ajuda a Ucraïna. Avui, reunits en una cimera, els líders europeus han mostrat el seu neguit per l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin, la retirada de les sancions al dièsel rus i el bloqueig durant hores dels satèl·lits nord-americans que utilitza l'exèrcit ucraïnès han fet encendre les alarmes aquí a Brussel·les.
1: I segurament durant aquest Catalunya Nit sabrem qui guanya el Premi Planeta d'aquesta edició. Hi ha 9 finalistes que aspiren al milió d'euros. Montse Mas, bona nit.
9: Bona nit. Els Reis d'Espanya encapçalen l'acte d'entrega dels Premis Planeta d'aquest any, un acte on també hi assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres personalitats. Una nit especial pel grup Planeta perquè celebren els 75 anys del premi, que amb un milió d'euros és el més ben dotat al món a novel·la inèdita.
1: I a Sitges, l'estrella del dia indiscutible és Dani De Vito, que ha fet gala de la seva simpatia i capacitat també per jugar amb la seva veu. Marc Garriga, des de Sitges.
10: Sí, li acaben d'entregar el gran premi honorífic i ha rebut una gran ovació a l'auditori. Ja té 82 anys, però ell diu que té ganes de seguir fins al final.
11: Yes, everything.
12: De tot, m'agradaria fer de tot. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
11: That's it, you know?
1: I en el bloc esportiu de què estarem pendents, Francesc Ripoll?
13: Mira que el Barça ja se centra en la visita 17 al camp del Betis a la Lliga i Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui ja tot l'entrenament amb el grup i veurem si demà entren a la convocatòria per jugar a Sevilla. Per cert, que el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions.
1: Com cada nit estem molt pendents del temps i aquesta comencem a sentir remor de pluja de cara al cap de setmana. Com anirà això, Gemma Puig? Bona nit.
14: Bona nit, doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps que arribarà al cap de setmana amb aquests roixats que començarien a arribar dissabte, a la tarda, vespre, diumenge també haurem de seguir la situació, però de moment tenim per davant un divendres estable, tranquil, amb temperatures altre cop molt suaus al migdia, amb núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i al Pirineu.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts. La precampanya electoral és molt intensa, però de moment no aclareix la principal incògnita. En quina forma es presentaran els partits a l'esquerra del PSOE? Volien mostrar un gran bloc unitari, però, paradoxalment, de moment el que estan exposant és la incapacitat per presentar batalles sota una mateixa bandera. Demà, a aquesta hora, s'hauria de saber ja com es presenten, perquè s'acaba el termini per decidir si, per exemple, Rufián i Colau seran aliats o rivals a Barcelona. Mentrestant, el Partit Socialista i la dreta, que sí que tenen clar com concorren a les eleccions, s'intercanvien retrets sobre les pensions, i la Junta Electoral Central valora si sanciona amb una multa Pedro Sánchez per la seva compareixença a la Moncloa, en què va anunciar que tirava endavant els decrets d'habitatge. Parlem-ne de tot plegat. Txell Vallespí, Laura Estrada, Jordi Corbalan i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, comencem pel capítol de les pensions. Les pensions es revolutjaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya, Txell Vallespí, amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment, això sí, dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del seu partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
3: En les últimes hores han fet pinya amb Feijóo el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, la balear Marga Pruens i l'aragonès Jorge Azcón.
6: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
7: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
8: El presidente Feijóo se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Avui, per tant, tothom diu que garantirà les pensions i el sistema actual, però això vol dir que hi ha una polèmica. D'on ve? Des d'on s'arrossega, Txell?
3: Doncs de les declaracions de càrrecs del PP i de Vox que han qüestionat el sistema actual de pensions. Així s'hi referia ara fa uns dies la portaveu popular Esther Muñoz i José María Figueredo del partit d'extrema dreta.
9: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
10: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
3: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha al conjunt d'Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment i després ho convalida el Congrés.
0: Les pensions contributives, de fet, es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, a la qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex, diu, i assegura que ara mateix no cal patir.
11: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Montserrat Guillén ha remarcat que el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el futur.
11: La generació que s'ha de jubilar ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
0: Doncs un dels temes d'aquesta precampanya i segurament de la campanya serà també el de les pensions, però el cas és que a l'esquerra del PSOE, més que parlar de temes, estan parlant encara de com presentar-se. I això que poc més de 24 hores queden per registrar aquestes coalicions de cara a les generals del 29 de novembre, i les esquerres continuen dividides. Encara no sabem quines paperetes hi haurà a Catalunya, però tampoc queda clar el conjunt d'Espanya.
1: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit, pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
2: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
12: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Eren Colau, Maillo, Belarra. D'una banda tenim el Front Ampli i Podem negociant a contrarrellotge una candidatura unitària. A Catalunya els morats donen per fet que hi haurà d'una banda la papereta d'Esquerra Republicana i Podem i de l'altra la del Front Ampli. I al marge del que passa a Catalunya, com queda la resta de la situació a aquesta hora? Doncs anem cap a Madrid. Ens ho explica la Laura Estrada. Laura, bona nit.
13: Sí, com deies, el termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres a la mitjanit, és a dir, que les formacions tenen temps fins demà a les 23:59 per decidir si concorren juntes, separades i sota quin nom. La candidatura única a tot Espanya cada cop s'allunya més de ser una realitat. Tenim els quatre partits del Front Ampli, que són els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, que van per una banda i després Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des del Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al Matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà Rufián.
1: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
13: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i al seu parer no es perdran vots. A la resta d'Espanya, la proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts en 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo es líder de Esquerra Unida.
2: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
13: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insistia que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta. I des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem.
14: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta, que aquí hay otro objetivo, que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
15: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato.
13: Però on ja hi ha acord és a les Canàries. Podem ha anunciat fa poca estona una entesa amb Esquerra Unida per una marca, de fet amb una marca diferent de Front Ampli.
0: Són, per tant, hores crucials i sentim aquesta polifonia que ja veurem com acaba. Estem pendents també aquesta hora de com s'organitzen les esquerres al País Valencià, Alba Bargosa.
16: Sí, està reunida des de fa poc més d'una hora l'executiva de Compromís, que ha de decidir com es presenten a les eleccions generals, si s'integren Podem i Esquerra Unida i qui encapçalé la candidatura. A les Illes Balears, la Federació d'Aremés, Esquerra Unida i Sumar han arribat a un acord per concórrer junts als comicis, ho hem sabut aquesta tarda, però Podem, aquí a les Illes, també es presentaria a banda.
0: A més, avui aquí a Catalunya, sobre l'acord entre Esquerra Republicana i Podem, hem sentit l'exconseller Ernest Maragall.
16: Sí, en declaracions a BTV, qui va ser candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, ha criticat Gabriel Rufián i, amb ironia, s'ha preguntat per quin partit es presenta Rufián a les eleccions generals.
17: El senyor Rufián vol dir aquest conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçar la llista d'Esquerra Republicana. Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
16: Recordem que Ernest Maragall va estripar el carnet d'Esquerra Republicana després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà.
0: I encara una veu més, la de l'expresident Artur Mas, que veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
18: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: La Junta Electoral Central, ho dèiem a la portada, ha obert expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a partir de la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
19: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar aquesta intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, Jordi Corbalán.
20: Sí, ara s'ha d'instruir aquest expedient sancionador. Si l'òrgan de supervisió del procés electoral acaba fent la conclusió que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat, podria arribar a imposar-li una multa de fins a 3.000 euros. Aquest és, de fet, el cinquè expedient sancionador que la GEC obre a Pedro Sánchez en diferents períodes electorals, amb multes que sumen un import de 6.600 euros.
0: A més, Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella.
20: El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals han esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, hi ha sucat pa.
21: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
20: Doncs Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE, Montserrat Mínguez, i ha remès contra Ayuso.
19: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
20: La portaveu del PSOE ho considera tot plegat una persecució.
22: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
20: I enmig d'aquesta polèmica, el PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions.
0: Doncs encara parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150% en alguns casos l'IBI els habitatges d'ús turístic. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat, els decrets d'habitatge s'ha aprovat com estava previst amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'increment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Per als que en tenen més de 4, pujarà fins al 150%. Per als que en tenen 2, 3 o 4, l'increment serà d'un 100%. I els propietaris que tenen un únic pis turístic, l'IBI els apujarà un 50%. Això el mateix dia que hem sabut que 4 veïns del conegut com a Bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, Carme Montero.
23: El fons New Amsterdam Developers ja ha buidat la meitat dels pisos de l'edifici, només en queden 6 d'habitats. Els volen fragmentar i fer lloguers per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, una de les veïnes afectades, Anna Olesti, volen pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
24: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC per evitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
23: L'expropiació, per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local.
25: Catalunya nit.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a 9:45, obrim crònica internacional amb els últims moviments de Donald Trump acostant-se a les tesis de Vladimir Putin a la relació a la guerra d'Ucraïna, i això ha fet que la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que oficialment està reunida per parlar de moltes altres qüestions, se centri en Ucraïna. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han precipitat la intervenció dels líders. Seguint aquesta cimera, tenim el nostre corresponsal a Brussel·les, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
26: Hola, Manel, bona nit.
0: Què li han dit els caps d'estat i de govern a Trump?
4: Doncs que s'ho repensi. Bàsicament, li han demanat que es repensi el seu apropament cap a Vladimir Putin. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
5: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
4: Everything. Una de les coses que Trump reclama és que els Estats Units passin a controlar els actius financers russos que hi ha bloquejats a Europa. Són diners de l'Estat o dels oligarques russos que estan immobilitzats per les sancions de la guerra a Ucraïna. El canceller alemany ja ha dit que de cedir aquests diners a Washington ni parlar-ne.
6: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
4: I com que Rússia ha incomplert l'alto el foc energètic anunciat per Washington, la cap de la diplomàcia europea li ha dit a Ucraïna que endavant, que ells també poden bombardejar refineries de petroli russes, just el que Trump volia evitar de totes totes.
0: Doncs aquest triangle entre Trump, Putin i Zelensky ha acaparat bona part de l'agenda que hi havia prevista, però que era força tapaïda. De què més s'ha parlat?
4: Sí. Doncs mira, han parlat, per exemple, d'energia, que també està relacionat, vulguis o no, amb la guerra d'Ucraïna.
0: Sí, sí.
4: Els líders europeus aquí han demanat a Brussel·les mesures urgents per frenar a curt termini l'escalada de preus. I també han discutit sobre la Xina, sobre les relacions comercials amb la Xina. I atenció, Manel, perquè això interessarà els ramaders de Catalunya. Brussel·les diu que vol tancar un acord amb Pequín per impulsar les vendes de carn de porc europeu i també de làctics europeus per impulsar aquestes vendes al gegant asiàtic. Demà els líders europeus tornen a reunir-se aquí a Brussel·les, però el tema estrella serà un cop més Ucraïna. De fet, Manel, Volodymyr Zelensky participarà a la trobada com a convidat.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adéu, bona nit, fins demà.
0: I l'OTAN també pendent d'aquest conflicte perquè estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. Avui mateix s'ha produït un d'aquests atacs en aigües jurisdiccionals de Romania, que recordem-ho, un dels països membres de l'Aliança. Vicent Mifsud.
7: Sí, les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulats del vaixell i els quals no han pogut ser rescatats. Romania plantejarà als seus socis de l'OTAN la creació d'un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia i els altres dos països en costa al Mar Negre. El president romanès, Nicuzor Dan, adverteix que no es quedaran de braços plegats.
8: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre i, en concret, hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
9: Situació din Mar Negre.
7: Aquesta escalada bèl·lica també preocupa perquè pot generar una crisi alimentària mundial, ja que Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal i gran part de l'ajuda internacional depèn del seu gra.
0: Efectivament, per la seva part, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, justament també ha parlat avui amb Volodymyr Zelensky.
7: Sí, el president ucraïnès s'ha reunit ja amb diversos aliats a Brussel·les, justament per la seva presència, com deia Bruno, a la cimera de demà, per buscar més suport militar en plena crisi amb els Estats Units. Rutte li ha demanat que s'apliqui l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, com també explicava Bruno, cap de les dos bàndols està respectant. Ucraïna ha atacat avui diverses refineries russes i Vladimir Putin ha anunciat represàlies. Tot després que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield després d'una jornada inactiu, cosa que va deixar Ucraïna sense gran part de les seues defenses contra els drons russos.
0: Gràcies, Vicent. Una guerra que ha fet reorientar la política exterior i de defensa dels països nòrdics. Suècia i Finlàndia van ingressar a l'OTAN el 2024 i Suècia, en particular, té els ulls posats en el seu punt més vulnerable davant Rússia. És l'illa de Gotland, al mig del mar Bàltic. Des del final de la Guerra Freda, Suècia havia anat retirant els seus efectius de l'illa, que és un destí vacacional important per als suecs. Ara, però, Gotland s'està remilitaritzant. Ens ho explica la Cèlia Cernadas, que l'ha visitat. Bona nit, Cèlia.
26: Hola, bona nit.
0: D'entrada, situa'ns. On és Gotland? Com és?
1: Doncs, com deies, Gotland està al mig del mar Bàltic, que, segons una frase que ha fet fortuna entre els politòlegs, ha passat de ser un mar de pau a un llac de l'OTAN. I és que, efectivament, si mirem el mapa, el Bàltic és ara una superfície d'aigua envoltada de socis de l'Aliança Atlàntica i de Rússia. Gotland és pràcticament al mig, és una illa de la mida aproximada de Mallorca, però de només 60.000 habitants. Emil Edenborg, que és investigador del Programa de Política Global i Seguretat de l'Institut Suec d'Afers Internacionals, explica a Catalunya Ràdio així la importància estratègica de Gotland.
2: Gotland és al mar Bàltic i sempre s'ha considerat un territori situat en la primera línia del front. Hi ha metàfores que parlen de Gotland com un portaavions impossible d'enfonsar o com una torre estratègica de vigilància del nord. Per tant, es considera que l'ingrés de Suècia a l'OTAN ha donat a l'organització accés a un punt molt estratègic.
1: Però a més, Gotland, que pertany de forma ininterrompuda a Suècia des de mitjans del segle XVII, està situada a menys de 300 quilòmetres al nord de Kaliningrad. Kaliningrad, recordem, és l'únic territori rus envoltat de països de l'OTAN, en aquest cas Polònia i Lituània, i amb costa al Bàltic.
0: Fins a quin punt està canviant l'illa en aquesta dinàmica de confrontació amb Rússia?
1: Doncs una mica és com si hagués tornat als temps de la Guerra Freda. De fet, al juliol s'hi va fer un simulacre d'atac amb un centenar de veïns davant la hipòtesi que Rússia l'ataqui o l'ocupi. Sentim de nou Emil Edenborg.
2: Gotland és una destinació de vacances de luxe per als suecs. És un lloc molt bonic, molt idíl·lic, on la classe alta d'Estocolm va de vacances i on tenen cases d'estiu molt cares. Però ara, si hi vas, potser veuràs avions de combat sobrevolant-te, vaixells militars o soldats. Així que sembla que s'hagi tornat als temps de la Guerra Freda, quan Gotland era un gran centre militar.
1: Hem de recordar que a finals de setembre caces suecs i finlandesos van interceptar avions russos sobre el Bàltic en la seva primera missió conjunta. És un acord de cooperació que han signat els dos països que es diu Alerta de Reacció Ràpida davant Rússia. I a l'illa de Gotland, a més d'aquests simulacres de què hem parlat, també s'han dissenyat plans de contingència perquè l'illa, en cas d'un atac o d'una ocupació, no es quedi sense menjar, combustible o medicaments.
0: És un escenari que s'ha complicat més en els últims dies també perquè Rússia percep que Kaliningrad podria estar en perill.
1: Sí, Vladimir Putin va alertar que Moscou podria fins i tot recórrer les armes nuclears per defensar Kaliningrad de l'amenaça de l'OTAN, va dir, perquè considera Kaliningrad una part inseparable de Rússia. I a Suècia, l'exèrcit es prepara, de fet, per una possible invasió de Gotland. Li van fer aquesta pregunta directament a Emil Edenborg. És factible aquest escenari?
2: Sí, és un dels principals escenaris per als quals l'exèrcit de Suècia s'està entrenant i té un pla. De fet, l'objectiu principal de l'ingrés de Suècia a l'OTAN era que l'OTAN vingués al rescat si passa això. Però amb Donald Trump és a saber. En tot cas, significaria que el que avui és un escenari de malson, que centra la discussió de seguretat a Suècia, es convertiria en realitat.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest lloc que molts desconeixíem, Gotland. Cèlia Cernadas, bona nit.
1: Bona nit.
0: A punt d'escoltar els senyals horaris de 9:45, Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a declarar aquesta tarda davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, ho han negat tot. Nando Zanoguera, com ha anat això?
3: Doncs mira, no ens han arribat ni imatges ni so de la declaració, però segons el relat de periodistes que ja han pogut estar presents, és una sessió que ha durat una mitja hora. Nicolás Maduro ha explicat que ahir els seus advocats el van informar d'aquests nous càrrecs i que avui també, segons diuen aquests periodistes, l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos quan va declarar per primera vegada i es va definir com a presoner de guerra. Avui Maduro se l'ha vist més relaxat, ha saludat el públic i la premsa, també s'ha abraçat als seus advocats. La fiscalia en aquest cas sosté que Maduro va ordenar a responsables veneçolans que torturassin sospitosos de conjurar-se contra ell i que fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informassin sobre dissidents. Un pla que, segons aquesta acusació, Cilia Flores, la seva parella, coneixia. El matrimoni, però, ho ha negat tot.
0: Aquesta és una d'aquelles notícies que en vam parlar molt i sembla, després que desapareix del mapa, en tornarem a parlar perquè s'ha fixat una nova data de judici. Eh?
3: Sí, el jutge l'ha endarrerit dues setmanes més a petició precisament dels advocats de Maduro per poder tenir més temps de preparar-se per aquests nous càrrecs. Així doncs, la nova data és el 14 de juny del 2027, però a mitjans de desembre Maduro encara tornarà a comparèixer davant del jutge.
0: Moltes gràcies, Nando. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'una nova alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de cara al cap de setmana. De seguida ho aclarim.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
13: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
13: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
13: Ajuntament de Barcelona.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
26: Per Catalunya!
27: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
28: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
27: Amb les veus de Pere Arquillué, Carles Martínez...
29: La terra no és dolenta, no ho creieu.
27: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de companys, a l'app web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passant 3 minuts de 2:15, seguim amb el Catalunya Nit. Després d'uns dies de molta tranquil·litat meteorològica, podríem dir, tenim una nova alerta activada per Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya, en Alfonso.
31: Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos a punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. La matinada de diumenge encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat.
0: Gràcies, Anna. Després ho ampliarem també amb la Gemma Puig. Avui és dia de dol oficial a Granollers, al Vallès Oriental, per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'últim episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada de Granollers un minut de silenci en record del menor. El nen el va trobar un pescador al mar ahir a la tarda entre Castelldefels i Sitges. Anem cap a Granollers. Miquel Jarque, bona nit.
32: Hola, bona nit.
0: La notícia ha afectat molt la ciutat que s'havia abocat en la recerca.
32: Sí, totalment. Han estat 10 dies de recerca dels equips d'emergència i també de voluntaris. El cap de setmana passat, pensa que van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. I precisament l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
5: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
32: Eren declaracions aquest matí de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Fins demà al migdia totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
11: Gràcies, Miquel.
32: Adéu, bona nit.
11: Aquestes últimes setmanes, en aquests episodis de fenòmens tan adversos, Protecció Civil ha enviat diversos missatges és alerta a la població. Doncs bé, avui els alcaldes de la Ribera d'Ebre han mostrat el seu malestar amb la Generalitat per la manera, diuen, d'aplicar aquestes alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre i avisen que el clima que tenen ells a la Ribera d'Ebre és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
16: La gota que ha fet Bassalgota és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombart, alcaldessa de Rasquera.
17: No m'ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
16: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
18: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, lo Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
19: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De dir, ostres, doncs és que no està ni punt.
16: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
11: Catalunya ha viscut l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals. Oriol Pujadó.
20: Sí, 450 focs que han calcinat 4.800 hectàrees. Més focs, o gairebé rècord en els últims anys, no vol dir, però, més superfície cremada, perquè, malgrat el nombre d'incendis, se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, una mica per sobre d'aquesta mitjana, el 80% d'aquests focs d'aquest estiu han afectat superfície.

0: I en tot aquest context hi ha preocupació entre els ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard, però diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
1: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
2: I jo realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
1: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
3: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, No tenim res, només tenim que pols.
1: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15. Atenció a aquesta dada. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la participació de 16 experts en psicogeriatria i atenció sociosanitària. Quins serien els trastorns més freqüents? Toni Fortesa.
4: Doncs l'angoixa, la depressió, l'ansietat són les que tenen més prevalença en persones de més de 65 anys, són les que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Entre les persones més grans de 65 anys, un 17% té ansietat i entre un 10 i un 15 presenta símptomes de depressió. Molts d'aquests trastorns els desencadena, per exemple, la solitud. Moltes persones grans es troben en un estat de solitud no desitjada. L'altre grup prevalent d'aquests trastorns són els de caire cognitiu, com vindrien a ser les demències.
0: Com es detecten aquests casos?
4: Doncs precisament és complicat per diversos motius. Un seria perquè a vegades s'associen a la vellesa. El doctor Sebastià Santaeugènia, director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, apunta un segon factor.
5: Moltes vegades aquestes persones amb problemes de salut mental concomitantment tenen problemes de dependència o problemes de discapacitat. I això es converteix en una barrera d'accés als dispositius de salut on poden, no, explicar aquests problemes que tenen de salut mental.
0: Quines propostes fa l'informe?
4: Doncs proposa tres reptes principals. El primer és la sensibilització social. Escoltem el doctor Santaeugènia.
5: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
4: I un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient tant a nivell sanitari com social. El tercer repte que planteja l'informe és tenir en compte factors externs a la persona i que no, per ser externs, deixen d'afectar directament la salut mental de la gent gran.
5: Condicionants que agreugen aquests problemes, com poden ser l'habitatge, la inclusió o la lluita contra l'estigma de l'edat avançada. L'edadisme continua sent, a dia d'avui, un estigma important a l'hora de tenir sensibilitat a atendre les necessitats de les persones grans.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: 2:45. El Reial Patronat del Monestir de Poblet ha aprovat un pla d'inversió de 17 milions d'euros per transformar el conjunt monumental fins al 2036. El president Salvador Illa ha dit que vol crear un fòrum permanent amb els altres territoris que formaven la Corona d'Aragó, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
8: La Generalitat ha explicat fa uns minuts que liderarà el nou pla director anomenat Rellançar Poblet. Estarà dotat amb 17 milions d'euros i hauria d'estar redactat el 2027. 14 milions es destinaran a intervencions de restauració i conservació fins al 2030. L'abat de Poblet, Rafael Barrué, ha aprofitat per reclamar la redacció d'una llei de protecció pròpia com la que té Montserrat. Felip VI ha presidit la reunió d'avui del patronat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la presència dels presidents autonòmics populars del País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears per apartar les diferències polítiques i proposar la creació d'un fòrum permanent que reuneixi els territoris que formaven part de la Corona d'Aragó.
9: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se

0: nou fòrum poblet, on les nostres comunitats podem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
1: Penseu que el patronat del monestir de Poblet feia 15 anys que no es reunia.
2: Més coses, el govern nord-americà ha rectificat i no retransmetrà en directe l'execució d'un oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a pena de mort, com havia anunciat el secretari de Defensa Pete Hegseth, Vicent Mifsud.
3: Sí, es tracta del major de l'exèrcit nord-americà Nidal Malik Hassan, condemnat per la matança a la base de Fort Hood l'any 2009. Dies abans de ser enviat a l'Afganistan, el condemnat va disparar contra seus companys de la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32. Si s'hagués retransmès l'afusellament previst per al 3 de desembre, seria la primera execució pública als Estats Units des de fa 90 anys. Donald Trump ha publicat al final que ho han reconsiderat i finalment només podran assistir a l'execució els familiars de les víctimes que ho desitgen.
2: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer Oriol.
4: Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que aquesta dona havia passat per serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat.
2: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
8: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
9: L'actriu.
10: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
9: El xofer.
11: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
9: I el milionari excèntric.
12: Multimilionari, soc no milionari.
9: Hollywood, les normes són clares.
10: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pit, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
9: Però de vegades es fan excepcions.
11: Tu ets l'excepció de la regla.
9: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Passen 2 minuts i mig de 3:15. Aquesta nit tothom està pendent en el món literari del que està passant al pavelló 1 de Montjuïc de la Fira de Barcelona. És l'entrega del Premi Planeta en un acte que commemora els 75 anys del guardó. Amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assisteixen al tradicional sopar i allà hi tenim la Montse Camps. Bona nit, Montse.
14: Hola, bona nit, Manel.
2: En quin moment passeu per aquí?
14: Doncs mira, estem al mig del sopar amb la presència de personalitats del món polític, social, cultural. Hi ha prop de 200 escriptors. Com deies, encapçalen l'acte els Reis Felipe i Letícia, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, altres personalitats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, etcètera, etcètera. A l'obertura de l'acte han intervingut el president del grup Planeta, José Creueras, i també el rei, que ha destacat el paper que tenen aquest premi i també els llibres.
15: La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir en esa diversidad tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes. En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática.
14: Com et deia, estem al mig del sopar. Es calcula que més o menys cap a 3:15 potser ja es podria dir el nom del guanyador i del finalista. I com cada any, Manel, hi ha rumors, comentaris. Alguns apunten que podria recaure en una escriptora, en una dona. I també que en aquesta edició sembla que s'aposta per un autor o per una autora veterà i de renom. Això ho sabrem, com et dic, d'aquí més o menys una hora. En tot cas, són 9 històries finalistes, històries que parlen de llegat, de memòria, de culpa i de reconciliació.
2: Doncs d'aquí una hora tornem a connectar. Gràcies, Montse. Fins després.
14: Fins després. Once upon a time, there was a girl named
2: Matilda. Hi, Dad. Get in the car, Melinda. Matilda. Whatever. Who was extraordinary. Matilda, la pel·lícula amb què Danny DeVito va adaptar el conte de Roald Dahl al cinema. La va dirigir i protagonitzar i ara se'n celebren els 30 anys al Festival de Cinema de Sitges. Tot plegat forma part de l'homenatge que se li ha fet avui i que inclou l'entrega del Gran Premi Honorífic Sitges Marc Garriga. Bona nit.
16: Bona nit.
2: Com ha anat aquesta cerimònia, Marc?
16: Molt emocionant, perquè és un home molt tendre, molt afable, molt pròxim i molt estimat.
17: Gran Premi Honorífic Sitges 2026 per Danny DeVito.
18: Ok. Thank you so much. Thank you so much. I feel so honored to be here. I know you love me. And I love you.
16: Com sentíeu, DeVito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges, conscient que aquí també tothom se l'estima molt. Ha dit que entre tots formem la gran família del cinema, la que se sent afortunat de pertànyer. Està orgullós, ha dit, d'haver treballat en tantes i tantes pel·lícules i, aprofitant la seva presència a Catalunya, ha reivindicat la seva amistat amb els germans Bayona i amb Néstor Almendros, aquell director de fotografia català, un dels millors de la història, nominat 4 cops a l'Òscar als anys 80 i que el va guanyar per Dies del Cielo.
2: És veritat. Abans d'entregar-li aquest premi, has pogut entrevistar a Danny DeVito i ha fet balanç de la seva carrera i ha presentat la nova pel·lícula, eh?
16: Sí, ell està en plena forma. Físicament no està al 100%, es desplaça amb bastó, però té 82 anys i les ganes d'un principiant per seguir treballant. Estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
19: Yes, everything.
20: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
16: Amb Schwarzenegger, recordem-ho, van rodar junts als 80, als 90, Els bessons peguen dues vegades i Junior. També se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut, Darrere del cor verd o Tira la mama d'alta baix del tren. Però després de 55 anys de carrera, ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
19: I like...
20: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
16: I ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit.
20: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys, i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa, i de seguida me'n vaig fer fan. M'atrauen tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
16: També es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, la pel·lícula que ha vingut a presentar també a Sitges, juntament amb el seu fill Jake, coproductor, la seva filla Lucy, que és l'actriu protagonista, i han fet una comèdia hilarant, però també molt fosca, sobre dues germanes que es colen en una casa per fer un petit robatori, però tot acaba complicant-se d'una manera increïble. Arribarà l'any que ve als cinemes. There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
2: La Villarroel acull l'estrena de Morning Sun, un text del dramaturg britànic Simon Stephens, protagonitzat per Anna Güell, Míriam Iscla i Raquel Ferri, sota la direcció de Pau Roca, Marta Vives.
19: Tres actrius immenses de tres generacions diferents per interpretar aquest text poètic intens i ple de tocs d'humor sobre la vida d'una dona qualsevol, una dona ordinària que podria ser qualsevol i que ens fa reflexionar sobre el pas del temps, la memòria i la vivència de fer-se invisible per la societat a mesura que es compleixen els anys. Les complexitats dels lligams de sang, les alegries compartides i els dolors silenciats, però sobretot la persistència de l'amor i la recerca de la identitat. De tot això n'hem pogut parlar amb les tres protagonistes just abans de l'estrena. Anna Güell, Míriam Iscla, Raquel Ferri, bona nit.
21: Bona nit.
22: Bona nit.
23: Bona nit.
19: Quina és la grandesa, Anna, del text de Stephens?
21: Buah! La poètica que té aquest autor i com amb molt poca cosa diu molt i et transporta moltíssim. Jo, per mi, i a més que parla, és un text de dones, no? I això és molt apassionant.
19: Clar, és una família, són tres dones, tres generacions diferents. És una obra que parla d'aquest pas de la vida a través d'aquestes tres dones, Míriam?
22: Sí, i dels moments així que quan t'estàs acomiadant et venen com, no?, aquells moments importants de la teva vida, siguin encerts o siguin errors. I gràcies a la companyia de les tres dones, aquests moments no són tan desastrosos.
19: Com és d'important el llegat, la memòria, en aquesta obra? Quin pes té?
24: Clar, la importància és tota, no? El lligam, al final, amb la mare... és molt important, i més crec que en aquest personatge, perquè jo l'he analitzat des del meu punt de vista i trobo que la Tess, al ser només criada per la seva mare i també una mica per la seva àvia, no té una figura paterna, és només ella i la seva mare, no? Han estat soles tota la vida. Doncs hi ha una espècie de lligam encara més intens del que seria en un altre context, perquè bé, a l'estar soles en medio del Nova York en aquell moment, ho fa encara més intens. I trobo que ella té un cordó umbilical encara no tallat amb la seva mare. De fet, al final de l'obra hi ha una demanda amagada sota una búsqueda de felicitat on li demana aquest amor i sisplau, mare, no te'n vagis, no?
19: Aquesta obra parla de la invisibilitat, la invisibilitat de les dones a la història, però també en la nostra biografia personal pel fet de ser dones, no, Míriam?
22: Totalment, totalment. I de fet, això que deia l'Anna, que aconsegueix amb una frase explicar una idea, un pensament d'una profunditat molt interessant, n'hi ha una de la funció que diu, no, que arriba una edat, la meva, en què sembla que ningú et mira, no com abans, no? Que sembla que t'hagis tornat invisible, però gràcies a aquesta invisibilitat jo ara ja puc fer el que em dóna la gana. Per tant, amb això penso que fa una anàlisi de la societat i una reivindicació del lloc on em dóna a mi la gana estar. I s'agraeix molt que ho hagi escrit un home, no? I que és molt bonic veure que aquest autor d'una vida en fa una obra de teatre, d'una vida normal.
19: Quina sort veure sobre l'escenari tres dones de tres generacions diferents protagonitzant aquesta obra, no? Com ara deia la Míriam, amb tres protagonistes dones, Anna.
21: Sí. I que aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic, perquè no només és un gran homenatge a les dones, és un gran homenatge també a les ciutats, és un homenatge a l'art, és un homenatge a moltes coses, vull dir que...
22: Una mica diferent.
21: Sí, i a més, té molts punts d'humor, també.
19: Míriam, Raquel, Anna, molta sort.
22: Moltes gràcies.

0: aquesta melodia reposada és una tria de la Gemma Puig, que potser ens vol dir que demà tindrem un dia molt tranquil, però no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí. La veritat és que és una cançó de Nia que es diu A Day Without Rain, és un dia sense pluja, i la veritat és que aquesta melodia tan reposada és per encarar, doncs, aquest cap de setmana que vindrà amb canvi de temps altre cop. Demà no, demà estabilitat, amb alguns núvols baixos, amb sol cap a comarques interiors. Potser no puja la temperatura tant com avui, però encara igualment alguns valors de 27 o 28 graus els valors més alts. Però sí, ja encarant aquest cap de setmana amb aquest canvi de temps que s'haurà d'anar perfilant, perquè és una situació que es va movent. De moment sembla, doncs, que aquests ruixats començarien dissabte a la tarda vespre i diumenge, doncs, tindríem aquestes pluges més intenses i més extenses. Això ho concretarem de cara a demà. De moment, podem disfrutar d'aquest dia tranquil que tindrem divendres.
0: Doncs sí, demà el gaudirem, i demà a la nit ja concretem a veure què ens exposem exactament el dissabte i el diumenge, en la mesura que ho puguem explicar. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets el Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta hora que tenim per endavant hem de saber si tot va sobre el previst, qui s'emporta el Premi Planeta d'aquesta edició i el milió d'euros que l'acompanya. Està en marxa ara mateix a la Fira de Barcelona la gala, en un acte que commemora els 75 anys del guardó amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assistint al sopar que s'està fent ara, i entre aquestes persones hi tenim la Montse Camps i l'Agnès Marquès. Connectarem amb totes dues. També escoltarem els àudios publicats avui pel diario.es, on es pot sentir uns soldats a Ceuta que es vanten dels cops de puny que claven a alguns migrants. Discuteixen si és millor amb guants o sense guants, per exemple. El Ministeri de Defensa ha enviat aquests documents al jutjat de guàrdia i la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. De seguida en parlarem amb Daniel Canales, investigador d'Amnistia Internacional a Espanya, membre de l'equip que recentment va ser a Ceuta per documentar precisament què és el que passava sobre el terreny. És dijous, és la nit ja. Això vol dir que tindrem sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina. A la primera hora hem sentit Dani De Vito. Doncs bé, en aquesta segona hora ens farà la seva particular mirada del que està passant al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, l'Àlex Gorina. Abans de tancar el Catalunya Nit, espiarem la portada que preparen per demà el diari El País i cedirem l'última reflexió del dia a Vicenç Altaió, poeta, editor i tantes altres coses. Som-hi fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Abans, però, de tot el que hem anunciat, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 15 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: Animo a Gabriel Rufián a seguir intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, tindrà el meu suport.
5: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
6: Yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
7: Senyor Rufián, vols dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
9: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
10: Pasa que sin guantes mola más, pasa de la...
11: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
12: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Gran premi honorífic Sitges 2026 per Dani De Vito.
15: Ok. Thank you so much. Thank you so much.
16: I've always liked the horror movies.
17: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa. I de seguida me'n vaig fer fan. M'atreuen tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
18: Aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic.
1: Catalunya nit.
0: Deu i set minuts, fem una mirada ara als principals titulars del món dels esports. Francesc Ripoll, bona nit.
19: Hola, bona nit.
0: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga, i avui Rafinha i Frankie de Jong ja han completat tot l'entrenament amb el grup i, per tant, podrien reaparèixer a la Cartuja.
19: Recordem que Rafinha, el màxim golejador de l'equip, s'ha perdut els dos últims partits, davant el Getafe i el Galatasaray, i Frankie de Jong es va lesionar a l'estiu. El Mundial, demà, abans de viatjar, l'equip tornarà a fer un entrenament i ja sabrem si tots dos estan disponibles per Hansi Flick. A l'horitzó, a banda del partit contra el Betis i el Paris Saint-Germain, i el clàssic contra el Real Madrid. I, Manel, et faig una pregunta.
0: Va.
19: Saps qui és?
0: 2020 Vision. Cupid hit me with precision. Sí, sí, et diria qui és. El raper, el hip-hopero... Tyler de Creator.
19: Ja vas bé, sí. Tyler de Creator.
0: Aquest.
19: És un raper molt conegut. Mira, el sentim. Canta en anglès, conegut als Estats Units, sobretot. I per què et parlo d'ell? Perquè és el protagonista de la samarreta que portarà el Barça al clàssic. Ell ha triat el disseny del logo i serà golf. Per tant, veurem la samarreta del Barça amb el logo golf a la part del mig, més o menys, perquè fa referència a la marca de roba que té el raper, Golf Bank. Aquesta vegada no només es tracta de portar el logo de l'artista, sinó que Tyler, the Creator, ha estat el responsable creatiu de la campanya gràfica i audiovisual associada a aquesta acció.
0: Veus, el que no sabia és que tenia una marca de roba que es deia golf. He pensat que treia un tema que es deia golf.
19: No, no, no, és per la marca. Mira, no marxes a dormir sense saber una cosa més.
0: Exacte. D'això es tracta el Catalunya nit. A veure, més coses en handbol. El Barça ha guanyat un nou partit de la Lliga de Campions.
19: Per 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions, el club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. Sentim Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
20: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per a les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai.
19: Sí, el partit ha acabat fa només una estona. La selecció espanyola ha derrotat per 3-0 a Xile en els quarts de final i jugarà les semis contra l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. Aquesta nit hora catalana, els altres partits dels quarts de final, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: Gràcies, Francesc. Bona
19: nit.
0: Ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'un dels temes del dia, aquests àudios d'uns militars a Ceuta que fan broma del fet d'haver estomacat a diversos migrants. De seguida ho ampliem.
1: Catalunya nit.
21: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
22: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
21: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
22: Apa.
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
25: Mm-hmm.
24: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
27: Citroën.
24: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
28: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
29: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
30: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
31: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
32: No te la pots perdre.
30: Però si és brutal.
33: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
34: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
33: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
34: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
33: Tu i poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
35: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
35: Catalunya
37: Nit. Noche de luna.
35: Les notícies.
37: Noche de viento.
35: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I el Lluís Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Tenim en marxa ara mateix al Teatre Cursal de Manresa l'espectacle inaugural de la 29a edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines. Inauguració a càrrec de Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Es tracta d'un emotiu homenatge a l'essència de la cultura popular valenciana, que explora a través de la música, la dansa i la performance els matisos que defineixen el País Valencià i les seves tradicions. Manresa, Nati Adell, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit, Manel.
0: Com està anant això?
1: Molt bé, mira, aquesta nit el Cursal, ple de gom a gom, i amb 1.200 professionals acreditats, es respira, com podeu comprovar per la música, essència valenciana de dalt a baix. Sandra Montfort ha sentit que havia de fer aquesta ofrena com una mena de mostra d'amor al seu territori després del pas devastador de la Dana. Abans de la inauguració hem parlat amb ella i ens ha resumit així l'espectacle.
2: Tota una posta d'escena, hi ha algo de dansa contemporània i folklòrica, hi ha performance, tota una dramatúrgia lliga que explica un poc la història dels valencians en un fil conductor que passa des de l'alegria a l'humor, fins també moments com més dramàtics, com hem pogut viure en la Dana.
1: L'espectacle és un recorregut simbòlic per cançons populars i cants de batre, la moixaranga d'Algemesí, el misteri d'Elx, els tocs de dolçaina, tabal, els fandangons, les albaes... Tot això és important posar-ho sobre l'escenari, ens deia, perquè no desaparegui.
2: Hi ha molta gent jove que recuperen aquestes cançons, que les porten a la contemporaneïtat i als escenaris, però sí que n'hi ha moltes altres, perquè és un baúl immens que no s'acaba, que encara no s'han recuperat i que sí que corren el perill que s'extinguisquen, perquè si ningú les canta encara es queden enterrades. Per això és important, pues, seguir investigant sobre el nostre folklore i seguir portant tots els escenaris.
1: I sobre l'escenari hem vist, Manel, una Sandra Montfort platòrica que canta, balla, toca les castanyoles, la guitarra, i està acompanyada per un important desplegament de músics i d'instruments. Hem vist des de la viola de roda, la bandúrria, el guitarró, la flauta, el violí, però també sintetitzadors i percussions. Així, de forta, trepitjant fort, ha començat aquesta fira, una fira que reivindica, recordem, la participació i que mira el futur des de l'arrel.
0: És que la Sandra Montfort té molt talent, eh?
1: I tant que sí.
0: Bona nit, Nati.
1: Bona nit.
0: Hem arribat en punt a 2:15. Aquesta nit també hi ha una altra gala en marxa, la del Premi Planeta, i ara en David Guzmán ens hi posa la seva particular mirada. Ell es fixa en l'adquisició de l'editorial Joventut per part del grup Planeta.
3: Avui algú tornarà a casa amb 1 milió d'euros, però desenganyem-nos. Aquest cop el veritable Premi Planeta l'ha guanyat la pròpia editorial amb la compra anunciada de Joventut. Parlar de l'editorial Joventut és parlar d'un somni centenari, el de la família Cendrera, al capdavant d'una empresa que ha repartit alegries a lectors a tot el món. Són més de 100 anys i 10.000 llibres plens d'històries, personatges i aventures que formen part d'un patrimoni cultural riquíssim. De Peter Pan a Heidi i de Tintin a Narval, el catàleg de Joventut és un arca de l'Aliança carregada de tresors que van més enllà de la literatura infantil i juvenil, amb traduccions històriques a noms com Josep Carner, Carles Riba i artistes com Lola Anglada i Joan Junceda. L'adquisició de Joventut i de tot el seu equip per part del gegant Planeta és un capítol més en la llarga història d'absorcions editorials que hem conegut els últims anys. Sigui Planeta, Penguin o Abacus, quan un segell independent s'ha de vendre a un gran grup, les raons solen ser sempre les mateixes. Ningú no vol vendre ni perdre autonomia, però, com deien els demòcrates als anys 90, és l'economia, estúpid. El mercat està esbocat. Es venen menys llibres del que som capaços d'admetre i la supervivència als petits cada cop és més complicada. Qualsevol editor independent voldria mantenir-se lliure i romàntic, però el romanticisme no paga les factures. L'editorial Joventut, com va passar fa poc en Periscopi, guanya solvència i múscul financer, però el sector del llibre perd bibliodiversitat. A l'horitzó es dibuixa un oligopoli i això també afecta les llibreries, on els grans grups acaben tenint una presència tan invasiva que amenaça a fer invisible els més petits. I mentrestant, passi el que passi, llarga vida als 5 i les seves aventures, als 7 secrets, als Grimm, als Andersen, a la vella Maia, i a Tintín i a Haddock i a Tornassol, i el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir Hergé.

0: Àlex Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Mira, estava sentint això dels monopolis i els oligopolis, i el món del cinema també està passant. Ja ho heu sentit aquests dies.
0: Em sembla que... Paramount. Sí, sí. Dic que l'atac s'estén.
1: Una vella història.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs ja està, ja hi som. Tenim sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina, encara a Sitges. El tenim allà instal·lat, enmig de monstres terrorífics. Abans d'entrar en matèria festivalera, no sé si vols començar per la joia de la setmana, de tot el que s'estrenarà aquest cap de setmana, Àlex, en què ens hem de fixar?
1: Doncs ens quedarem amb una pel·lícula que s'ha presentat precisament a Sitges i que forma part d'això que dius, però també de la fantasia pura i dura. Us estic parlant de The Devils, de Ken Russell. You have perverted Christ's own teaching. You have perverted the earth. Amb música de la cort de Lluís XIV. Això va passar al segle XVII i és una història que s'havia perdut també en els vells temps del cinema dels anys 70, quan aquest film de Ken Russell, aquell cineasta transgressor, inventor de llenguatge, que va fer tantes pel·lícules sobre artistes, ens va explicar la història de la guerra de la ciutat de Loudoun, quan el cardenal Richelieu va voler enderrocar les muralles perquè desaparegués, diguem, la independència d'aquella ciutat. Aldous Huxley ho va dur al llibre, es va convertir en una pel·lícula on explicava precisament com van fer servir un convent de monges per demostrar que el capellà que s'hi oposava era, diguem, el diable en persona. I aquesta història es va convertir en una de les pel·lícules més terrorífiques del món, sobretot perquè molestava la moral d'aquella època. La van retallar per tot arreu, la van destruir, es va arribar a estrenar, la van prohibir en molts països, s'havia perdut tot aquest material i ara s'ha recuperat. És una joia absoluta del cinema i és una pel·lícula que arriba, per exemple, al Fenomen, o per exemple, al Bosque, en versió original subtitulada, tal com la volia Ken Russell, el seu autor, i us sorprendrà, perquè tant pel contingut visual com per la manera de narrar aquesta història, aquesta pel·lícula és la més moderna que trobareu en aquests moments a la cartellera. Gràcies al Festival de Sitges ja l'hem pogut veure, aneu-hi demà i descobriu-la.
0: La més moderna, i dius que la va fer el 71, eh?
1: El 71, però és que llavors es feien coses que ara no ens atrevim a fer. És aquest el problema.
0: Vaja, vaja. Amb què més seguim?
1: Doncs seguirem amb el festival, però enmig del despropòsit en què s'està convertint el Festival de Sitges, posarem la música que va fer Pino Donaggio per la pel·lícula Carrie, que anirà sonant per sota, perquè ha estat un dels convidats més necessaris, perquè no només va ser l'autor d'aquesta partitura i de moltes de les partitures de les pel·lícules de Brian De Palma, sinó perquè ha estat un dels poques estrelles assequibles, que s'han permès el luxe de fer tu a tu, dialogar amb tu i permetre creure que encara els grans del cinema són humans, en lloc de ser reis sols, que són totalment inabordables, no? Ha donat molt de gust parlar amb ell i, a continuació, entrar en el festival i començar a descobrir què ens està oferint el cinema avui dia a través del fantàstic. Doncs dos temes, bàsicament. Un és la maternitat. I una pel·lícula que representa perfectament aquest tema i que no sempre aborda les dones directores és una que s'estrena també demà i que arriba a la cartellera, que es diu Nightborn, de Hannah Bergholm.
2: Well, you were right. It's amazing.
1: Us. Una coproducció entre Finlàndia i Anglaterra. Una història d'una dona que apareix un nen que va ser, diguem, fet sota un arbre i que comença a demostrar que crida massa i que té alguna cosa monstruosa a dins. El problema és, en realitat, hi ha un monstre en el nen o és la dona que de cop i volta descobreix el problema que representa ser mare? Així ens ho explicava la directora de la pel·lícula, Anna Bergholm, al festival.
3: Penso que en aquesta pel·lícula la mare realment comença a sentir que hi ha alguna cosa molt estranya sobre el nadó. Però potser ella pensa això perquè té por que aquest nadó no sigui el que ella espera que sigui. Ella està aterrada d'afrontar alguna cosa nova i clarament aquest nadó té unes necessitats especials que molts nadons poden tenir a la vida real. I és una història de com afrontar els tipus de nadons especials i les necessitats especials dels nadons.
1: I, curiosament, resulta que és una mica com acabava La semilla del diablo, Rosemary's Baby, quan la mare Mia Farrow acceptava el nen, què faria a continuació per educar el fill del diable? Doncs resulta que la directora la tenia al cap quan va fer aquesta pel·lícula.
4: Yes, actually we
3: Sí, ens ha sorprès amb l'altre guionista de la pel·lícula, Lia Rauci. Ens va sorprendre que és com una segona part de Rosemary's Baby. Però, clar, ha estat una sorpresa perquè no se suposava que havia de ser una segona part d'aquesta pel·lícula. Però, de totes maneres, va sobretenir un nadó que, d'alguna manera, és diferent o desafiant. I com ets pare d'un nadó així? Llavors, aquesta és una pel·lícula sobre això.
1: I jo us puc afegir que, a part d'aquest títol, hi ha altres pel·lícules del festival que aniran arribant a la cartellera que parlen també d'aquest problema, d'aquest tema, maternitat. La que més m'agrada del festival, The Spiral, de Paolo Stripoli, pacta amb el diable d'una mare per defensar

0: Family Movie, de la família de Kevin Bacon, on ell i la seva família interpreten una gent que fa pel·lícules i la mare, que és la dona del Kevin Bacon, la Kira Sedgwick, acaba sent la mare coratge assassina per defensar els seus fills. O Modern Witch, de Minos Papas, de Xipre, on el 1882 una mare orfa de fills acaba adoptant un nen que es pot convertir en l'únic hereu possible de la seva llibertat antiga com a pintora, passant-li els estris de la pintura. Bé, no és només la maternitat el tema. L'altre tema és la nova carna, la transformació, l'evolució robòtica o reformadora del canvi d'imatge de l'eterna joventut. Perquè venim d'estètiques i acabarem amb reformulació dels cossos. I això era el tema també d'una pel·lícula que s'ha vist al festival molt interessant, que es diu Osha Titanic.
1: Ningyo wa umi no naka ni sunderu. Demo koko de wa...
0: Pel·lícula japonesa de directora grega que parla en espanyol, Constantina Kotzamani, i que precisament ens parla de com avui dia moltes dones i alguns homes reformulen el seu cos, volen ser les primeres, les més guapes, les més interessants i les més youtubers, les més sirenes, en definitiva.
2: Sí, como la presión que se siente las mujeres hoy es inmersa y lo siento yo como mujer, que imagino como las nuevas generaciones que crecieron con ese sentimiento, como duro como puede ser, como que identificar con una idea, con una imagen que nadie como hace la pregunta a sí misma, cómo me siento yo, qué es lo que quiero yo. Y la película como se trata mucho con esa pregunta, como cuál es su propia voz, como cuál es su propio sonido, que no tiene nada que ver con el hipersistema que construye, como la voz es su propia voz.
0: A més de Titan Ocean, The End of It, Maria Martínez Bayona, és una pel·lícula molt divertida, on Rebecca Hall ja té 250 anys, perquè la humanitat ha aconseguit trasplantar tot el que calgui per arribar a fer la vida eterna. I quan li treuen l'últim mos que queda del seu cos original, decideix que s'ha acabat. 250 anys i ja n'hi ha prou. O The Cycle, de Jordan Downey, on un expert en cadàvers descompostos veu renéixer una nova raça d'humanoides que viuran per sempre. O Colony, de Johan So, on a una conferència de biotecnologia un científic terrorista decideix exterminar el planeta amb una epidèmia de mutants. O Leviticus, i és l'última, d'Adrián Chiarella, on els rituals per duplicar nois i noies gais a Austràlia acaben enfrontant cada gay o noia queer amb el seu jo bo contra el seu jo dolent. Extermini de l'homosexualitat. En fi, el festival ha donat per molt, però realment quan veus que hi ha temàtiques que dominen vol dir que són preocupacions permanents.
3: Sí,
0: això,
3: sí.
0: Això és el que ha de fer Sitges.
3: Clar, és indicador, segur. I has dit que la teva preferida és Spiral, em sembla que has dit?
0: Sí.
3: T'atreveixes a fer...
0: preferides.
3: Això t'anava a dir, t'atreveixes a fer qui... No sé si dir la quiniela dels que guanyaran o a qui tu entregaries els premis. Tria el que vulguis.
0: Jo sí, senzillament, jo donaria els premis i et diré els quatre títols.
3: Va.
0: I els repartiu com vulgueu.
3: Va.
0: Perquè se'ls mereixen tots, no? The Spiral és aquesta pel·lícula que parlava abans de la mare que fa un pacte amb el diable, Stig Goethe, per defensar els seus fills, i és un melodrama italià meravellosament rodat, tan amb que ha sortit commocionant de la sala. Ghost in the Cell, una pel·lícula de Joko Anwar d'Indonèsia que parla d'una presó on s'alliberen el director, els espectadors i també els presoners acceptant els seus cossos i posant-se a ballar en qualsevol moment en què són torturats. Company, la pel·lícula de Casey Affleck, té el millor guió i fotografia i és el relat dels relats dels relats dels relats, Nina Russa dins de Nina Russa, de manera preciosa, delicada i absolutament contrastada amb la resta de films del festival. I us parlava de Leviticus i No Rest for the Wicked, és també una història d'amor gai entre un ballaner i un fill d'una dona enamorada del ballaner a les Illes Fèroe. En fi, si no li donen premis a aquestes 4 o 5 pel·lícules, jo em retiro de Sitges definitivament.
3: Doncs si el jurat t'ha sentit, ara mateix estan reunits d'urgència en una habitació per evitar que l'Àlex Orina desaparegui de Sitges, on tornarà segur. És aquí al Catalunya Nit. Serà dijous que ve. Gràcies, Àlex. Bona nit.
0: Bona nit a tothom.

0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cap als Premis Planeta. Sabrem qui és el guanyador o el guanyador.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
4: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
3: I amb productes del territori.
4: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Vinga, va, comencem!
5: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
8: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
9: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
10: A Catalunya Ràdio... Postdates.
11: Per a mi... L'art és el joc de reflexos que succeeix quan un mira a través del vidre d'una finestra. Pots veure el teu propi reflex o pots veure el que hi ha més enllà. És un mirall cap a un mateix i un portal cap a l'altre. Un mar on conviuen la teva mirada, el món i tu. Oriol Pla, Premi Nacional de Cultura 2026.
10: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
3: He crecido con él año tras año en las librerías, viéndolo en los estantes. Y creo que uno cuando empieza a escribir y trata de encontrar la salvación propia a través de la escritura...
4: Passen dos minuts de 3:15, som al Catalunya Nit, però connectats en directe amb la Fira de Barcelona, amb la gala d'entrega d'aquest 75 guardó del Premi Planeta. Tenim el finalista parlant, Montse Camps, bona nit.
5: Hola, bona nit. Efectivament, és el valencià Sergio Hernández que ha guanyat amb l'obra L'Añoranza. Si us sembla bé, l'escoltem.
6: L'Añoranza, para quien quiera saber un poquito más de la obra, que tengo ganas ya de contaros, comienza en Barcelona en 1959. Nuestra protagonista es Julia Ferré, una estudiante de un colegio de monjas que está a puntito de cumplir los 18 años. Y la novela arranca precisamente cuando ella huye de la Guardia Civil porque está manifestándose con motivo del 20 aniversario de la Guerra Civil, una manifestación clandestina, como ya imaginaréis, en el 59, y la policía la está persiguiendo con la pistola en mano. Nada le hace imaginar que la casa en la que encontrará refugio le salvará para siempre la vida y transformará su mundo. Hablamos de que la coge por unas horas Bastien Ballard, un traductor francés mayor que ella, que se convierte muy pronto en su primer gran amor.
4: I també... Doncs és Montse Sergio Hernández, per tant, finalista d'aquest Premi Planeta. Entenem que d'aquí a pocs minuts sabrem qui és finalment el guanyador, o guanyadora.
5: Sí, quan acabi el seu discurs, Sergio Hernández, de 32 anys, és escriptor, guionista, autor també de còmics com Back Home o Histèria, i també de novel·la juvenil com El diari de Laia. Com us dèiem, ha guanyat amb l'obra L'Añoranza, presentada amb pseudònim, que parla de la investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado. És una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació. Efectivament, Sergio Hernández està fent el seu discurs d'agraïment i d'aquí uns minuts sabrem per fi qui és el guanyador o la guanyadora del Premi Planeta.
4: Doncs si això passa abans de les 11, tornarem ràpidament a tu. Gràcies, Montse, i fins ara.
5: Fins ara.
4: Falten 11 minuts per les 11, és l'hora màgica, moment en què comencem a mirar també cap al demà amb l'Alba Barbós, el Marc Güell i la Txell Garriga. Bona nit a tots.
7: Bona nit.
4: A veure, Marc, per on comencem?
7: Doncs demà hem d'estar molt pendents que poden arribar novetats del Suprem en relació a l'amnistia, oi, Alba?
8: Sí, demà és quan s'acaben els 5 dies que les parts tenien per posicionar-se i a partir d'aquí el Suprem acatarà el que li va ordenar el Constitucional. El jutge Pablo Llarena podria comunicar la decisió aquest mateix divendres o a principis de la setmana que ve, però perquè l'amnistia sigui efectiva, i és el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya, després de 9 anys a l'exili, caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament de la causa. I en paral·lel, la Sala Segona tampoc tardarà a aplicar l'amnistia als exconsellers Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, condemnats per malversació. Com a màxim serà el dia 26, per permetre'ls presentar-se a les eleccions, si ho volen. Demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst reunir-se amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
4: I demà a aquesta hora, no sé si ja ho hauran fet públic, però hem de saber quins partits es presenten junts a les eleccions generals.
8: El termini per registrar coalicions acaba demà a les 12 de la nit. Per tant, si no s'esperen fins a l'últim minut, demà a aquesta hora ja sabrem qui integra finalment la candidatura de Front Ampli i quins partits es presenten fora de la coalició. També haurem d'anar concretant quines coalicions es dibuixen per territoris. A Catalunya, ara per ara, no hi haurà papereta de Podem perquè s'integra a les llistes d'Esquerra, i on l'Esquerra sí que ha aconseguit unitat ha estat a les Canàries. Ho hem sabut aquest vespre. Podem es presentarà amb Esquerra Unida, però sota un nom diferent del de Front Ampli.
4: Demà també hem de saber, hem d'estar pendents de la jutgessa que investiga l'assassinat de la mataronina Elena Jubany, perquè demà decidirà si envia el cas a judici. Sabadell, Marta Vallès.
9: La jutgessa ha citat per demà a les 10 del matí a totes les parts a una audiència prèvia. Escoltarà l'acusació particular, la fiscalia i la defensa de Santi la Iglesia, l'únic investigat contra qui s'ha formulat un escrit d'acusació. Tant la fiscalia com la família de la jove demanen 26 anys de presó per la Iglesia pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Un cop escolti totes les parts, la jutge decidirà si envia el cas a judici. Es faria a l'Audiència de Barcelona amb un tribunal popular. Així, finalment, demà sabrem si 25 anys després de l'assassinat, la mort de l'Helena arriba a judici.
4: I també demà... Quan encara alguns estan païnt la deu d'Oques Grasses, doncs mira, un altre comiat d'un altre grup en català, La Fumiga, Txell.
0: Sí, exacte. Després de gairebé 15 anys de trajectòria, els valencians diran també adeu al seu públic amb 5 concerts, ja amb les entrades, això sí, totes exaurides, eh? Ho faran amb 3 concerts al Sant Jordi Club, que tot just demà arrenquen, amb una tercera data afegida ara per la gran demanda dels fans, i d'aquí a 15 dies ja traca final del grup, el Roig Arena de València, amb 2 dates més. Amb 3 discos i també 3 EPs ara sota el braç, La Fumiga s'acomiada amb intenció de deixar-ho en el moment més àlgid, i també ens ho expliquen així, en una cançó que sona
5: ara sí, hauríem d'entrar, eh?
4: Doncs ens demana pas la Montse Camps, perquè arriba el moment de saber qui és el guanyador del Premi Planeta. Endavant, Montse.
5: Sí, ara Carmen Posadas està a punt de dir el nom.
10: Presentada el Premio Planeta 2026 bajo el pseudónimo de Luz Ventura, lleva por título La hora antes del alba, y su autora es Isabel Allende.
5: Isabel Allende, una escritora supervenda, superconsolidada, d'autora xilena amb més de 51 milions d'exemplars venuts arreu del món. És l'autora de La Casa de los Espíritus, d'Afrodita, d'Eva Luna, i presenta una obra que ara ens explicarà, que es diu La Hora Antes del Alba, però pel que hem pogut llegir se situa en un país en dictadura i sobre una dona, una noia represaliada, que es nega a sentir-se víctima i es converteix una miqueta en una cronista d'una època convulsa. Ara Isabel Allende està saludant a tothom, a tots els membres del jurat. També està saludant ara Carmen Posadas, el finalista, a Sergio Hernández, molt emocionat. I ara saludarà els reis, el rei Felip, la reina Letícia, i aviat es farà el seu discurs, doncs, d'agraïment per aquesta última novel·la d'aquesta grandíssima escritora que ha guanyat moltíssims premis, si no recordo malament, un 50, i aquest ja seria, diguem, l'últim, el Premi Planeta, amb el qual guanyarà, doncs, 1 milió d'euros, que és el premi més ben dotat de la història a una obra inèdita. En aquests moments estan aplaudint, està aixecant el guardó, aquest símbol del Premi Planeta. La veritat és que la veiem molt emocionada. Tothom ara s'està posant dempeus.
4: Un premi que li arriba als 84 anys.
5: Els 84 anys. I ningú ho diria, eh? Veient-la.
4: I aquí a la sala, no sé si també envoltada d'aplaudiments, també hi tenim l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
11: Hola, bona nit.
4: Què? Doncs, sorpresa, sí, o què?
11: Sorpresa. I, bueno, hi ha molta emoció, perquè a Isabel Allende se li reconeix tota aquesta trajectòria literària, no? I jo crec que d'aquesta manera també aquí el Premi Planeta d'aquest any tanca o d'alguna manera allunya les crítiques que ha tingut en els últims anys. Ha estat un moment realment bonic veure les cares de sorpresa de la gent en sentir el nom d'Isabel Allende. Ara mateix està tota la sala, a la Montse Camps també deu estar veient 1.300 persones dempeus aplaudint a Isabel Allende. I em sembla que és fantàstic poder-ho compartir en directe amb els nostres oients.
4: I tant que sí, se la veu molt emocionada, amb 84 anys, però en bona forma, diria jo, molt, molt alegre. Sí. I, clar, sí, un moment molt especial, Montse.
5: Sí, jo diria que és un dels moments més emocionants que hem pogut veure en aquestes entregues del Premi Planeta. Realment a flor de pell, i ara sí que ja puja per donar el seu agraïment, per fer el seu discurs d'agraïment.
12: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias. Majestades, autoridades, mis colegas periodistas y escritores, mi amigo el finalista y los otros concursantes, a todos muy buenas noches. No saben lo que significa esto para mí. Quiero agradecer antes que nada al jurado que me ha distinguido con este premio, que es el más importante de la lengua española. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. Así que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad hay muy poco que perder, la verdad. Escribí La Casa de los Espíritus hace exactamente 45 años. Así que esta es una fecha importante para mí, un aniversario como lo es los 75 para Planeta. Esa novela termina con la nieta del patriarca, Alba, es la nieta del patriarca Esteban Trueba y de Clara Clarividente, escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó en 1982, he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas. Cada historia es una semilla. Yo tengo cientos de semillas, no en la cabeza, sino en la barriga. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo...
4: És el discurs en directe de la guanyadora del Premi Planeta, Isabel Allende, que, per sorpresa de molta gent, s'ha fet amb aquest guardó i el milió d'euros que comporta. Tenim aquí el poeta i editor avui preparat per entrar al Catalunya Nit. Et deixarem molt poc temps, però pots posar-hi una frase final gairebé, Vicent. Vicenç.
13: Sí, gairebé. A veure, la Isabel Allende té 84 anys, és parenta de la família del Salvador Allende i ella va marxar en condició d'exili. Veure avui un reconeixement així no deixa de veure i significar les voltes que dona la política. Tu has dit avui, tots estem amatents a la polifonia de

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 15 d'octubre del 2026. Bones notícies, perquè el Festival de Cinema sempre acostuma a ser font de bones notícies. En el dinar de premsa celebrat ahir, Àngel Sala va anunciar que el certamen ha trencat el sostre de vidre, superant el 1 milió d'euros en venda d'entrades. I això que continua sense estar disponible al Retiro, que cal esperar que l'any vinent visqui un retrobament com Déu mana. Per tant, el festival bat un nou rècord en la seva 59a edició i apunta al 60è aniversari amb dues pel·lícules que el 2027 compliran 50 anys i que són dos clàssics de llibre musicades pel gran John Williams. Primera, Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, amb aquella memorable escena del diàleg a través de la música entre extraterrestres i humans. I segona, La guerra de les galàxies, que també arriba a la 50a, la tercera pel·lícula de George Lucas, de la qual en sortiren un grapat de personatges icònics, humans i mecànics, i que va marcar tota una generació. La generació dels qui sempre podran dir que per ells aquesta fou, ha estat i serà la primera de la saga, i no l'episodi 4, com ha quedat posicionada dins de les 9 pel·lícules que ha tingut tota aquesta nissaga. Però tot això serà l'any que ve. Mentrestant, desembarca avui al festival Danny DeVito per rebre el Gran Premi Honorífic i amb totes les entrades venudes per veure la seva Matilda. Avui que els mitjans de comunicació podran visitar l'estació depuradora d'aigua tan comentada, dic depuradora i ha de ser regeneradora d'aigua, tan comentada durant els anys de la sequera i que ja és una realitat gràcies als fons europeus Next Generation. L'equipament recull l'aigua de la depuradora de la recta de la Mata i li aplica un tractament que la converteix en apta per netejar carrers i regar l'arbrat públic. Una altra, per tant, bona notícia per començar el dia.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I ara ve la dolenta, que pot ser pitjor. Ho llegim del Caso. Ahir dimecres, 14 d'octubre a la tarda, un pescador que navegava per la costa de Sitges, a la platja de les Botigues, a l'alçada de Port Ginesta, que fa frontera amb Castelldefels, diu textualment El Caso, va localitzar un cos surant a l'aigua. El cadàver ha aparegut en un estat avançat de descomposició. No obstant això, segons les primeres informacions a les quals ha tingut accés El Caso, és un cos no adult, per la qual cosa, i els dèiem que la mala notícia pot ser pitjor, per la qual cosa tot sembla indicar que la recerca del Rami, el menor de 12 anys que el passat 4 d'octubre va desaparèixer a Granollers durant el temporal, ha acabat de manera tràgica. Així ho diu El cas. Està pendent de confirmar, per tant, si el cos que s'ha trobat és el cos d'aquest nen, dissortadament desaparegut arran del temporal del passat dia 4. El pescador, diu la mateixa informació, va alertar ràpidament al telèfon d'emergència 112 que va activar l'embarcació de la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra, que s'hi va desplaçar des del port de Vilanova i la Geltrú i va fer l'extracció del cadàver. Els agents van confirmar que es tractava del cadàver d'un menor i van comunicar aquesta informació a la unitat d'investigació de la comissaria de Granollers, que des de feia 10 dies que treballava en la desaparició del Rami, aquest jove amb autisme que durant el temporal espantat va marxar de casa seva. Segons ha pogut saber El Caso, la policia catalana ja s'ha posat en contacte amb la família del nen, tot i que serà la necroressenya, que està prevista que es facin les properes hores o dia, la que acabi de confirmar la identitat del cos. És així, això. Dues bones notícies, una de ben dolenta, en un dia que s'ha fet clar a les 7:36 i el sol ha sortit a les 8:04, el sol es pondrà a les 7:12 i es farà fosc a les 7:39. El dia s'escurçarà 2:39, tindrem 11:07 de llum solar i 12:52 de foscor. Què tenim per avui? En uns instants, un extracte del que va ser la presentació de la 19a edició de la Festa de la Poesia. En Joan Duran, la Cília Sánchez Mústic i també els qui col·laboraran en aquesta edició de la Festa de la Poesia, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de novembre. En uns moments recuperem part de l'àudio de la presentació ahir a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Amb Carles Calvo, òbviament, farem balanç del festival després d'haver repassat els diaris del dia i tota la informació de la primera hora, i tancarem la roda de portaveus, la penúltima roda de portaveus. Ens en quedarà una que arribarà probablement després de Carnaval, perquè ja ho saben l'any que ve, que llavors hi ha la precampanya electoral i determinades entrevistes ja no es poden fer, i tot allò que passa, doncs l'any que ve, la darrera roda de portaveus, i Alberto Oliver Rodés, el portaveu d'Esquerra Republicana, serà el darrer en intervenir a la roda de portaveus. El regidor d'Hisenda, Contractació, Promoció Econòmica, Comerç, Contractació i Cultura estarà amb nosaltres. I a la tercera hora de programa, aquests dies en què s'ha parlat del sistema d'intel·ligència turística, de les noves eines de promoció turística, què és això del sistema d'intel·ligència turística? Bé, doncs en Joan Totosaus conversarà amb la CAP, en aquest cas de la Regidoria de Turisme, la Mar Carrasco, i ens explicarà la Mar tot allò d'una manera clara i entenedora sobre un sistema d'intel·ligència turística. Com funciona, com gestionen les dades, en definitiva, què se'n pot treure i, sobretot, quines estratègies es poden posar en pràctica a partir de les dades d'un sistema d'intel·ligència turística i les noves eines de promoció de la Regidoria de Turisme, òbviament, per promocionar el municipi. Amb Marc Carrasco arribarem a les 12 del migdia. A l'agenda d'avui, bé, l'agenda d'avui que ve capitalitzada per l'ofrena floral al president Lluís Companys, executat tal dia com avui, del 1940, l'homenatge de Sitges a la memòria i figura del president Lluís Companys i Jové tindrà lloc avui dijous a les 6 de la tarda, la tradicional ofrena floral davant del monòlit que té dedicat a la seva memòria al parc de Facund Bacardí. Servirà un any més per recordar l'únic president de Catalunya que va ser afusellat pel règim franquista. L'acte ho presidirà, com cada any, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i després tots aquells regidors i regidores de la Corporació Municipal i, òbviament, els representants de les formacions polítiques de l'Ajuntament de Sitges que s'hi vulguin afegir, entitats, associacions i públic en general. Això serà avui a partir de les 6 de la tarda, a partir de les 6 ha anat, diguem-ne, avançant-se amb l'hora aquest acte d'homenatge, perquè nosaltres recordem alguns anys en què era a les 7, quarts de 8, ben bé fins i tot, o sigui que a les 6 de la tarda es farà l'homenatge al president Companys, avui dijous 15 d'octubre, al monòlit en el jardí, en el parc de Facund Bacardí. Hi ha més coses per avui. A 4:45 de la tarda, i dins del marc del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a l'Espai Jove s'organitza un taller de stop motion, que és aquella tècnica d'animació a la qual fotograma a fotograma es va filmant el moviment d'un objecte i, per tant, es va creant l'animació pas per pas. Bé, doncs, aquest taller de stop motion per a nois i noies de primer d'ESO fins a 17 anys. A l'Espai Jove cal inscripció prèvia, només cal anar a l'Espai Jove o a la pàgina web de l'Ajuntament i allà hi trobareu l'enllaç. Avui, que a les 6 de la tarda, s'inicia el Club de Lectura Santiago Rusiñol, que té com a cicerone Andreu Bosch. Un any més, el Club de Lectura Santiago Rusiñol fins al mes d'abril de l'any que ve. A partir de les 6 de la tarda, al Saló de Vaixells de Maricel, Fulls de la Vida. Aquest és el text de Santiago Rusiñol amb el qual s'encetarà el Club de Lectura d'aquesta temporada. Andreu Bosch, acompanyat de l'actor Àlex Casanovas. Aquesta tarda, a partir de les 6, al Saló de Vaixells del Palau Maricel. I a partir de 7:15 de la tarda, la Biblioteca Santiago Rusiñol es presenta el llibre Emocionalmente Divergente, de José Manuel Vara. Aquesta tarda, a partir de 7:15, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Vinga, un repàs en ràpid a les activitats d'agenda del cap de setmana, sabent a veure si hi ha una miqueta de sort, perquè la pluja el dissabte pot venir tarda, vespre, matinada, i per tant es pot salvar, dit d'aquesta manera, i a veure si és així, i a veure si hi ha sort, el més que fest del més que surf. Però anem per parts. Demà divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda hi podien escoltar a Ramon Mirabet. Bé, doncs demà a les 7 de la tarda al Saló Teatre del Retiro, conferència a càrrec del doctor Andreu Gavarrós, neurocirurgià, músic i impulsor del projecte de la Sinfonia dels Herois. Conferència que enregistrarem i en algun moment de la setmana que ve la podran escoltar i també la tindran disponible al nostre web. Un reconeixement a l'esforç de superació dels pacients intervinguts d'un tumor cerebral. Demà divendres a les 7 al Saló Teatre del Retiro. Demà divendres a la cantina del Retiro a 9:15. Sergi Ramírez, música d'ara i sempre. Divendres 16 d'octubre a 9:15. Sergi Ramírez a la cantina del Retiro, èxit assegurat, com sempre en els concerts d'en Sergi. Dissabte 17 d'octubre, el Més que Fest del Més que Surf, el Festival Solidari, que organitza aquesta associació que compleix ja 10 anys i que l'organitza l'Olacamp Sitges Garrofer. El dissabte dia 17, amb Macacos, Somorrostro, Ramon Mirabet, Senyor Fong, Mariona, Franco Bau, Joan Teni, la Bruna Celeste, Júlia Millet, Dufí Sobirana, amb tot un seguit d'activitats des de primera hora del matí. A 8:45 ja hi ha les inscripcions pel pàdel, ioga d'adults, entrenament funcional, taller de skate, inici dels concerts, dinar popular, contacontes, tallers de pintacares, bombolles, en fi, festa gran durant tot el dia i a les 8 sopar popular. La piscina del càmping oberta amb tobogans, Més que Fest, de Més que Surf, aquest dissabte dia 17, Festival Solidari. A veure si el temps acompanya i, per descomptat, es pot ja definitivament celebrar aquest festival que ja es va ajornar al cap de setmana de la pluja, al cap de setmana de les tempestes. Això serà el dissabte a partir de primera hora. El dissabte al migdia, n'hem parlat aquesta setmana amb en Ricard Conesa, també poden recuperar la conversa al nostre web, es presentarà La ciutat que recorda. Aquest estudi, aquesta investigació en format llibre, que va ser la tesi doctoral d'en Ricard. Aquest dissabte 17 d'octubre, en companyia del professor d'Història Contemporània Manel Risques i la catedràtica d'Història Contemporània Conxita Mir. Saben que aquest llibre parla sobretot de les memòries de guerra i dictadura en l'espai públic de Barcelona i sobretot del fet social, és a dir, fins a quin punt ha estat la ciutadania, les associacions, les que han maldat perquè la memòria històrica, o allò que en diem avui, la memòria històrica, perquè no sempre s'havia dit així, es mantinguin als espais públics de Barcelona. La ciutat que recorda, de Ricard Conesa, es presentarà aquest dissabte 17 d'octubre a les 12 del migdia. Hi ha una altra presentació de llibre el dissabte 17 d'octubre a la sala Gabriel Pallarès del Retiro a partir de 6:45, el llibre Viatge cap a l'essència, de Maria José Fernández. Això serà el dissabte 17 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda a la sala Gabriel Pallarès del Retiro. Vinga, anem pel festival, perquè el festival ha trencat el seu sostre de vidre. Quin era el sostre? Doncs poder superar el 1 milió d'euros en vendre d'entrades, que això són moltes entrades. Bé, doncs ahir, en el dinar que es fa habitualment amb els mitjans de comunicació, Àngel Sala va precisament anunciar això, que el festival havia superat el 1 milió de recaptació quan encara queden dies de festival, perquè el festival, saben tots vostès, acaba dissabte o diumenge a les maratons, tot plegat. Bé, doncs, ho llegim d'Europa Press. El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha crescut un 6% en volum d'entrades venudes i ja supera 1 milió d'euros en recaptació. Àngel Sala i la responsable de la Fundació, Mònica Garcia, han dit que, considerant que queden 4 dies, s'ha trencat el sostre. Hem crescut un 6%, hem superat 1 milió de recaptació quan encara queden dies. Acabarem sobre el 7-8% d'augment de recaptació respecte a l'any anterior. I això apuntem, i això tenint en compte que el Retiro continua tancat pel festival. O sigui que l'any que ve, si Déu vol, quan el Retiro pugui tornar a obrir, bé, doncs hem d'esperar, no seria fora assenyat esperar que la recaptació encara sigui més alta. Mònica Garcia va assenyalar que el creixement del 6% es registra en el volum d'entrades, però que la recaptació se situa a l'entorn del 10% d'augment, perquè el públic cada vegada compra més els packs. Sembla també que s'està molt satisfet de la reacció del públic, sobretot per la bona resposta a la programació de la mitjanit i a la programació dels clàssics del festival. Sembla que les projeccions de mitjanit, vaja, que hi ha molta gent, que la nit, això del cinema de terror, ja no deuen pensar en tornar en tren. Però en qualsevol cas, sembla que les sessions de la mitjanit han anat molt bé. Aleshores, de cara a l'any que ve, el festival picarà l'ullet a Star Wars, a la Guerra de les Galàxies, de George Lucas, la tercera pel·lícula en la història cinematogràfica de George Lucas, que va tenir una feinada de trobar finançament, bé, tot allò que passa amb les grans pel·lícules, i per molt, segurament, els que travessin els 60, aquesta és la primera. i serà sempre la primera, perquè és la primera que vam veure i és la primera que ens va impressionar i és la primera de Han Solo, de la princesa Leia, de Chewbacca, de tots els grans personatges de R2-D2, de C3PO, tots. I Constantino Romero, amb la veu del lado oscuro i tot plegat. Bé, doncs, aquesta és ara la quarta de la saga. Perquè hi ha tres prequeles i tres seqüeles. La quarta, la cinquena i la sisena són les tres primeres que vàrem veure. Star Wars, la segona era... És que ara m'ha vingut la tercera al cap, El retorno del Jedi. La segona és... Ai, Déu meu, la segona de Star Wars. El Imperio Contraataca. Ja està. Star Wars, El Imperio Contraataca i El retorno del Jedi. Aquestes varen ser les tres primeres que varen veure. Aquestes són ara la quarta, la cinquena i la sisena de la saga de nou pel·lícules. Per tant, hi ha tres prequeles i tres seqüeles de les tres pel·lícules originals. Bé, doncs el festival picarà l'ullet a Star Wars, a la primera, la de l'any 1977, i també, poca broma aquí, Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, que també compleix l'any que ve 50 anys. Dues grans pel·lícules musicades per John Williams. Per tant, això ja seria l'acabossi, que és com algú ja ens apuntava aquest matí, si es presentés una mena de concert o alguna cosa dedicat a les bandes sonores de John Williams, i ja no dic que sí, vaja, que si aterrés a Sitges Steven Spielberg, que això ja seria per plegar veles i durant uns quants anys. Bé, en qualsevol cas, de cara a l'any que ve, Encuentros en la tercera fase, Star Wars, i també, dins de les pel·lícules que commemoren el 50è aniversari, Suspiria, de Dario Argento, que l'any que ve també fa 50 anys. O sigui que no només el festival ha superat el milió d'euros de recaptació, sinó que de cara a l'any que ve, amb aquests incentius, està clar que amb aquests incentius, el festival és molt probable que torni a superar la recaptació d'aquest 2026. El festival entra en la recta final. Avui Dani De Vito serà protagonista, ell que rebrà el gran premi honorífic, i després amb en Carles Calvo comentem més coses del que es va veure ahir i del que ens espera per avui. Recorden que fa dies que els comentem això del referèndum de les botigues. Bé, doncs, l'Eix Diari ha obert el que molt sovint fa aquest digital, que és un sondeig entre els seus lectors i lectores, a veure què en pensen. Repetim, lectors i lectores de l'Eix Diari. Creus que les botigues de Sitges haurien de passar a formar part de Castelldefels? Bé, doncs, la majoria diu que sí, que seria més pràctic. La minoria diu que no, i una gran majoria també diu que el que decideixin els veïns és el que s'ha de fer. Repetim, això és el que comenten els lectors d'Eix Diari. L'enquesta es va obrir ahir, en sembla que hi ha gairebé 200 persones que han contestat. Per tant, el percentatge majoritari és, per un costat, els que creuen que sí, que les botigues hauria de ser de Castelldefels, i els que creuen que són els veïns els que han de decidir d'on volen que siguin les botigues. I un percentatge més minoritari, els que creuen que no, que les botigues de Sitges ha de continuar dins el terme municipal de Sitges i sota el paraigües de l'administració sitgetana. Veure què passa, però repetim, si volen votar, eixdiari.cat, i allà hi deixen la seva. I la Festa de la Poesia es presenta amb un cartell on hi ha un porter electrònic. Allò que en diuen els castellans un telefonillo. I en el telefonillo hi ha 6 pisos, o si volen, 2 baixos, 2 primers i 2 segons. En els baixos, Adrià Targa i Aurelia Lassac. En els primers, Isabel García Canet i Gemma Casamajor. I en els segons, Mireia Calafell i Amat Baró. Precisament la presentació de la Festa de la Poesia va comptar, per dir-ho d'alguna manera, amb la salutació a través del porter electrònic dels poetes que seran a Sitges els dies 7 i 8 de novembre del 2026. Ahir es va presentar la 19a edició de la Festa de la Poesia, que se celebrarà aquest cap de setmana i que inclourà propostes artístiques i musicals i una gran constel·lació poètica amb el recital de poetes convidats, la captura d'ànimes i el concert personalitzat. El gran acte central d'enguany és la gran constel·lació poètica que tindrà lloc el dissabte a 6:45 de la tarda al Retiro. Es tracta d'un espectacle que reuneix la captura d'ànimes de la tija, el recital dels 6 poetes i el concert personalitzat en què la cantant Ju i els músics Arnau Bordó i Ricard Puigdomènec interpretaran les cançons preferides dels homenatjats. Els codirectors de la festa, Celia Sánchez Mústic i Joan Duran Ferrer, que van liderar-la ja fa, idear-la i liderar-la ja fa 19 anys, expliquen que la imatge de l'edició actual és això, un interfono, amb els noms dels poetes convidats. El regidor de Cultura, Obert Oliver Rodés, afirma que la Festa de la Poesia apropa l'art poètic a la ciutadania i reivindica la poesia com una expressió cultural viva. Tot plegat començarà el dissabte 7 de novembre, a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'estació amb la rebuda dels poetes, la cercavila amb els balcons, tot allò que vostès ja saben. També se saludaran en aquesta cercavila figures il·lustres com les de la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf, de la qual també en parlarem en el futur perquè hi ha un acte previst a les Jornades Solidàries amb la presència de Rosa Maria Calaf, una de les grans del periodisme, el meteoròleg Gori Massip, el cantautor Ramon Miravet i el jove actor Jan Serra. Durant aquest recorregut s'inauguraran els 6 carrers del poble que durant el cap de setmana duran amb orgull el nom dels poetes convidats. Tot això serà dissabte. Ho anirem comentant, òbviament, però la presentació d'ahir, que t'inici de la presentació amb les veus de l'Interfon, en Joan Duran i la Cèlia Sánchez Mòstic.
2: El nostre cartell el vam presentar a les xarxes socials fa uns dies, però aquí el tenim imprès, el teniu projectat, i és un cartell que no només és un cartell gràfic, sinó que és un cartell que també se sent, s'escolta, i podrem sentir-hi les veus dels 6 poetes convidats que estan a punt d'arribar i que ja truquen a casa nostra. I res, és una cosa molt breu que ens fa molta gràcia i que ara us ho posarem.
3: Ei, que ja va ser.
4: Baixeu, fins ara.
5: Sou vosaltres? Ei, ja baixo.
6: Ah, ja vinc, ja vinc.
7: Un minut i surto.
8: Ja marxem? Som-hi.
2: Bé, a la Festa de la Poesia se celebra gràcies al suport de l'Ajuntament de Sitges, de la Institució de les Lletres Catalanes i, per tant, de la Generalitat de Catalunya, dels Museus de Sitges, del Retiro de Sitges i, com veureu després, amb un seguit de col·laboradors que us ensenyarem al final, i se celebrarà aquest any en 2 dies, el dia 7 i el dia 8 de novembre. I els nostres poetes convidats són els que heu sentit ja la veu fa uns segons, són la Mat Baró, la Mireia Calafell, la Gemma Casamajor, la Isabel García Canet, que ens ve del País Valencià, l'Aurèlia Lassac, que ens ve de la Catalunya Nord, d'Occitània, i l'Adrià Targa, que ens ve d'aquí, de Catalunya, concretament de Tarragona. I ara us ensenyarem que aquest any la Festa de la Poesia torna a ser una festa d'un cap de setmana, una festa que ocuparà 2 dies. Hem fet alguns ajustos en el que és el programa, l'estructuració del programa. Començarem el dissabte, dia 7, a les 12 del migdia, amb la rebuda dels poetes. Després, a les 6:30 de la tarda, farem l'acte central, que és aquesta gran constel·lació poètica que us explicarem. I l'endemà farem 3 activitats, una a la Fundació Estanfi, a les 11 del matí, l'altra a 1:45 aquí, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, i després farem el tradicional dinar dels poetes, el Retiro, que serà la cloenda de la festa d'aquest any. I ara us presentem els poetes convidats.
9: Bé, doncs els poetes convidats, sempre mirem que bé que siguin poetes, que, a banda de que n'hi hagi algun que vingui del País Valencià o que hi hagi una diversitat una mica en tots els sentits. Però també en el sentit de la poesia, que no sigui allò que a vegades passa, no? Que sempre els mateixos poetes van als mateixos llocs i que sempre es fan les capelletes aquelles de... Doncs mirem que hi hagi una diversitat de veus, que siguin fins i tot, a vegades, alguns ni es coneixen entre ells, i això ens agrada perquè això és la llibertat, diguem. Amat Baró, aquest potser és el més desconegut per tots, tot i que té molta carretera al darrere, però és un poeta que hem descobert, i com que l'hem descobert, doncs el reivindiquem. Va créixer molt entre la música, el seu pare és músic, llavors es dedicaven molt a fer cançons, a recitar coses populars pels pobles, per teatres de diverses ciutats, però tots d'una manera molt, molt lliure i, a dir-hi, molt, molt popular. I al mateix temps és un poeta molt culte, però que ha optat més per aquest vessant de cançons populars, etc. I a més, bueno, és molt simpàtic, de fet tots som simpàtics, perquè va arribar un moment de la festa que ja vam dir simpàtics, tots. Tots, que ja tenim prou problemes, tots simpàtics i bona gent. La Mireia Calafell potser és a l'inrevés, potser és la més coneguda, perquè, tot i que no és molt gran, però porta molts, molts anys d'activitat poètica. No molts llibres, però els seus llibres han arrasat, o sigui, els seus llibres han tingut els premis més importants de la literatura catalana, incloent el darrer, el Carles Riba, que és el premi més important de la literatura catalana, i a més ella ha fet també moltes incursions en el món de l'espectacle, també amb músics, de fet treballa en projectes artístics, i en fi, i aquesta va venir... Sí, doncs ja me n'he recordat. Aquesta va venir com a poeta jove, que sabeu que sempre hi ha un acte on convidem poetes joves que potser han publicat un llibre o no, però que dediquen els seus poemes als poetes convidats. I ella va venir, crec que va ser el segon any de la Festa de la Poesia, o sigui, ja fa 17 anys. I ara l'hem rescatada, perquè clar, la seva trajectòria, doncs... El qual vol dir que quan nosaltres apostem per un poeta jove és que allò s'ho val, eh? I em sembla que n'hi ha una altra també de rescatat. Bueno, no sé, aquesta no. Aquesta és la Gemma Casamajor, potser és la més veterana de tots, i és una poeta que la crítica la valora moltíssim, i nosaltres també. I és una poeta que va néixer en un poblet de Lleida de 700 habitants, i aleshores, clar, la seva poesia doncs és molt, molt de la terra, i molt, però al mateix temps molt psicològica també, i molt tot lligat amb les relacions personals, amb l'amor, però amb aquest aire doncs bucòlic, per dir-ho d'alguna manera, i bé, és una poeta encantadora. La Isabel García Canet, és que tots són guapos a més aquest any, tots són així com... La Isabel García Canet és la que ens ve de València. Ella va néixer a Pego i ens vindrà de València, i ens consta que ja fa temps que tenia moltes ganes de venir a la Festa de la Poesia. No ens ho deia, però ho sabíem. I finalment ha caigut perquè és molt bona poeta, també té una trajectòria molt, molt sòlida, té diversos llibres de poemes, ha guanyat també premis importantíssims. I bé, i aquesta és la representant del País Valencià. L'Aurelia Lasaque, aquesta és una... Sempre convidem, sabeu, doncs, un poeta en una altra llengua, que pot ser castellano, o pot ser àrab, o pot ser el que sigui, o anglesa. En aquest cas, ens agrada molt comptar amb la llengua occitana. Perquè, bé, doncs, perquè també és una llengua que té unes certes paral·lelismes, no? amb el català, perquè és minoritzada, perquè és... I aquesta noia, que de fet l'occità no és la seva llengua materna, però és el francès, ella va néixer a França, a París, però la seva llengua literària és l'occità, per sobre de tot. O sigui, escriu en francès i occità, i va reconèixer com es va enamorar de l'occità. Però a més és una noia que també reivindica el català i també està molt amb nosaltres, i de fet té un llibre traduït al català. O sigui que també escoltarem els poemes en les dues versions. O sigui que és una enamorada de les llengües. I això a nosaltres doncs, ens sedueix, perquè la poesia i la llengua, doncs, en fi, estan fusionades. No? L'Adrià Targa, aquest ens ve de Tarragona, és un poeta molt, molt peculiar, és un gran hel·lenista, té una poesia molt contundent i amb poemes a vegades, i també amb els premis, bueno, va guanyar de fet els Jocs Florals de Barcelona, que és junt amb el Carles Riba, és el premi més important de la literatura catalana. I és una poesia doncs, molt, molt, molt sucosa i molt contundent i molt culta, però molt, bueno, que ens fa molt feliços també que hagi acceptat, i amb il·lusió.
7: I aquest també va venir.
9: Exacte, i aquest és un altre rescatat. Aquest també va venir als principis de la festa. Va venir amb el Gonzalo Hermo, oi que sí? Ostres, mira, ara... Bueno, ja no m'he de preocupar de la memòria. Si m'he recordat d'això... I sí, sí, l'hem rescatat. Sempre que rescatem han de passar, doncs, això, 15 anys, o ha de passar temps.
1: Tenen al nostre web tota la presentació sencera de la 19a edició de la Festa de la Poesia. Tornem a recordar, cap de setmana del 7 i el 8 de novembre, dissabte dia 7, la rebuda dels poetes, la Cercavila, la gran constel·lació poètica, i el diumenge dia 8, en Mirall, artistes, músics i poesia, joc d'afinitats, joves poetes, música i infants, i el tradicional dinar dels poetes, tot plegat fonamentalment al Retiro, però també amb activitats a la Fundació Stanfli i a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I una més, abans no anem a petar les efemèrides, noves sessions informatives telemàtiques per explicar a comerciants i restauradors la normativa de consum. El teixit comercial i de restauració tenen una nova oportunitat de formar-se sobre la normativa de consum a través de sessions que organitza la Diputació de Barcelona i a les quals l'Ajuntament dona suport. Primera qüestió, important, són telemàtiques, és a dir, que no s'han de desplaçar vostès en lloc. Hi ha dues sessions disponibles, dos temes, en referim, un titulat l'atenció al client, tot el que cal saber per a la teva botiga, i un altre, l'atenció al client en establiments de restauració. Les sessions tenen una durada de 30 minuts, o sigui que no pateixin, que no els tindran clavats a la pantalla de l'ordinador molta estona. Hi ha diferents dates disponibles per aquells comerços, restaurants que hi tinguin interès. Les persones interessades només cal vagin al web de l'Ajuntament i aleshores s'hi poden inscriure a través d'un enllaç que hi ha disponible. Per aquesta primera temàtica, l'atenció al client, tot el que cal saber per a la teva botiga, les sessions seran el 21 d'octubre a les 5 de la tarda, és la mateixa sessió, però horaris diferents. El 30 d'octubre a les 3 de la tarda, el 2 de novembre a les 5 i el 18 de novembre a les 3. I pel segon àmbit, l'atenció al client en establiments de restauració, les dates disponibles són el 19 d'octubre a les 3, el 28 d'octubre a les 3, el 4 de novembre a les 5 i el 16 de novembre a les 5. Repetim, sessions telemàtiques, si vostès s'inscriuen, rebran un enllaç al seu correu electrònic per assistir a aquesta sessió informativa telemàtica de la nova normativa de consum. L'Ajuntament, per tant, facilita aquestes sessions telemàtiques a les empreses de restauració, als establiments comercials, qui tinguin interès. Només cal que vagin, repetim, al web de l'Ajuntament, www.sitges.cat, cerquin aquesta informació i allà hi trobaran l'enllaç per poder ja inscriure's a les sessions.

15 d'octubre del 1649, després de dos dies de setge per terra i per mar, les tropes castellanes de Juan de Garay, secretari i general de Felip IV, envaïen Sitges i saquejaven la vila. L'endemà van marxar a Vilafranca del Penedès, deixant una guarnició de 1.300 infants i 300 cavalls. Un 15 d'octubre del 1923 es constituïa el Sindicat d'Iniciatives per a Millores Urbanes. I un 15 d'octubre del 1982 moria el poeta i periodista Salvador Soler i Forment, fill predilecte de Sitges. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un grup, gairebé diríem que és un grup d'una cançó. Però aquesta cançó s'ha fet tan extraordinàriament popular que sona també en camps de futbol, a celebracions diverses. Hi ha dues versions. La versió en l'idioma original, en italià, i la versió en castellà, que també va ser un èxit de vendes total. Ells van néixer com a grup a Gènova l'any 1967, Angela Brambati, Angelo Soggiu, Franco Gatti i Marina Occhiena. Ells són Ricchi e Poveri. Número 1 les llistes de Los 40 al 1982 serà Porque te amo.

Número 1 a Itàlia, número 1 a Europa. 19 discos d'estudi van enregistrar Ricky a Poveri, però segurament de tot allò que van enregistrar, el Será porque te amo és la cançó de referència que encara perdura en el temps, com els dèiem, en moltes celebracions. Tal dia com avui de l'any 1917, Margareta Gertrude Zele, nascuda als Països Baixos, ballarina, que ballava gairebé nua, va ser executada tal dia com avui. Qui era aquesta ballarina? Doncs va passar a la història amb el nom de Mata Hari i va ser executada al bosc de Vincennes, acusada de passar informació a Alemanya. Tal dia com avui de l'any 1917. Tal dia com avui de l'any 1990, Mikhail Gorbachev rebia el Premi Nobel de la Pau. Ara ens serviria un Gorbachev a la nostra vida, tal com estan les coses. Tal dia com avui de l'any 1990. Tal dia com avui de l'any 1900 s'inaugurava una de les tres millors sales de concerts del món a la seva època, el Boston Symphony Hall, tal dia com avui del 1900. Tal dia com avui de l'any 1946 se suïcidava la nit abans de ser, vaja, en definitiva, de ser sentenciat pels judicis de Nuremberg, Hermann Göring, tal dia com avui del 1946. Tal dia com avui del 1582 s'implantava el calendari gregorià. La reforma del calendari julià establert per Juli César al 45 abans de Crist, arran del desfasament entre el temps astronòmic i el calendari, el papa Gregori XIII va ser qui va implantar el calendari gregorià. I del 4 d'octubre es passà així en un pim-pam al 15 d'octubre, 1582. Tal dia com avui, ho dèiem al principi de programa, l'afusellament, l'execució del president Companys. I tal dia com avui de l'any 1963 s'inaugurava una de les sales de concerts també

Estem parlant d'una cançó de fa exactament 60 anys. I per tenir 60 anys, aquest soul de la Motown aguanta com sempre, com aguanta la majoria de cançons de la Motown, els Four Tops. Quartet nord-americà actiu des de l'any 1954 i que després ha tingut també diferents declinacions a partir del quartet original. Però, sens dubte, la seva cançó més popular, la seva cançó més coneguda, és aquesta, 1966, número 1 als Estats Units, aquest Reach Out, I'll Be There.

0: I amb els Four Tops tanquem les nostres efemèrides d'avui. Tereses, que passeu un bon dia. Santa Teresa de Jesús avui, també Sant Antíoc, Sant Sever, Santa Fortunata i Santa Magdalena. El cineasta Marcel Barrena, 45 anys, celebra avui. El cantant Sebastián Yatra en fa 32. L'exduquessa de York, Sarah Ferguson, 67 anys, celebra avui. L'actor Dominic West en fa 57. I el príncep hereu, Christian de Dinamarca, 21 anys, celebra avui. Avui, demà, encara bon temps. El dissabte és quan es comença a esgarrar la cosa i les temperatures baixaran els primers dies de la setmana que ve i després es tornaran a recuperar. I és que ara estem amb unes temperatures anormalment altes també per l'època de l'any, però la setmana que ve començarà amb temperatures més baixes. Estem ara a 21 graus. Si poguéssim allò signar tot l'any una temperatura, doncs probablement signaríem una temperatura amb un dia d'aquests tan bonics com fa avui. 78% d'humitat, 21 graus de temperatura, dia de sol, dia de bon temps, avui, demà també, i al cap de setmana, els meteoròlegs d'internet, que n'hi ha un munt, però n'hi ha un munt, assenyalen moltes coses a la vegada. Està molt de moda ara penjar mapes una setmana abans i començar a anunciar, diguem-ne, petits drames o grans drames, i després s'acaben les publicacions dient: ho anirem seguint. Bé, aleshores, allò que pot ser bo dilluns, el dimecres ja queda esveït, el dijous pot tornar a ser una amenaça i el divendres pot tornar a esveir-se. Les últimes informacions dels meteoròlegs, així en general, diuen que serà un cap de setmana lleig, que serà un cap de setmana de pluja, però que molt probablement, abans deien que tot el dissabte seria de pluja, ara sembla que serà més cap al vespre i que bona part del dissabte, almenys a la costa, el podrem salvar. Menys això és el que es diu hores d'ara. A veure què passa demà, perquè en algun moment o altre s'haurà de definir una miqueta tot plegat. La previsió, com sempre, com cada dia ara, des de la xarxa.
1: Bon dia, una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer. Podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i de

0: Hem posat una mica de gas aquest Sweet Caroline de Neil Diamond.
1: És Neil Diamond?
0: Sí. Sí, sí. Però...
1: Ah, va, sí, sí, però...
0: Clar, ja m'has entès,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, correcte.
0: Del Neil Diamond original.
1: Amb aquesta versió de ximpum, ximpum.
0: Que t'enlluernes? Sí. Sí. Que baixem.
1: Baixem les persianes.
0: Tot bé. Bueno, si vostès a casa seva són dels que tenien... la vaixella de Duralex, ha estat a punt de fer fallida Duralex tot plegat, eh? Però un empresari francès l'ha rescatada, i com que va haver un moment que Duralex era ja una cosa que ja no valia per res i es llançava, ara resulta que amb tot això de vintage i tot això, les vaixelles ambre i verda, perquè hi ha qui la comprava ambre i hi ha qui la comprava verda, tornen a estar de moda. I Duralex torna a estar de moda. L'empresari francès Cédric Meston ha aconseguit l'aval de la justícia del seu país per salvar el negoci i, de retruc, bona part dels llocs de feina que estaven en perill. Per tant, Duralex era més o menys com el Chartres, que hi havia el groc i que hi havia el verd, bé, doncs, en el Duralex, o com el vermut, que hi havia el blanc i hi havia el Duralex, la vaixella. Potser algú del 15, escolta, encara té Duralex a casa seva, els vasos de Duralex.
1: I ara hi ha allò altre, com es diu aquella beguda?
0: Ai, mare de Déu.
1: Sí, allò vermell.
0: Sí, ja ho sé què em vols dir, ja. Digue-la tu.
1: Sí, que no em ve el cap,
0: ara. Digue-la tu, que és la que pren tothom, ara, aquestes
1: sí, sí,
0: copes
1: sí, sí,
0: amb el d'allò.
1: Que està de moda.
0: Va,
1: ai.
0: Digue-la tu.
1: No em surt.
0: Jo no la diré.
1: L'Aperol, no?
0: L'Aperol.
1: Ara.
0: Molt bé. L'Aperol.
2: L'Aperol Spritz.
1: No em surt. Llavors...
0: L'Aperol Spritz.
2: Bueno, L'Aperol és el nom de la beguda i l'Spritz és el combinat.
0: Llavors...
2: Perquè l'Aperol sol...
0: Que
2: bueno,
0: és frisante.
2: Que és... L'Aperol sol és gasolina.
1: Gasolina pura, no, tio?
2: Es veu que és dolent.
0: Però està de moda.
1: Molt bé.
0: L'Aperol. Bueno... les vaixelles de Duralex. Segona, potser hauran vist les imatges, potser no, però són unes imatges que val la pena veure, perquè és espantosa la quantitat d'aigua que baixa per les catarates d'Iguazú. Però espantosa. Unes imatges veritablement sensacionals, amb un cabdal de més de 12 milions de litres d'aigua per segon. És a dir, 12.000 metres cúbics. Un horror. Un horror, però espectacular. No es pot ni passar per aquesta mena de passarel·la que hi ha, és a dir, que els turistes s'ho miren des de la llera, perquè allà algú hi posa el dit i se l'endú vés a saber on. Però una aiguarada de por. També ha transcendit molt aquests dies, però val la pena ficar-hi el matís. Ha transcendit que els testimonis de Jehovà ja permeten les transfusions de sang. Però atenció, perquè és i no és així. Els testimonis de Jehovà permetran donar i rebre transfusions parcials de sang. Què vol dir això? Ho hem anat a mirar una miqueta, eh? Perquè quan s'anomena sang total, o la sang sencera o completa, vol dir... la sang tal com s'extreu del nostre cos. Allò que acaba a la bossa, doncs això és una sang completa. Això encara continuarà prohibit en els testimonis de Jehovà. El que permet ara la doctrina és permetre rebre o donar glòbuls vermells, glòbuls blancs, plasma o plaquetes, però per separat. És a dir, una transfusió de sang tal com l'entenem nosaltres... així la sang, no. Però transfusions, diguem-ne allò, parcials d'elements de la sang, això sí que es permetrà fer. Ha estat un canvi, diguem-ne, d'aquests doctrinal, vostès a casa seva deuen pensar com nosaltres, que és el que passa en aquestes coses, eh? I sembla que aquesta prohibició no era una prohibició massa enrere en el temps, sembla que va ser post-Segona Guerra Mundial. Aquesta prohibició dels testimonis de Jehovà, és a dir, que tampoc no és tan antiga en el temps. Però sí que és cert que ben aviat apareixerà algú i dirà, escolti'm, i aquest familiar meu que... i ja hi som, i tindrem, diguem-ne, probablement més d'un problema judicial als testimonis de Jehovà per no haver permès en el passat el que ara es pot permetre. Però repetim, una transfusió de sang com s'entén, és a dir, la sang allò sencera, no. Està cridant molt l'atenció també i sembla que hi haurà una estratègia. No ens ho pensàvem, bé, no ens ho pensàvem. Qui es pensi que això de conduir en moto és relativament fàcil, bé, doncs sí, però no. La moto copa, diu La Vanguardia avui, el 54% de les morts en sinistres dels darrers 15 anys. Els motoristes només realitzen el 6% del total de desplaçaments diaris a Barcelona. Però, com els dèiem, la moto, sembla que els accidents de moto són ara per ara una de les preocupacions més grans pel que fa referència al trànsit. I en el cas de Barcelona, també molt, diu La Vanguardia, que des de l'any 2012 a Barcelona han mort 299 persones en un accident i 166 d'aquestes 299 anaven amb moto a Barcelona. I després tindríem...
1: Sempre es diu que la carcassa de la moto és el...
0: És un mateix.
1: És un mateix.
0: I existeixen ara motos més a l'abast, motos de cilindrada important més a l'abast, i conduir una moto de gran cilindrada no està tampoc a l'abast de tothom, perquè és una conducció, diguem-ne, que demana mestratge. I va, tres més abans d'anar als titulars dels diaris, una també de l'Interior... L'Organització Mundial de la Salut recomana el cribatge del càncer de pulmó a grans fumadors. S'aconsella als qui han consumit almenys un paquet al dia durant 20 anys. El cribrat del càncer de pulmó a persones d'alt risc és una mesura efectiva per preveure la mortalitat del càncer, assegura l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer. Per tant, es recomana... Espanya no ofereix aquesta detecció precoç, però l'OMS recomana el cribratge del càncer de pulmó a grans fumadors. Si serveix d'alguna cosa també pels que continuen fumant, bé, doncs, que ho sàpiguen, que és una, vaja, una causa molt directa, eh? Sí que ja ho sabem, que hi ha persones de 90 anys que continuen fumant i d'allò, que sí. Però n'hi ha moltes que no han arribat als 90, ni als 70, ni als 60, pel fet de fumar i de tenir com a causa directa d'un càncer, precisament, el fumar. Ecologistes i pediatres urgeixen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Que sembla... Alerten que la majoria d'aquests terres, d'aquests sòls de cautxú, contenen pneumàtics reciclats i altres composts tòxics. Per tant, pares i mares, que a vegades dieu «Ai, és que m'arriben a casa, fets una merda», parlant en plata, de sauló i de terra i de tot això, doncs deixeu-vos estar, que no hi ha res millor per un parc infantil que la terra, que el sauló, vegi que allò que pela els genolls de tant en tant o fa rascades. I sembla que no és més segur, tampoc, un parc infantil amb cautxú. Perquè hi ha un pediatre que a La Vanguardia ho diu, les lesions de cap i les pèrdues dentals són més freqüents en els parcs infantils que tenen cautxú en el sòl que no que tenen terra, el terra normal, normal i corrent. I apareixerà en molts llocs Roberto Saviano, l'autor de Gomorra. La Vanguardia, l'entrevista, no ha merescut la pena viure 20 anys en una gàbia. Què vol dir això? No és que estigui a la presó, però està en una presó en vida. I això d'estar en una presó en vida ve arran, òbviament, del que va escriure en les seves novel·les i que després se n'han fet un serial televisiu titulat Gomorra, que el recomanem, però que surts, diguem-ne, bastant...
1: Corprès.
0: De la màfia, de la Camorra i de com funciona. Bé, doncs, per què està en una gàbia? Perquè no pot dir on viu, ha d'anar pel món amb aquesta discreció, perquè, òbviament, el vigilen, no només el vigilen, sinó que esperen el moment oportú. Bé, doncs, porta 20 anys així, Roberto Saviano, qui va saltar la llum pública precisament per aquesta novel·la, i que des d'aleshores... doncs viu en una presó en vida. I aquesta paraula, no ha merescut la pena viure 20 anys en una presó per denunciar el que denunciava, i òbviament a Itàlia saben més que ningú el que és la màfia i com la viuen. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris. Entre els pagesos i els alts càrrecs del procés cavalca el protagonisme de les primeres pàgines dels diaris. Joan, bon dia.
2: Bon dia, Vicenç. Bé, i més coses. També les imatges de les càrregues policials a Madrid contra els mestres, allà també han començat a manifestar-se i doncs, una vegada més crida força l'atenció al contrast entre l'aplicació de l'ordre en determinats llocs i la manca d'aplicació en determinats altres, en funció de, diguem, de la ideologia de la protesta i per tant, doncs, el nivell de les forces policials. Però bé, més enllà d'això, el País Avui, per exemple, atenció, ahir la portaveu del Partit Popular, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, va dir que el sistema de pensiones va a petar. I a partir d'aquí, doncs, això ha obert.
0: Sí, sí, hi ha un munt de declaracions a l'entorn.
2: El PSOE i el PP encienden la batalla por el futuro de las pensiones. El president Sánchez cerca una gran pujada, diu el País, abans de les eleccions del 29N. Les pensions, per tant...
0: Sembla que he llegit que en alguns llocs un expert diu que cada nen que neix a Espanya ja té 35.000 euros de deute per mort del sistema de pensions.
2: Per pagar els avis. Bé, que és un... Clar, és que si veus les gràfiques, realment... Clar, una altra cosa és que si és el moment més adequat de dir-ho en campanya...
0: Però... Dir, això sí que no s'hi podia saber, perquè els especialistes ho podien saber, però no es podia saber que entrés en campanya, això. Perquè estàvem amb Ceuta i la Vivenda, no, que la Vivenda com... continuarà, però ha aparegut aquí les pensions, sí. De cop
2: no
0: i volta.
2: No és com gaire adequat.
0: I l'estudi del CIS...
2: Ah, sí, sí, que amb els... Bé, que no
0: amb
2: sé,
0: el PSOE
2: no sé,
0: pels núvols.
2: Amb el PSOE pels núvols, bé.
0: Que ja ho saben que...
2: Dóna la impressió que no va així, no? Però vés a saber.
0: Però l'estudi atorga al PSOE un 12 punts percentuals per sobre del Partit Popular.
2: Del PP.
0: Que bueno. Ja saben que el Calcís el porta un home que es diu Tezanos, sí, i que sí, és ui. Blanc de les crítiques de molts.
2: Doncs, bé. Com comentaves, per altra banda, la protesta dels pagesos als carrers de Barcelona. Ahir, Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal Constitucional, que va passar per Barcelona també, en el Fòrum de la Vanguardia, i també va dir que espera que el Suprem apliqui l'amnistia i tanqui la causa del procés. Precisament ahir, el Tribunal de Cuentas va desdir-se dels seus propis actes i va finalment acatar la resolució del Tribunal Constitucional i finalment va amnistiar, em sembla que eren 35 persones que portaven 9 anys també amb no sé quants milions retinguts entre tots per una causa que no s'aguantava per enlloc, però que fins i tot després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara...
0: Anava a dir ara perquè ens serveixi per tot. Amnistia és una cosa, absoldre és una altra.
2: Sí, sí, estan amnistiats, no estan absolts.
0: No estan absolts.
2: Bueno, és que el Tribunal de Cuentas tampoc jutja, és a dir, és que se li diu tribunal, jo sempre... És com una anomalia dir-li tribunal. El Tribunal de Cuentas és un òrgan administratiu que aplica multes però no jutja. D'acord? Aleshores, aquí els havia aplicat una multa en base a la presumpció que havien utilitzat fons europeus
0: per finançar
2: el procés i el referèndum. Què passa? No hi havia cap certificació que fos així. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir, bueno, doncs, si no hi ha cap certificació que sigui així,
0: no els poden multar.
2: I aleshores el que va fer la consellera del Tribunal de Cuentas, en lloc d'acatar la sentència, va ser donar temps a les parts perquè reunessin sobre la sentència de les preguntes prejudicials que ella mateixa havia preparat, el que és una maniobra absolutament dilatòria i sense cap justificació. Què passa? Ha arribat la sentència del Constitucional, els ofesos hi han dit, o diguem, sí, els han causat, sí. O les seves defenses hi han dit, escolti, si vostè això, al final...
0: acabarem malament. Aquí.
2: Acabarem malament, o acabarà vostè malament. I ja està, dos o tres dies ho ha
0: resolt. Per tant, ho aturem, ho aturem, ho acabarà matat, malament, això.
2: I literalment, com es diu, ho ha matat.
0: Sí, ara s'està matant tot,
2: Tot.
0: Però amb un pim-pam.
2: Sí, de fet, diuen que Llarena ha de viatjar a Amèrica del Sud, però signarà electrònicament
0: abans de
2: des d'allà.
0: Signarà electrònicament des d'allà.
2: Ara es pot signar des d'on sigui. Que sí, sí. Ui. És a dir, que entre finals d'aquesta setmana, és a dir, demà i principis de la que ve, ja tindrem la resolució definitiva. Allò que Comín diu que vindrà a peu.
0: Sí,
2: sí,
0: no sé el dia 24, el 24, que travessarà la frontera a peu.
2: Exacte.
0: Antoni Comín.
2: I encara en tinc una altra. És que m'ha cridat molt l'atenció. Hem detingut el responsable dels robatoris de gent molt, molt acaudalada, entre ells jugadors del Barça.
0: Saben que
2: hi havia una onada de robatoris.
0: Doncs i tots acaben igual,
1: Sí, havien entrat a casa de Pau Cubarsí i el Joan García. Sí.
2: Exacte.
0: Tots acaben igual.
2: I es veu que també havia passat per Sitges, l'únic que no havia arribat a entrar a casa del Condé, pel que sembla. Però també l'havien vist.
0: Llavors, com l'han enxampat? Perquè no se'n poden estar.
2: Ensenyen els rellotges. Aquest rellotge era de futbolista.
0: No, aquest no sé pam, què. Pam. Vinga, ja està. Ho ensenyes tot,
2: ja està. I resulta, atenció, que aquesta persona era el cervell de l'assalt a la casa del joier Tous.
0: Aquella sal famosa
2: que va acabar amb un mort.
0: Amb les càmeres de vigilància.
2: Va acabar amb un mort perquè el gendre de Tous
0: va disparar contra els assaltants.
2: Que al final,
0: que el van portar a judici.
2: Sí, el van absoldre. Perquè, evidentment, es va considerar defensa, però doncs el cervell d'aquell assalt...
0: Era aquest home que robava els rellotges.
2: I es veu que també va intentar aquest home assaltar doncs un senyor moldau, ja s'ho poden imaginar, que anava amb un Porsche per tot arreu, i que es veu que quan es va acostar a la casa les càmeres de seguretat el van detectar i es veu que el senyor moldau el va citar.
0: Sí?
2: Tu què feies a casa meva? Oh, res.
0: Ui, veuen allò que els dèiem de Gomorra? Doncs és una cosa així.
1: No te quiero ver más por aquí.
2: Hi ha la crònica de Toni Muñoz a La Vanguardia, si la volen llegir,
0: explicant tot això,
2: que és molt divertida.
0: Però vaja, que l'han caçat perquè anava ensenyant els rellotges com qui ensenya els trofeus de caça.
2: Correcte.
0: I una més, que vostès ho hauran notat molt, la inflació ha pujat al 4,9%.
2: I preocupa especialment...
0: A tot Espanya una mica més, 4,5 a Catalunya, però el combustible ha fet pujar la inflació.
2: I preocupa especialment que estigui afectant els aliments bàsics.
0: Aquesta és la història, diu La Vanguardia. La subvenció a benzines i dièsel que el govern pensava rebaixar el mes de novembre es mantindrà perquè les coses estan d'aquesta manera. L'INE va confirmar ahir que la inflació ha pujat al 4,9% al mes de setembre, nivells que no es veien des de l'any 2023. De moment, no s'ha traslladat aquest subidon, diu La Vanguardia, als aliments. Això ho posaríem en quarantena, perquè quan es va comprar és evident que els aliments no valen el que valien, però això podria succeir en els propers mesos, la pujada en els aliments. I ara que venen les festes de Nadal, ja veuràs tu. El govern, que tenia previst anar baixant els ajuts als carburants, els mantindrà arran d'això.
2: I dues cosetes més abans d'acabar. De Frente Ampli, on parlarem quan acabi el serial.
0: Sí.
2: Perquè jo vaig molt perdut.
0: Sí. És molt el que sempre s'havia dit, però el que passa és que ara tot arreu passen coses, però com que de les esquerres sempre s'havia dit això,
2: sí,
0: que acaben no posant-se bé.
2: És que poden fer una sèrie...
0: Sí. Ada Colau diu que ara retiraria sempre i quan... No sé.
2: Sembla com si fos ahir, això.
0: Sí.
2: Això per una banda. I per una altra, que jo és que ho desconeixia, avui l'orquestra... Em sembla que és avui l'orquestra Mondragón,
0: sí, entrevista
2: a Barcelona.
0: Sí, i entrevista a la contraportada de La Vanguardia.
2: A Javier Gurruchaga, que... bé, és Javier Gurruchaga, evidentment, geni i figura, i mira, hi ha una cosa que m'ha fet gràcia.
0: Per què l'Orquestra Mondragón es diu Orquestra Mondragón?
2: No és que siguin de Mondragón, són de Sant Sebastián, però el manicomi de Guipúscoa està a Mondragón, per això li van posar aquest nom. Per cert, la seva cançó
0: que
2: preferida...
0: Que és el que deies tu, és com si digués Orquestra Sant Boi.
2: I estic molt d'acord. La seva cançó preferida de cantar,
0: sí,
2: estic molt d'acord perquè jo la trobo una cançó molt maca, és Corazón de Neón.
0: Ah,
1: sí.
2: És molt, molt maca. Sí, sí. Ostres.
0: Sí, sí, és veritat. Encara que Viaje con nosotros sigui la cançó aquella de Dios.
2: Sí, diu la que no falta en ningún concierto es Viaje con nosotros. Però mi preferida és Corazón de Neón.
0: Corazón de Neón. I ara, el futbol.
1: El futbol. Jo, si fos afeccionat del Real Madrid, no sé si estaria massa content, tot i la victòria d'ahir.
0: Home, però si van guanyar una victòria.
1: Sí, sí, sí. Molt bé. I posis aquí el que li posis, orgullo i quatre coses més. Però bé, aquest Roma 3, Real Madrid 4, ha aturat així una miqueta el rum-rum, que continua sent, perquè el Madrid ahir futbolísticament va evidenciar que té un problema bastant evident amb el futbol, té un problema també amb Vinícius, té uns quants fronts oberts. Instants abans a la prèvia del partit, el mateix Mourinho es va queixar una vegada més que com podia ser que es donés a conèixer la sanció de 4 partits, que són els partits que li han caigut a Vinícius arran de l'estirada de cabells del jugador del Villarreal, que com pot ser que es donés a conèixer aquesta sanció instants abans de jugar un partit de futbol, en aquest cas el de la Lliga de Campions. Bé, una més de Mourinho que a la sala de premsa es mou com ho veig en l'aigua, no?
2: Ah, exacte, però ahir vaig veure algú va fer una gràfica de la primera part, diu salida de pelota, sortida de pilota del Real Madrid durant la primera part. Es veu el camp de futbol i és sempre la pilota Courtois i tot de fletxes. Hi havia doncs com 20 o 25 fletxes que travessaven el camp. És a dir, sempre pilota llarga.
1: Sí,
2: no surten mai jugant.
1: Bon partit de la Roma que es va literalment enfonsar, sobretot amb el 3-2 del Madrid i bé, amb aquests 10 minuts que va aconseguir el Real Madrid aconseguir aquesta victòria. Més enllà de la victòria del Madrid, també hem de destacar la victòria del Betis per 3-2 davant el Porto, amb remuntada inclosa, i en el gran partit de la jornada d'ahir, el PSG va guanyar 2-4 al Manchester City. A la classificació, el City és líder amb 6 punts, el Barça és segon també amb 6 punts, se sumen dues victòries també al Madrid i al Betis, que són 8è i 9è respectivament, Villarreal i Atlético de Madrid ocupen el 14è i 15è lloc. És una classificació així, diguem-ne, que no diu res, perquè només són dues jornades les que s'han disputat. Avui tenim Europa League, la Reial Societat, que juga amb 6:45 al camp del Sant Gilloà belga, i el Celta, que rep a la Juve a partir de 9:00 a Balaïdos. En bàsquet, havia de passar. Baskonia ha fet fora Paolo Galbiati i ha fitxat Velimir Perasovic. Galbiati, no oblidem, era un dels noms que més sonava per ocupar la banqueta al Palau Blaugrana. El Baskonia li demanava al Barça Pempins i el Barça no va voler, i ara, mesos després, fa fora Paolo Galbiati. Avui dijous tenim Champions d'handbol, el Barça que juga a Bucarest contra el Dinamo de Bucarest a partir de 6:45, i fa pocs instants el Barça ha donat a conèixer la samarreta del Clàssic, amb aquest...
0: Que és el 25,
1: El 25 d'octubre al Camp Nou contra el Real Madrid.
0: Això... A quina hora?
1: Ostres...
2: A les 9.
1: A les 9, sí, sí.
2: A les 9
1: sí.
2: La nit.
0: A les 9, sí, sí, sí, sí. Que ja serà el canvi d'hora,
1: Sí, ja serà en horari d'aquest que ens agrada tant.
0: Hi tens contra el canvi d'hora?
1: No, no m'agrada.
0: Ah.
1: Així t'ho dic.
0: Molt bé.
1: bueno. A la samarreta...
0: Aleshores, la samarreta.
1: Sí. Hi veuran un logotip d'un color groc, golf.
0: Golf?
1: Golf. Intentat esbrinar una miqueta, és una marca de moda creada per el raper Tyler, the Creator.
2: Jo li he dit el mateix a Pito.
1: Sí. Jo què vols que digui? Això dels logotips a les samarretes han de ser molt macos. A mi, dels que ha portat fins ara...
0: No t'ha agradat?
1: Ostres, no sabria dir-te. Aquest és... Golf, mira.
0: Golf.
1: Amb color groc.
0: No, jo també he pensat, però no...
1: No, té res a veure amb els cotxes. No. És una marca, no sé de què, ben bé.
0: Coi! Una marca de roba d'en Tyler...
1: Creator. És una línia de moda, evidentment. Doncs, el raper Tyler, the Creator, és l'artista escollit en aquesta ocasió per lluir...
0: I tu, que estem en una altra dimensió nosaltres,
1: sí,
0: ja.
1: Sí. Però logos bonics a les samarretes...
0: Sí, home, samarretes, n'hi ha molts. En aquest món n'hi ha molts.
1: Sí, però, ostres, que quedin bé a la samarreta, no tots els logos queden bé en totes les samarretes.
0: Mireu, d'Apple quedaria molt bé.
1: El de Spotify tampoc diré que és una meravella,
0: No és un gran logo,
1: però bé,
0: no sé, noi. Bueno, quan la vendran?
1: Hi ha les dues versions, la de 3.000 euros i la de 500.
0: Perdó?
1: 2.999 i 499, vaja. Sí, sí, sí. Sempre ho han fet així, eh? I sí, sí, sí. Hi ha també, venen una... que queda... Vaja, sí. Venen també com una mena de jaqueta, que la venen també a 300 euros, bueno, unes borrades de preus.
0: En fi. Però la samarreta 3.000. 3.000 o... No?
1: Hi ha la versió aquesta tan
0: exclusiva.
1: Crec que aquesta de 3.000 és que ve signada pel propi artista.
0: És el que anava a dir.
1: Sí, sí, sí. I la de 399, o 499, perdó, és la que portaran els jugadors. Sense la signatura del Tyler.
0: No, no, ja. És a dir, la signatura del Tyler val 2.600 euros.
1: Aquí està. Sí, sí.
0: Bueno, aleshores...
1: Bueno, ja està.
0: Un assumpte molt important, molt. Pels qui tinguin ordinador, guardin les coses en el disc dur i en el núvol. A TV3, Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense, diu en veu alta... Heu de tenir 3 còpies de seguretat. 2 en disc durs externs i una encriptada al núvol. Per si a vostès els serveix d'alguna cosa, heu de tenir 3 còpies de seguretat. 2 en disc durs externs i una d'encriptada al núvol. Ho diu un expert. Per tant, vostès mateixos.
2: La gent que només porta les fotos al mòbil.
0: Per això ho dic. Ai,
2: s'ha trencat.
0: Que tot està ple el mòbil i ara n'haig de tenir. Bé, doncs, sobretot, compte. Compte amb aquestes coses que és més, es poden estalviar un disgust. Va, podem acabar amb Corazón de Neón? Va, vinga, va. Pito, gràcies. Adéu, Joan, gràcies.
2: Adéu, Vicenç.

10 i 17 minuts del matí, Corazón de Neón, a la contraportada de La Vanguardia, el líder de l'orquestra Mondragón i ànima de moltes controvèrsies, Javier Gurruchaga. Petita pausa publicitària i en uns moments en Carles Calvo i la crònica del festival d'ahir.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant al cavall pequeño tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Avui hem volgut començar amb aquest diàleg que s'establia en un dels moments icònics d'Encuentros en la tercera fase. I el que ve ara, pels que tinguin una certa edat, recordaran un músic italià nascut als Estats Units, Meco Monardo, que va fer dues versions singularíssimes, una de La Guerra de les Galàxies i una altra d'Encuentros en la tercera fase. Això era, literalment, música de discoteca, música per ballar. Va tenir un èxit no gran, no, immens. En maxi singles de 7 polzades, temes de 7 minuts, de 8 minuts, a partir de la banda sonora de John Williams, i així sonava de Meco Encuentros en la tercera fase.

0: Adéu, adéu. Si Isidre Penyella fos viu, hagués fet un final hagués fet una traca final amb aquesta versió de Meco Monardo. Tenia el caset d'en Carlos. Sí, Carlos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Jo crec que encara per casa encara ronda algun caset amb alguna versió d'aquesta.
0: I sona bonic, eh?
1: Sona molt guai.
0: Sona molt bonic.
1: Sona a sintonia de programa d'aquests de varietats.
0: Exacte. 1978, perquè què passa? Que l'any que ve el festival homenatjarà, bé, picarà l'ullet, això va dir Mònica García ahir, a La Guerra de les Galàxies, 50 anys de la que aleshores va ser la primera pel·lícula, que ara és la quarta de la saga, ara la recordo més en ordre, La Guerra de les Galàxies, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, que ara són la quarta, la cinquena i la sisena.
1: Sí,
0: bueno. Hi ha tres prequeles i tres seqüeles. Pels que ja tenim una certa edat, pels que hem travessat els 60, ja no m'expliquis la resta, són aquestes tres les pel·lícules.
1: Aquestes són les bones.
0: Les bones. Sí. Les altres, bé, en fi, allò que quan estàs a Disney ja has de fer diners i tot això.
1: Exacte.
0: Però bé, això per un costat i per un altre, Encuentros en la tercera fase, que és una pel·lícula també complexa i en la seva realització més complexa encara, perquè Spielberg ho va tenir molt, molt difícil, va despatxar el guionista, es va fer tot el guió ell al final, John Williams ja tenia tota la banda sonora feta abans que es muntés la pel·lícula i, per tant, Spielberg va jugar precisament amb la música que ja estava feta per muntar, cosa que no acostuma a passar d'aquesta manera, amb algunes escenes icòniques que sí. Tothom recorda, com aquesta del diàleg, o la inicial amb el cotxe sota aquell...
1: El vaixell al desert,
0: el vaixell
1: al desert, patates...
0: Exacte, tantes escenes meravelloses d'Encuentros en la tercera fase. Era molt jove encara Spielberg, que encara no tenia 30 anys.
1: Sí, sí.
0: Quan va fer aquella obra mestra, doncs l'any que ve, 50è aniversari d'Encuentros en la tercera fase, en un festival que ha superat ja 1 milió d'euros en entrades.
1: Sí, sí,
0: i això bé. Sense el retiro en marxa.
1: Sí, és el que venim dient. Cada any hi ha un 10-15% més d'entrades venudes que l'any anterior, i no hi és el retiro. Quan sigui el retiro,
0: això serà...
1: La bomba.
0: La bomba.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè està clar, i s'apuntava en algun moment que el festival podria adquirir la categoria A.
1: Sí.
0: Fet que també seria inusual, perquè a Espanya de festivals de categoria A només n'hi ha un, que és Sant Sebastián. I per tant, si entres a la categoria A, suposo que des del punt de vista de les infraestructures i de tot, et poden demanar moltes coses.
1: Sí, no sé si s'està preparat per arribar
0: per
1: a
0: això,
1: nivell,
0: eh?
1: Però bueno, veurem. Sí que és veritat que els altres anys, per exemple, el cap de setmana del pont, sí que es notava evidentment moltíssima gent i la resta de dies baixava. Baixava molt.
0: Molt.
1: Ara sí, es nota evidentment que ha baixat, però continua estant les sales bastant plenes.
0: D'acord.
1: I continua havent sessions de nit... sense butaques, o sigui, sense entrades disponibles.
0: Que és el que apuntaven ahir, que les sessions de nit estan vivint
1: una
0: revifalla totalment.
1: Sí, sí, sí, sí. No, vull dir, és això. Tu intentes comprar una entrada per avui o per demà per una sessió de nit i no trobes entrades. És complicat. O sigui, i això abans era molt més fàcil, entre setmana, diguem, o passat al pont.
0: Poder obtenir una entrada amb una certa...
1: La gent
0: encara
1: comença ja a venir ja més dies, molta gent abans només venia 2-3 dies, al cap de setmana, i molta gent intenta venir ja tota la setmana. I,
0: no, està clar que els números han de sortir per algun lloc o altre. Vinga, de les pel·lis d'ahir, avui que ve Dani De Vito, que arriba Dani De Vito.
1: Sí, doncs ahir, mira, jo per mi el més destacat del que vam veure ahir va ser un documental que es va estrenar una miqueta de tapadet, que és Burman and the Devil, que és un documental que explora el que va passar, el que li va passar a John Burman quan va ser agosarat de fer la segona part de L'Exorcista. Que si ningú l'ha vist, no té res a veure, té molt poc a veure amb la primera part, i tots els problemes que va hi haver, bueno, va ser complicadíssim, la pel·lícula va ser un desastre financer...
0: Ara no ho recordo, quants anys més tard va ser? Si L'Exorcista va ser el 73?
1: El 73, aquesta és el 77, crec.
0: D'acord.
1: I van aconseguir que la Linda Blair continués, que el Max von Sydow també, però va ser molt complicat. És molt interessant i a més parla el propi John Burman, que encara es viu, té 90 i pico d'any, encara es viu. Parla les últimes declaracions de la Louise Fletcher, que és, també hi participa. La Linda Blair també hi participa, i tots donen la seva la visió. I veus unes pràctiques que es feien en aquella època a l'hora de finançar pel·lícules, que van acabar prohibides gràcies al desastre que va suposar L'Exorcista 2.
0: Sí.
1: I és molt, molt, molt interessant per veure com funcionaven les coses abans i com ha canviat.
0: Per tant, pels que pels que són devots dels documentals de cinema, que n'hi ha molts,
1: sí,
0: i molt ben fets.
1: Sí. Aquest és molt interessant, ja et dic, per tot, ja no només, o sigui, és, per una part és un homenatge a John Boorman, que està molt, és molt, molt, molt maco i molt interessant, però també la intrahistòria que explica, ho explica amb molts detalls, amb moltes dades i molt, molt complet, i és molt, molt, molt interessant.
0: D'una pel·lícula fallida.
1: Exacte, sí, a vegades és quan...
0: A partir d'una pel·lícula mítica.
1: Sí, de les pel·lícules dolentes o fallides, a vegades és quan surten les millors històries, el que hi ha al darrere, no? Però bé, bueno, aquí tenim aquest cas, que Boorman and the Devil, no sé si s'estrenarà, suposo que acabarà alguna plataforma.
0: Uh-huh.
1: Apunteu-lo perquè és interessant.
0: Sobre les pel·lis.
1: Sobre les pel·lis. Bueno, vam tenir ahir dos... pel·lícules dolentes. Una va ser la...
0: Això encara no t'ho havíem sentit a dir, eh?
1: Bueno, sí, ahir vam veure una pel·lícula de la que esperàvem poca cosa, però que teníem certes esperances, com és The Mouths, del Takashi Shimizu, que és un director japonès, el que va fer La Maldició, aquestes pel·lícules, les típiques amb un nen molt pàl·lid, amb els ulls negres, que surt un poc, bueno, aquestes coses... Va tenir el seu moment d'esplendor, ha seguit fent pel·lícules d'aquest tipus i ara ha fet un refregit de tot l'oceà amb una pel·lícula que no s'agafa gairebé per enlloc, que l'única gràcia és que al final de la pel·lícula et fa una mena d'enquesta sobre el que passa a la pel·lícula amb A, B i C, partiria, bueno, una cosa bastant estrambòtica. Però bé, avui avui ve el Takashi Shimizu, se li fa un homenatge, se li dona un premi de màquina del temps.
0: Però no serà per aquesta pel·lícula.
1: No serà per aquesta pel·lícula, serà més aviat per la carrera. Se'n presenta dues pel·lícules, aquesta i una altra, Village of Eight Gravestones, que aquesta sí que no l'hem vist, però bueno... té el seu nom dins del terror japonès.
0: Fèiem broma ahir, no podia ser dues pel·lícules per any.
1: No, bueno, són no, aquests que directors no, que... Al Japó és molt, molt, molt comú això. Hi ha directors que... Bueno, recordem el Takashi Miike, que en fa 4 o 5, a millor. Bueno, no sé, pel·lícules curtetes que les deuen fer en un cap de setmana, no sé, no sé, la indústria ha de funcionar, no?
0: Jo crec més això, ha de funcionar.
1: Al final és, vinga, tirem milles i anem fent, anem... Al final sempre hi ha una plataforma que t'acollirà el que facis, o sigui que això, mira, benvingut sigui. L'altra pel·lícula dolenta que vam veure és Hotspot, una pel·lícula polonesa dirigida per Agnieszka Smoksińska, molt complicat de pronunciar, i que és una pel·lícula bastant delirant, que vol ser una mena de refregit entre Blade Runner i Mad Max, amb un món futurista habitat per les intel·ligències artificials, amb uns estilismes que són... De riure, la gent va riure molt, un protagonista que és que el veus aparèixer allà i és que no pots fer una altra cosa que riure.
0: Feia temps de cinema polonès al festival?
1: Sí, bueno, no sé si se l'han projectat algunes coses, a mi sempre em recorda pel·lícules d'aquestes, bueno, més poloneses, txeques, d'animació d'aquestes,
0: ja.
1: Dels anys
0: sí,
1: 70.
0: Sí, sí.
1: No recordo jo altres pel·lícules poloneses, i surt la Nomi Rapace de protagonista o secundària. És un despropòsit de pel·lícula.
0: D'acord.
1: No, jo,
0: no queda cal, clar.
1: No, allunyeu-vos d'ella perquè no val la pena, no val la pena. I el que sí que va agradar una miqueta més va ser la pel·lícula del Casey Affleck, Company.
0: Avui és protagonista de tots els diaris.
1: Sí, que ja ha demanat que tothom que hagi vist la pel·lícula que li digui la seva opinió a través del seu Instagram.
0: Ah.
1: Que vol, que està,
0: té vol un feedback.
1: Té moltes ganes de veure el feedback de la gent que l'ha vist, i o sigui que tothom que l'hagi vist pot anar al seu Instagram i dir-li m'ha agradat, no m'ha agradat, el que sigui. Ell no sé si et contestarà, però almenys...
0: Però com a mínim que quedi...
1: Ell vol recollir les opinions de la gent.
0: Correcte, sense més?
1: Correcte, una pel·lícula que està bé... que és una pel·lícula dins d'una pel·lícula, dins d'una pel·lícula, dins d'una pel·lícula, diuen que és com una matriosca,
0: sí.
1: Al final potser et fas una mica d'embolic, al final tot més o menys encaixa, bueno, ja dèiem ahir que el Casey Affleck és una persona especial, no és una pel·lícula per tothom, però bé, és interessant, és un exercici interessant per veure, no és del pitjor que haurem vist aquest festival.
0: Per avui.
1: I per avui, doncs, a part de tenir el Danny DeVito per aquí, tenim, bueno, presenta, li fan el premi, li donen la presentació d'una pel·lícula on hi surt la seva filla, que es diu, no recordo el nom, bueno, la pel·lícula es diu Drac, i la seva filla té un petit paper, doncs aprofiten aquesta l'avinentesa doncs, per venir, per donar-li el premi.
0: Perquè Matilde és dissabte, em sembla.
1: Matilde és dissabte,
0: és el 17,
1: sí. Sí,
0: em sembla que és el 17.
1: Sí,
0: que em sembla que està tot venut ja.
1: Sí, sí, sí, són de les pel·lícules. Aquesta i Carrie, crec que estan, que és demà, divendres, a la tarda. Són les pel·lícules
0: de les que venen, que ja estan...
1: Que ja estan tot, està tot venut. Suposo que sí que hi anirà el Danny DeVito a la presentació del Prado, perquè allà serà curiós veure-la allà. I poca cosa més, el que dèiem abans, la nit de Takashi Shimizu, pel qui encara sigui fan d'aquest bon home, vulgui veure les seves dues últimes pel·lícules, doncs té l'oportunitat avui al vespre de veure-les.
0: Mm-hmm. 10:33, demà més, que estarem al cap... T'atreviràs a apuntar alguna possible...
1: Farem quiniela, a veure,
0: sí?
1: Ara ja tenim més
0: que
1: dades.
0: Que a vegades d'aquell sisè sentit que dius, mira, i el dilluns ja en parlarem.
1: Veurem, eh? Sí, farem quiniela.
0: Vinga, Carles, gràcies.
1: Gràcies.

Ara. És que portem uns dies. Festival en zero a l'esquerra, eh? Aquí també tenim un festival. Un festival. Bueno, en uns moments tanquem la roda de portaveus. Ens quedava el portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés, a la penúltima roda de portaveus d'aquesta legislatura, òbviament. Economia, cultura, totes aquelles, tots aquells àmbits d'actuació del regidor i portaveu també del partit.

0: Albert Oliver Rodés, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Heu passat més d'un dia pel festival?
1: Hem passat dos o tres dies, sí. Des dels àmbits de cultura hem tenit l'oportunitat, no?, de ser-hi a la inaugural, però també diferents actes com a regidor de cultura i com a des de promoció econòmica, que també hi han iniciatives que es donen suport de la branca d'indústria.
0: No sé fins a quin punt, i no sé també si l'Ajuntament té més informació sobre el particular o no, sobre la possibilitat que el festival en el futur arribi a ser considerat un festival de categoria A, i que, per tant, el festival pugui tenir una aportació pressupostària més important, òbviament una ambició més important, però que també això també posi sobre la taula la qüestió de les infraestructures pel festival. Ara que aquest any s'ha sabut i ahir es va anunciar que s'ha superat el milió d'euros en recaptació amb entrades, esclar, allò del moment dolç i aquell punt de veure si tot aquest èxit es pot capitalitzar o es pot gestionar o pot posar el mateix certamen en una situació complexa de cara al seu futur.
1: No, jo no crec que estiguem en aquest moment, amb aquests dubtes d'una situació complexa. L'Ajuntament té informació, l'Ajuntament té informació. Jo mateix sóc patró de la Fundació, tant que representant de l'Ajuntament.
0: És a dir, pot anar per aquí, això? El festival pot en el seu moment convertir-se en un festival de categoria?
1: S'està treballant. La Fundació està treballant, està donant passos sòlids per fer aquesta, per obtenir aquesta qualificació, i des de l'Ajuntament es dona i es donarà tot el recolzament que calgui. Ara bé, això no vol dir que haguem de patir per les infraestructures. Jo crec que aquí el festival, en fi, un cop s'incorpori de forma immediata ja l'any vinent la sala del Retiro, l'oferta actual jo crec que és suficient. Pensa, Vicenç, que hem arribat a aquest milió d'euros d'ingressos sense una de les principals sales. En qualsevol cas, nosaltres escoltem i atenem propostes de futur, però
0: perquè
1: creiem que, insisteixo, que
0: amb el parc
1: perquè
0: actual, precisament com a membre de la Fundació, suposo que aquell, diríem que petit debat o aquella, estic parlant, no sé si de l'any passat o de l'any anterior, quan Àngel Sala va dir, home, aniria molt bé que hi hagués un auditori pel festival. Això, com sempre, va generar un cert debat en el seu moment.
1: Això és un cert debat.
0: Ha tingut recorregut, això?
1: Això ha generat debat, i quan tu diu el director artístic, doncs evidentment això s'ha de tenir en compte. Però jo crec que com a vila, com a Sitges, ha de fer una reflexió també de la necessitat o de la utilitat d'aquesta sala al llarg de la resta.
0: Més enllà del festival.
1: Més enllà del festival.
0: I des del vostre punt de vista, seria

0: que pot aportar l'Ajuntament, jo personalment tinc dubtes d'aquesta necessitat. Però insisteixo, quan t'ho diuen des dels professionals qualificats del festival, les persones, els directors artístics, el director artístic, en aquest cas l'Àngel Sala, aleshores és quan hem de seure i parlar-ne i estudiar a fons aquesta possibilitat.
1: Apunts a partir del que dèieu, i ens matiseu el que faci falta. Hi ha espais infrautilitzats, hores d'ara? Patronat, escorxador, mercat vell,
0: jo,
1: o no?
0: Jo crec que no. Aviam, el patronat és evident que estem en la fase final i que ens queda els propers mesos, aquesta darrera fase de que s'ha d'arreglar l'obra pendent del mur de contenció del pati de darrere i arranjar el pati, entrarà en funcionament en breu, però la resta de sales no, la resta de sales. Jo aquests dies quan faig presentacions en diferents espais del festival, és una de les principals coses que expliquem, no? Com Sitges posa a disposició tots els seus espais, i parlo en aquest cas també dels espais culturals, a disposició del festival. Tots ells s'aprofiten. I és part del secret del festival, perquè és la manera que el festival té d'arribar a tots els nostres carrers, de que tots els veïns i veïnes del poble fem nostre el festival, el gaudim.
1: No ens movem massa del patronat, perquè va quedar sobre la taula d'un dels darrers plens la licitació del que seria, per explicar-ho fàcilment, la llibreria del patronat. I mirant els números d'aquella licitació, ens donava la sensació que aquesta licitació per uns 12 anys, si no recordo malament, eren, regidor, però sortien uns números, s'han de vendre molts llibres en aquesta llibreria i fer molts cafès o molts cafès en lleta.
0: Bé, nosaltres som conscients d'això.
1: Ho dic per si són uns números que...
0: S'han de vendre molts
1: llibres. S'han de vendre molts llibres, eh?
0: I aquest és un dels debats que vam tenir quan ens vam reunir amb diferents grups de l'oposició buscant el seu recolzament per aquesta licitació. Aquí darrere hi ha un estudi de viabilitat econòmic fet per uns experts i arriben a aquesta conclusió, que s'ha de vendre molt. I aquest és el motiu també...
1: Us van cridar l'atenció aquests números?
0: Sí, em van cridar l'atenció...
1: Ho dic per si, tenint en compte Sitges, les llibreries de Sitges, com han anat, com han funcionat,
0: sí.
1: I deixant de banda que, com saben tots vostès, l'Ajuntament preveu un lloguer d'uns 700 euros...
0: Aquest és el cas. És per això, i aquí ens vam tenir d'explicar molt i no tothom ens va comprendre. El lloguer és molt ajustat. Sí, el lloguer és molt ajustat perquè aquí el que no pretén l'Ajuntament és un afany recaptatori, sinó procurar la viabilitat dels professionals, l'autònom, de qui gestioni.
1: A canvi d'un lloguer baix has de fer molts números.
0: Aquí està. El que pretén el govern és que d'aquí 5-10 anys tinguem els professionals que optin per aquesta llibreria, guanyant-se la vida d'una forma digna i donant un bon servei.
1: És a dir, aquests números els ha fet, per dir-ho d'alguna manera, el Gremi de Llibreters?
0: El Gremi de Llibreters ha col·laborat.
1: Ha col·laborat.
0: Sí, el Gremi de Llibreters des del primer moment ens ha acompanyat en aquest procés i va assessorar a l'empresa on els experts van preparar aquest...
1: En qualsevol cas, us continuen cridant l'atenció aquests números.
0: Sí, ens continuen. Tot i que també sabem que a Sitges es venen molts llibres.
1: No, això està clar.
0: Malauradament, a través de plataformes. Vull dir que aquí llegim i comprem.
1: Us ho dic perquè un cop torni aquest procés, diguem-ne, aquesta licitació a la taula del ple municipal, i això pugui tirar endavant... Sí, més d'un que pugui optar a la licitació es podrà sentir una mica interpel·lat per aquests números i dir, ai, no sé jo si faré aquesta facturació aquí jo.
0: Nosaltres hem tingut reunions amb diferents interessats i han trepitjat no només els representants del Gremi de Llibreters de Catalunya, sinó professionals del sector, de la comarca, que han trepitjat, s'han interessat. I realment els professionals no tenen dubte de que aquí pot haver-hi una oportunitat. Més enllà de les valoracions probablement compartiré. Que fredament dius, caram.
1: Dius, caram, quina facturació s'ha de fer aquí perquè això funcioni. Perquè, és a dir, que arribarà de nou aquesta licitació sense massa canvis al ple municipal?
0: Els canvis que permeten...

0: permetin mantenir el model de govern, però també escoltant totes les aportacions que ens han fet arribar diferents grups.
1: Entenc que no serà en aquest ple ni en el següent, sinó que encara passarà un temps per això?
0: No serà en aquest ple, ni el següent. No,
1: ni en el següent.
0: Probablement. Però és un tema que tenim sobre la taula i que és una oportunitat que crec que no podem perdre aquesta legislatura.
1: Des de la vostra perspectiva, alguna informació sobre el Museu Romàntic, sobre Can Llopis, sobre Can Fals? Ha sonat alguna cosa?
0: Ha sonat alguna cosa, ha sonat alguna cosa. Aviam, hi ha coses que explica. Hi ha un full de ruta clar, tant per Can Llopis, per el Romàntic, com per Can Fals, i nosaltres estem...
1: És a dir, això ja es pot dir?
0: Això es pot dir. Aquí hi ha un full de ruta i sabem, com, i inclús hi ha un calendari provisional.
1: D'acord.
0: I el que nosaltres estem insistint amb el Consorci i els responsables de la Diputació és de poder fer una roda de premsa, poder fer...
1: Per explicar
0: informar,
1: tot això.
0: Per explicar i per poder donar resposta a totes les preguntes.
1: Com està costant, això, Déu meu?
0: Massa està costant, sí. Comencem a estar una mica...
1: Cansats
0: de la insistència. Però ens en sortirem, ho farem.
1: Per què està costant?
0: Bueno, clar, la Diputació...
1: Ho dic per si és una qüestió, perquè, no sé, el criteri o la planificació es pot fer, o si és fonamentalment una qüestió de dir, és que si no hi ha la partida, tampoc serveix de massa que sortim a explicar res.
0: La partida o les partides?
1: O les partides, perquè això és un dineral.
0: Això és un dineral i hi ha una projecció a anys vista. Però és el moment, la Diputació i l'Ajuntament, el Consorci, té les coses clares.
1: És a dir, sobre la taula
0: ja
1: de l'Ajuntament hi ha el calendari, hi ha la proposta, hi ha el criteri. Només falta fer-ho públic, això.
0: Exacte, sí. Segurament amb alguna darrera matització
1: darrera
0: hora. I això es farà, els propers mesos s'ha de fer.
1: És a dir, el que està fent l'Ajuntament és dir-li a la Diputació, voleu fer un favor?
0: Som-hi, agafem l'agenda. Sí, és això. De forma insistent.
1: Entenc que no hi ha encara data definida
0: No hi ha data, no hi ha data definida, no. També hi ha un interès per part del Consorci, dels professionals.
1: Sí, està clar que ho han manifestat a més d'una ocasió.
0: Gemma Romero, que treballa de valent també i ens recolza amb aquesta necessitat de fer públic.
1: I afegim una qüestió més aquí, que és l'assumpte del Palau Maricel, que aquest sí que depèn fonamentalment de l'Ajuntament, i va quedar en el seu dia pendent la gran reforma del Palau Maricel, que és una reforma que també ja en el seu moment implicava una quantitat econòmica molt important. Això està d'alguna manera sobre la taula? O això és massa, diguem-ne, massa important encara o massa ambiciós per ficar-s'hi?
0: No, és un projecte ambiciós i important, però està sobre la taula. Tant és així que els darrers mesos hi ha... parlant amb els experts, tant de l'Ajuntament com del Consorci, tenim clar que tota aquella documentació i els treballs que es van fer en el seu moment s'han d'actualitzar, i les darreres setmanes hem tingut, no em vull equivocar, però la visita de 3 o 4 despatxos d'arquitectes que els hem demanat, encarregat, que ens presentin uns pressupostos per fer un primer estudi i un pla de treball de lo que cal fer al Maricel.
1: A partir del projecte que existia o de vell nou?
0: No, de vell nou.
1: De vell nou.
0: De vell nou. I és per això que aquests diferents equips han trepitjat el Palau, han fet aquestes visites tècniques i estan en contacte amb els tècnics de l'Ajuntament i també especialment del Consorci per presentar les seves propostes. Mm-hmm. Aquest és el primer pas per tirar endavant aquesta responsabilitat que tenim al Palau, aquesta actualització de la...
1: Per explicar-ho fàcilment, el Palau està fumut?
0: El Palau té molts anys. El Palau té molts anys, el Palau és patrimoni i el Palau s'ha de cuidar. El Palau està amb ús, no? Contínuament hi ha casaments, hi ha actes i tal, però sí que és cert que ha arribat un moment que l'hem de cuidar i l'hem de mimar. Sí.
1: Hi ha parts apuntalades del Palau?
0: Jo ara no em vull equivocar, però jo...
1: No, no, us pregunto.
0: Jo diria que no.
1: Perquè, diguem-ne, entre la brama que es mou, no.
0: No.
1: No s'està en aquesta situació.
0: No s'està en aquesta situació, eh? Sí, ara, escolta'm...
1: Fins on el regidor sap.
0: No he baixat a les catacumbes.
1: No, ja. Fins on el regidor sap...
0: No hi ha parts apuntalades, però és que no hem d'esperar a que hi hagin zones apuntalades per tenir també aquest full de ruta i actuar amb temps suficient.
1: Anem a altres qüestions. Fa 4 dies el diputat Carles Campuzano interpel·lava el govern de la Generalitat sobre el CAP. I no sé si Esquerra ha tingut alguna resposta a aquestes preguntes que es van fer o no, o...
0: Encara no tenim resposta, com a mínim no...
1: Allò, ni que sigui així...
0: No s'ha compartit, però vull dir que és un dels temes també fonamentals que fa molts anys que estan sobre la taula i que necessitem ja concrecions. Eh? Nosaltres el que sí que estem fent són tots els tràmits perquè un cop la Generalitat, el Departament de Salut de Generalitat, comenci a fer les actuacions, urbanísticament la parcel·la estigui ja amb condicions de poder rebre aquest nou CAP. Tenim bones notícies per això, perquè inicialment parlàvem d'un nou CAP,
1: sí.
0: No? I això s'ha explicat, però val la pena recordar-ho, a les visites que vam fer tant la conselleria, des de conselleria, però sobretot els tècnics, el conèixer el bon estat de l'edifici actual del CAP, el que es va decidir és que es mantindrien els dos edificis. Uh-huh. Probablement l'edifici antic, l'actual, l'antic però que està en molt bon estat, més enfocat cap a temes comunitaris, no? D'àmbit comunitari.
1: Això és el que suposadament faria més fàcil...
0: Sí,
1: el projecte. Però tot i això està costant Déu i ajut, eh?
0: Està costant molt, sí. Sí.
1: Albert Oliver Rodés és el negociador del govern.
0: Sí. És això.
1: És així.
0: Sí, tinc aquest paper.
1: Té aquest paper i diguem-ne que la majoria de grups de l'oposició li reconeix el tracte, però, diguem-ne, estem en aquell punt de... com ho podem dir, això, dels obstacles vinculats, sobretot ara, ordenances fiscals, pressupost, etc. Per tothom qui ens escolti, perquè les ordenances fiscals, recordem, més que s'aprova la modificació de les ordenances, perquè les ordenances són sempre vigents. El que s'aprova és l'actualització, la modificació de les ordenances. Sembla que ho veu apuntar, no sé si en algun dels darrers plens, que el govern havia considerat que davant la situació política tenia poc sentit fer un ple sobre la modificació de les ordenances fiscals. Per què?
0: Mira, Vicenç, perquè els darrers anys s'ha intentat dos cops. Ho vaig intentar jo per darrera vegada. La Carme Almirall també es va esforçar i va presentar la proposta de govern i no ens n'hem sortit. En el seu moment no ens vam sortir. Llavors la reflexió és pensar ara... 8, 7 o 10 mesos, quan era el moment de presentar les ordenances, què és el que ha canviat, no? Si en el seu moment no es van presentar, no es van poder aprovar, no vam ser capaços de tenir els recolzaments, tot i que van haver-hi negociacions i van haver-hi inicialment preacords, podríem dir, no? O punts de trobada, no vam ser capaços de tenir aquests suports. Què és el que ha canviat ara? Bé, estem en un escenari també de cert bloqueig polític, d'una normativa canviant, no? I d'un increment del cost de la vida per a les famílies, dels veïns i veïnes. Aleshores, ara jo crec que s'ha de ser molt prudent perquè quan parlem d'ordenances fiscals ens centrem, tots pensem en la taxa de residus. Aquesta taxa
1: que va ser, diguem-ne, el punt d'inflexió en el debat.
0: Aleshores, la nostra aposta era un increment gradual, no? Perquè per no impactar amb tot el cost, tal com obliga la normativa, de la despesa de recollida i tractament dels residus. Aleshores...
1: Això es va arribar a plantejar en algun moment, a fer un sondeig amb les forces polítiques, aquesta possibilitat de l'augment gradual?
0: Bueno, era el plantejament. Era el plantejament. Hi ha un tema tècnic. Tots els estudis que es fan per justificar aquests increments es basen en l'any anterior, no? I aquí tenim l'entrada del nou contracte
1: de neteja.
0: De neteja i en aquest cas de recollida, que és el que ens afecta. Aleshores, aquí hi haurà un increment de cost perquè hi ha una millora de servei. Aleshores, hagués estat un bon moment, ara fa un any o més enrere, de fer un primer increment que en tot cas no seria el cobrir el cost real de quan entri el nou servei que es preveu els propers mesos, no? Aquesta era l'aposta d'aquest increment gradual. Amb aquest escenari d'increment de preus, de pressió sobre les famílies dels nostres veïns i veïnes, doncs ara no es creu oportú. Mm-hmm. Però per aquests tres motius, no? Per aquest bloqueig, per aquesta incertesa amb normativa, increment de costos, i evidentment per això que insisteix.
1: És paradoxal això, perquè no es va arribar a provar mai l'augment de la taxa de recollida de residus d'acord amb la llei, amb la normativa europea, etc. I en canvi és molt probable que aquí vingui aquest marrón el tindrà només assumir sí. El govern, eh?
0: Sí, sí.
1: El primer marrón de la propera legislatura serà aquest.
0: Serà aquest.
1: Mani qui mani, el govern actual, si manen els... És igual, qui sigui es trobarà...
0: Mani qui mani. L'altre, això és el que intentàvem explicar i raonar jo amb els
1: ho dic perquè estem en els 66 euros.
0: Sí.
1: Es mantenim en els 66 euros.
0: Sí, sí.
1: I hi haurà la licitació del nou servei, que val més que el que valia... Una licitació, per quan és, més o menys, regidor, aquesta licitació?
0: Sobre els 12 milions d'euros. Sí.
1: Dins d'aquests 12 milions hi ha la part corresponent a la recollida, que no són els 12
0: sencers. Sí, no ens espantem.
1: No s'espantin, sí. Però en qualsevol cas, qui vingui li tocarà fer alguna cosa perquè aquests 66 hauran de, diguem-ne, d'anar a parar a 170, 180, 200...
0: Probablement. No tenim els números,
1: però en els municipis del voltant, els municipis del voltant més o menys són 200,
0: sí.
1: Més o menys,
0: Sí, sí.
1: Vilanova, Ribes, tal. És a dir, que anirem a parar això, qui sap de quina manera, però al final tocarà això.
0: Segur. I qui li toqui, això ho necessitarà per quadrar les comptes municipals.
1: D'acord, perquè va ser en el darrer debat, diguem-ne, de les ordenances, un dels arguments del govern era dir, bé, ens n'estarem d'ingressar 3 milions d'euros, si no recordo malament, regidor.
0: Moment, sí.
1: En aquell moment, sí.
0: Sí, sí, amb una taxa de, si no recordo malament, 154
1: euros.
0: Ah,
1: exacte, sí. A la qual s'havia arribat, eren 170, però s'havia rebaixat a 150, s'havia fet tot això. Esclar, aquells 3 milions d'euros d'abans, hem de suposar que ara...
0: Seran més
1: seran
0: i
1: més.
0: Hauran de sortir d'alguna banda, sí.
1: Poso sobre la taula l'assumpte, sobretot perquè ens entenguin els oients, del romanent. L'Ajuntament té 38 milions de romanent?
0: Sí, això és quan... Sí, les darreres dades que els habilitats ens van facilitar.
1: D'acord, això és un capitalet, oficials. També.
0: Són molts diners, sí.
1: Aquests diners s'han de mantenir... Poden sortir d'alguna manera? Estan molt blindats?
0: Aquests diners s'ha d'explicar bé, no?
1: Primer,
0: el que val la pena dir i recordar també és que això és gràcies a la gestió curosa que s'ha fet els darrers anys. I, evidentment, els diners estan per invertir. Per tirar endavant els projectes que necessitem.
1: La gestió curosa significa dir moltes vegades que no.
0: Sí,
1: moltes vegades que no,
0: o estudiar bé i...
1: Potser massa vegades que no?
0: Clar, això costa.
1: Costa,
0: però s'ha de dir que no. Perquè també per accedir a aquests estalvis, amb aquest romanent, no ho pots fer amb...
1: De qualsevol manera
0: i per qualsevol inversió. S'ha de justificar molt bé, s'ha de portar al ple... i, com et deia, només per certs tipus d'inversions sostenibles, no t'ho pots gastar amb allò que et sembla.
1: Ara faig un figurat, perquè la llei diu el que diu, però depèn també de la interpretació dels habilitats que es consideri, diguem-ne...
0: Probablement.
1: Sí,
0: sí. Els habilitats són els professionals independents que vetllen pel compliment de la norma.
1: I, els que beneeixen...
0: Els que beneeixen.
1: I que, que aquells diners responen a la llei o no.
0: Exacte.
1: En alguns moments, entre les habilitats i el govern, poden haver discrepàncies sobre la necessitat de l'ús d'una determinada partida que pugui venir del romanent?
0: Bueno, discrepàncies poden haver, però això és el dia a dia de la gestió de recursos. Més que discrepàncies, el que hi ha és treball en comú i es posen en comú els diferents punts de...
1: Us ho pregunto per una visió molt, molt de carrer. Tenir 38 milions d'euros de romanent doncs demostra que la gestió pot ser bona, però algú pot pensar, home, són molts diners de romanent.
0: Són molts diners, però també és important, perquè això...
1: Que, en el sentit de dir,
0: observaves
1: home,
0: a l'inici...
1: En tenim molts a la caixa, però la caixa no la podem obrir.
0: Sí, i també hi ha una part important d'aquests diners que no es poden tocar.
1: D'aquests 38 milions no se'n poden tocar, què? 10, 15...
0: Probablement, o 13, ara no,
1: o 13.
0: No em voldria equivocar.
1: Ens en queden 25.
0: Ens en queden 25, sí.
1: Que són molts diners, també.
0: Que són molts diners i són per invertir. Això és segur. El que passa és que els pressupostos, quan es plantegen en base als ingressos que tu generes. No,
1: no el romanent que tens.
0: Exacte, no el romanent que tens. Això. Però sí, però el romanent s'ha de... activar i ja està. Bueno, de fet, aquests darrers mesos podem donar exemple de l'activació de romanent, perquè de forma repetida nosaltres hem sol·licitat, hem portat al ple modificacions de crèdit per diferents projectes que es fan amb aquests establis municipals i ho continuarem fent als propers
1: plens. Dit d'aquesta manera i també amb tota la franquesa que pugueu, en tenim massa de romanent, ara?
0: Jo, tenir estalvis...
1: Tenint en compte el pressupost general... No, que tenir estalvis és bo, això segur. I segur que qui ens escolta, si té 60, 70 anys o 80, dirà, sí, escolta'm, tots els estalvis. Sí. Ja es van, escolta'm, que estem tot el dia per aigua.
0: Jo, per donar resposta, el que caldria és esperar uns mesos...
1: Ho dic per això, hi ha un pressupost de 60 milions, hi ha un romanent de 38.
0: Sí, però hauríem de saber, i no tinc la xifra aquí, tot el que s'ha executat de romanent al llarg d'aquest any. Perquè hi ha hagut projectes importantíssims, com el que s'està ara mateix licitant, contractant de la climatització del mercat municipal, que es va fer una sol·licitud i es va aprovar a portar 1.300.000 euros en números rodons de romanent. Vull dir que aquesta xifra...
1: Sí, sí, o els 900.000 del passeig marítim de Nova.
0: O els 900.000 d'aquesta obra d'emergència. Tenir aquests estalvis permet això. Permet restaurar el passeig marítim quan el Miteco et diu que no, que has de tirar enrere el passeig, doncs nosaltres exercim aquesta autonomia local per tornar al passeig, invertir amb el passeig que nosaltres creiem, o projectes com el que et deia de la climatització del mercat municipal.
1: Voldríeu que es mogués més el romanent?
0: Sí, a mi, clar, el que ens interessa a tots és invertir, és que els projectes tirin endavant i ens sorgeixin de nous, també.
1: Tot això a partir de les ordenances fiscals. Si no hi ha, per dir-ho ras i curt, ple d'ordenances fiscals, no hi haurà ple de pressupost.
0: Bueno, el ple de pressupost...
1: O a veure.
0: El pressupost, ho va dir l'alcaldessa ara fa poc, estem en un moment que hem de ser realistes, però nosaltres no descartem el pressupost. La nostra responsabilitat és continuar treballant i tenir les eines.
1: Ara estem faig parèntesi aquí. Si no recordo malament, regidor, el ple de les ordenances sí que tindria un timing, que si et passes del temps, ja no cal que facis res.
0: Exacte.
1: Perquè les ordenances s'han d'aplicar 31 de desembre o a 1 de gener de l'any que ve.
0: Llavors aquests tràmits
1: d'execució
0: pública...
1: O el compleixes o no el compleixes.
0: Sí.
1: Per tant,
0: sí,
1: ja no el compleixes. En el cas del pressupost, evidentment això no és així, per tant, podria tenir lloc un debat de pressupost.
0: Podria tenir lloc. Ara mateix estem en una fase de valoració d'aquest escenari polític i econòmic.
1: Ara us pregunto, té sentit fer un debat de pressupost si no s'ha fet un debat d'ordenances fiscals?
0: Jo crec que el pressupost és útil, i sí, I el pressupost...
1: Ho dic per si els números dels ingressos poden respondre...
0: És això que et deia, del moment aquest que estem d'anàlisi polític, no? d'estudiar possibles suports, però també econòmic. Aquest anàlisi s'està fent, eh? L'estem valorant actualment.
1: És a dir, en l'elaboració d'un pressupost no s'ha de tenir en compte així d'entrada o romanent?
0: No es pot tenir.
1: El romanent sembla el Sant Grial, eh? No el toquis.
0: Sí.
1: Està allà, però no el toquis.
0: Sí que és cert que tots els pressupostos poden incloure grans inversions que no consten com a romanent, perquè no pot constar, sí. Però s'exposen com a... Es plantegen... que es pagaran amb recursos, amb préstecs.
1: Amb
0: recursos. I després, tècnicament, això es pot traslladar a romanent.
1: D'acord.
0: Però el plantejament del pressupost...
1: No pot ser assumint directament diners de romanent.
0: No.
1: Us ho pregunto perquè prou que ho sap també el govern i prou que ho saben els regidors i prou que ho saben les entitats. Si no hi ha pressupost, és un petit drama per a les entitats, perquè tot el que fa referència a les subvencions de les entitats s'ha de tornar a aprovar de vell nou...
0: Sí, és un petit drama, però també jo crec que tots hem millorat. Hem millorat
1: sí?
0: govern i hem millorat els...
1: En la tramitació de tot això?
0: Amb la tramitació de tot això. De fet, aquest any és un exemple de l'esforç que s'ha fet per part de tots, l'esforç que mereixen les entitats, i les subvencions s'han fet arribar molt abans que no amb algun altre any. Uh-huh. Vull dir, no han patit... tant. Jo, des de cultura, no em vull equivocar si totes les subvencions, excepte poder una, al mes d'agost estaven ingressades a les entitats. I la que no ho estava és per un tema de coordinació amb l'entitat.
1: Ara hi anirem a les entitats.
0: Hem millorat. I, perdona,
1: sí.
0: Amb el cas de que no tinguem pressupost i que anem a prorrogat, farem tots l'esforç, jo estic segur que també tindrem el recolzament de la resta de grups per aprovar les modificacions necessàries al ple per no fer patir a les entitats.
1: Aleshores, ara què creieu més? En un nou pressupost o en un pressupost prorrogat?
0: Jo no sóc optimista.
1: No sou optimista?
0: No sóc optimista.
1: D'acord.
0: Però dit això no vol dir que tinguem l'obligació i que ens esforcem a treballar. Però amb el context que estem, i no sé, aquesta precampanya que sembla que ja ha començat i la situació actual, doncs... Pues,
1: ai, ara m'ho poseu bé. Esquerra ja té candidat o candidata?
0: Home, jo crec que ja fa molts anys, no? Passa que poder no s'ha fet públic, no?
1: No s'ha fet públic?
0: No s'ha fet públic. Jo crec que la meva aposta, jo crec que la candidata hauria de ser, sense cap dubte, Aurora Carbonell.
1: Que repetís?
0: Que repetís, sí. Sí.
1: Si ho dieu així, és que això deu estar bastant coll avall.
0: No, això és la meva opinió.
1: Però no sou un qualsevol, ja ho sabeu.
0: Això és la meva opinió personal. Escolta'm, això...
1: Que us ho hem preguntat?
0: En qualsevol cas està en mans del partit.
1: No, està clar. Això... Però vull dir, us ho hem preguntat o no? Que qui us agradaria que fos?
0: Ens ho han preguntat, encara no.
1: Queda dit, doncs.
0: Encara no.
1: Pel segon tinent d'alcalde, l'alcaldessa seria la millor candidata d'Esquerra per a les properes eleccions.
0: Cap dubte.
1: D'acord. Fem un apunt aquí també pel que fa referència a les entitats, perquè tenim la sensació que en el darrer ple no veu poder acabar d'explicar-vos en aquest assumpte que va generar, sembla ser, tensions, sobretot en el Prado, en el cas d'aquesta subvenció de 300.000 euros pel Retiro, 150.000 pel Prado, i com va dir el regidor, el mes de gener, el Prado, o mes de gener, o l'any que ve, el Prado rebrà els altres 150.000 euros. Què ha passat aquí, com s'ha anat desenvolupant això i si veritablement, des del punt de vista del govern, en un primer moment s'entenia que pel gruix de l'obra que li quedava per fer el Retiro mereixia més pressupost o més subvenció que la que mereixia el Prado, perquè el Prado ja havia avançat molt en les seves obres. Com ha anat tot això?
0: Bé, això ha anat de la següent manera, però deixa'm arrencar dient que l'Ajuntament, el govern... sempre ha tractat i tractarà de la mateixa manera i donarà el mateix suport a les dues entitats. Vull dir, això està claríssim. Però el que és cert és que en certs moments, amb raons fermes, això no vol dir que es tracti igual en el mateix moment a les dues entitats.
1: És a dir, enteneu que el Retiro vivia una singularitat, que no vivia el Prado.
0: El Retiro, es van tenir unes reunions i es va entendre que era un moment que es tenia de fer una aportació important, no?, amb aquesta fase final.
1: Faig un parèntesi aquí també. Si s'ha pogut fer ara, perquè em sembla que es va dir també en el ple, és perquè l'actual intervenció creu que es poden treure aquests diners del romanent, a diferència de l'anterior intervenció que deia que no es podien treure aquests diners del romanent?
0: Exacte, sí. Això és així? Alguna cosa que ha canviat, sí. Però de la mateixa manera que abans parlàvem de com i quan es pot invertir el romanent, això no és una bossa de diners, un sac de diners que puguem disposar, abans ho explicàvem.
1: Sí, sí, sí.
0: I s'ha de raonar molt bé, s'ha d'explicar molt bé i justificar molt bé. I és per això que aportacions d'aquestes extraordinàries de quantitats tan grans s'han de fer esglaonades amb el temps.
1: D'acord. Li va arribar al govern l'anuig del Prado?
0: Bueno, sí. El Prado estava disgustat, això.
1: Disgustat.
0: I ens va arribar, i a mi personalment em va arribar.
1: Això va propiciar un canvi de criteri atenent aquest anuig?
0: Nosaltres teníem clar que el suport tenia de ser el mateix, no en el mateix moment, però el mateix. El que sí que he de reconèixer és que ens va convèncer la necessitat de posar data a aquesta aportació.
1: D'acord, és a dir, que aquest compromís fos un compromís
0: en
1: que
0: ferm,
1: es pogués establir,
0: no?,
1: en ferm abans.
0: En ferm ho era, però
1: sí,
0: poder
1: però
0: parlar d'un trimestre en concret.
1: D'acord, no? D'acord. 11 i 12 minuts. Hem d'acabar, òbviament, en Kansas Pícnic i Club de Mar. I el posicionament del govern i com ho viviu tot plegat després, òbviament, del tancament, consumat el tancament del pícnic i per tant, en la situació actual, i no sé si li ha arribat al govern o no, o alguna data d'aquella que es va apuntar amb la roda de premsa que amb aquella declaració pública de l'alcaldessa acompanyada dels membres del govern, de la possibilitat que responsables de costes vinguessin a Sitges aviat, vés a saber per què, però per parlar també d'això i qui sap si del projecte de futur o no. S'ha sabut alguna cosa més sobre això?
0: Sí, s'ha sabut alguna cosa, però deixa'm començar,
1: sí.
0: per jo crec que per compartir la pena i la tristesa que em fa també com a un sitgetà més veure aquestes planxes, nefastes planxes de ferro, que ja hi eren, ja les teníem al Kansas, les tenim al Pícnic, les teníem al Club de Mar i ara també al Pícnic. No?
1: Crec que és l'únic escenari que genera unanimitat per part de tothom.
0: Sí.
1: O creure
0: sí.
1: Que això és un desastre.
0: Això és un desastre. Això és un desastre. I més ara, que ho teníem clar pel Kansas i pel Club de Mar, però ara que ho veiem a la porta, no?, a l'Avinguda Sofia,
1: sí.
0: Una de les principals entrades.
1: Sí, sí.
0: No? Som més conscients que mai. I des de la govern ho tenim clar. Nosaltres exigim, demanem el dret de decidir des de Sitges. Ens costa molt entendre com certs funcionaris o certes funcionaris des d'un despatx de Madrid que no han trepitjat Sitges prenen aquestes decisions i són incapaços de entendre i treballar certa flexibilitat. Però em parlaves de dates. Sí, tenim la data, però la data és el 22 d'octubre. Hi ha una reunió...
1: Això és la setmana que ve?
0: Això és la setmana que ve, de l'alcaldessa amb responsables del Miteco que venen des de Madrid. Ara, això sí, doncs, la reunió és a Barcelona.
1: D'acord.
0: La reunió és a les oficines de Barcelona.
1: Caram, com els hi costa baixar, eh?
0: Com els hi costa, sí, perquè probablement...
1: És per agafar-los a tots i ficar-los dins un cotxe.
0: Sí,
1: ai,
0: perquè
1: perdó.
0: Si els fiquéssim al tren...
1: No arribaríem,
0: poder, no arribaríem,
1: però almenys amb un cotxe ben tancats.
0: Sí.
1: D'acord, però com a mínim hi haurà reunió amb els responsables del Miteco?
0: Reunió i hi haurà insistència amb el que s'està demanant des de fa mesos, si no anys.
1: Des del Miteco no s'ha apuntat res,
0: no,
1: sobre el que poden portar,
0: no,
1: sota el braç?
0: No. Però ells saben que nosaltres el que demanarem, el que exigirem, és fer un ús temporal d'aquests equipaments. Aquí la situació és de bloqueig. Aquests tres equipaments o els edificis són Befils, estan protegits per l'Ajuntament. L'Ajuntament té la obligació de vetllar per la seva conservació i en cap cas es donarem cap llicència ni cap permís per enderrocar-los. I exigim això, l'ús temporal d'aquests equipaments sota la responsabilitat de l'Ajuntament es posin a disposició de tota la ciutadania, es puguin obrir.
1: Un quart de dotze, hem fet balanç també amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés. Albert Oliver Rodés, gràcies.
0: Gràcies, Vicenç.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Doncs Paulina Rubio ens ha servit per continuar aquesta tercera i darrera hora de la matí amb nosaltres d'avui, dijous 15 d'octubre. Deixem una miqueta de banda la política i anem a una qüestió tècnica, però de la qual ens surten dades, on han sortit dades molt, molt interessants. Fa uns dies es va presentar a l'Hotel Melià, just allò, gairebé el Festival de Cinema, oi? El nou sistema d'intel·ligència turística de Sitges per millorar la gestió del turisme al municipi. Ara en parlem.

0: I per una miqueta per explicar-ho, perquè clar, el nom millor, sistema d'intel·ligència turística. Aquí, com ara estem en a l'època dels smart, oi? Tot ha de ser intel·ligent. Doncs perquè ens ho contextualitzi una miqueta, per poder doncs, estirar del fil de les dades que es poden extreure d'aquest interessant estudi viu sobre la realitat turística del municipi, tenim a la responsable de Turisme de Sitges, Marc Carrasco. Bon dia.
1: Bon dia, encantada.
0: A veure, d'entrada, què és un sistema d'intel·ligència turística?
1: Sí, el nom igual genera, no?, una mica de respecte. De fet, en el sistema d'intel·ligència el que tenim és una plataforma en la qual integrem tot de fons d'informació diferent i que ens permet tindre doncs, una visualització de dades en temps real amb un decalatge en funció de quina és la font des d'on estem extraient aquesta informació, sí? Però ens permet veure què és el que passa en el sector turístic de Sitges.
0: D'acord.
1: Per tant, és això, és endollar fonts d'informació en una mateixa plataforma i unificar la visualització.
0: Per tant, entenem que la informació ja existia, el que no existia era aquesta sistematització per tenir-la tota, diguem, en un mateix lloc.
1: Exacte. És a dir, en l'àmbit turístic, igual que en la majoria de camps, no? Doncs uh-huh. Sempre hi ha una part d'investigació. La regidoria de turisme ha fet molts estudis al llarg dels anys, té moltes dades, però això passa en totes les institucions, no? Llavors, el que hem fet ara és agafar fons que ja teníem, fons que ja eren oficials, i li hem afegit també algunes altres fons que són pròpies i d'altres que són noves. I ho hem ajuntat tot, hem fet un mix com una coctelera.
0: D'acord. I això permet fer-se una composició de lloc d'on estem, del que ens ha passat i de cap a on anem?
1: Cap a on anem potser és el més complicat, no? Uh-huh. Perquè ara s'està parlant molt de com s'ha de fer aquesta gestió de dades amb la IA. El que sí que és segur és que ara unifiquem la informació i això és superimportant perquè fins ara no ho teníem. A més, el que hem intentat fer és amb totes les fonts que tenim d'informació hem intentat ensenyar la informació d'una manera molt pedagògica. És a dir, per cadascuna d'aquestes fonts d'informació que anem incloent anem explicant quina és la font original, com s'ha de llegir la informació, de manera que qui rebi aquell enllaç amb aquest sistema d'intel·ligència, entrant en qualsevol d'aquestes fonts, pugui entendre què és el que té al davant.
0: D'acord.
1: No? I bueno, això és el que trobem, més o menys, no? Un concepte nou en quant la informació que ensenyem s'ensenya de manera diferent del que teníem fins ara.
0: I és una informació que hi ha una part que és d'accés lliure, d'accés públic,
1: exacte,
0: i una altra part adreçada als professionals, oi?
1: Sí. Quan aquest projecte el vam desenvolupar, l'hem desenvolupat, l'hem acabat fa uns mesos, a dintre del marc del Next Generation, dels uh-huh. plans de sostenibilitat turística en destinació. Llavors, el que vam fer, no, quan vam trobar que teníem aquest projecte que l'havíem de desenvolupar, és que hi havia unes dades que eren molt evident que eren de vocació pública, i n'hi havia d'altres que eren molt importants, però que eren més de vocació privada, que són les que ens serveixen per la gestió diària o per la gestió de la pròpia institució de l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquí hem inclòs quatre fonts, quatre verticals d'informació. Per una banda, les dades turístiques, que serien les que ens servirien en tot el sector turístic,
0: sí,
1: ja sigui empresaris, institució o inclús estudiants, periodistes, no?, que vulguin tenir un millor coneixement del que passa amb el turisme a Sitges. Després tenim una sèrie de dades que també són públiques de mobilitat interurbana. I després tenim dades d'informació que són privades, que són la seguretat ciutadana, la dinàmica comercial entesa com tota la informació dels negocis que s'obren a Sitges i una part d'informació dintre de les dades turístiques i de mobilitat interurbana que de moment també és privada.
0: D'acord, és a dir que hi ha una part oberta i una part doncs, ja més restringida adreçada específicament a professionals que vulguin doncs, anava a dir entrar més en el fons d'aquestes dades.
1: Exacte, és així.
0: En dades turístiques tenim perfil del turista, perfil de l'usuari a les oficines de turisme, que evidentment, clar, tota la vida heu tingut el perfil de la gent que s'adreça a les oficines de turisme, uh-huh. El que passa és que ara està sistematitzat i és consultable a partir d'aquesta web. L'afluència de turistes, uh-huh. Òbviament, les places d'allotjament turístic, l'ocupació hotelera, els habitatges d'ús turístics, els coneguts UTS, La taxa turística també repartida entre un primer període 2013-2017 i després a partir del 2017, la reputació online, que sí, no és poca cosa, i per últim les tendències del turisme de congressos, les tendències MICE, que es diuen en l'argot professional. Uh-huh. Això sobre dades turístiques. I després, com a dades que també poden vostès consultar, en aquesta web hi ha la mobilitat interurbana, matriu de desplaçaments, que això és una cosa també que té un punt de curiositat. Ara entrarem en aquestes coses, perquè hi ha dades que surten molt interessants, la de desplaçament de les persones i també de les persones que dormen al municipi, que són dades també... anava a dir que tenen un punt d'interès i de curiositat pels professionals, però fins i tot allò per
1: totalment,
0: dir, bueno, entrem, sí, com és Sitges? Doncs és una manera. Això és el que és públic i, per tant, accessible per tothom.
1: Exacte. Uh-huh. Aquestes són les dades públiques. Després, com a dades privades, el que nosaltres tenim són una sèrie de sensors que hem instal·lat en diferents punts del municipi que ens permeten veure realment quina és l'afluència de persones en moments determinats, no? Això... altres municipis ho estan fent, però realment ens aporta molta informació de valor quan tenim esdeveniments que omplen molt els carrers.
0: És a dir, hi ha una sèrie de sensors que compten gent.
1: Exacte.
0: En diferents punts.
1: Exacte. Cada 15 minuts tenim la informació de quin és el volum de persones que hi ha en un punt determinat.
0: Doncs ara aquí un punt, estiro més de curiositat. On estan més o menys aquests sensors?
1: En tenim un aquí, a la plaça de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Al Passeig de la Ribera en tenim tres. Recordem que el Passeig de la Ribera, no, doncs és un espai on s'hi concentren molts esdeveniments, i l'altre és el carrer Joan Tarrida.
0: D'acord. És a dir, que hi ha cinc llocs, sí, tres al Passeig de la Ribera, el carrer Joan Tarrida i aquí la plaça de l'Ajuntament, que compten gent. Com la compta aquesta gent?
1: A través de dades de telefonia mòbil.
0: Ah, amigo.
1: Llavors fan un recompte del número de persones i cada 15 minuts ens diuen ara mateix n'hi ha 100, 200...
0: Com tothom porta el mòbil...
1: Exacte.
0: Doncs...
1: aquí després hi ha una sèrie, no? Aquests sensors el que fan és que cuinen una miqueta les dades, d'acord, i fan la seva aproximació, no? Però sí, és una dada que és molt, molt d'ús, no? I sobretot per la gestió.
0: No, ara em pregunta... clar, aquí protecció de dades no entra perquè simplement se sap que hi ha un telèfon.
1: Exacte.
0: Però no es desa.
1: No.
0: O sigui, no es vulnera la intimitat de ningú.
1: Per res.
0: Agafant aquestes dades. Quan fa que els teniu els sensors operatius?
1: Des del 9 de juny.
0: D'acord. Per tant, ja teniu les primeres dades.
1: Sí.
0: I coincideix, anava a dir, quan es fa un estudi sempre hi ha una hipòtesi prèvia. Coincideix el resultat amb la hipòtesi?
1: Sí, sí. De fet, ara estem mirant, perquè nosaltres amb aquesta informació el que farem serà generar una sèrie d'informes que anirem compartint amb el sector turístic del municipi, i la dada que surt de l'estiu és que, evidentment, el dia que hi havia més gent al Passeig de la Ribera era el 23 d'agost, no?
0: Vaja.
1: Coincidint amb la nit de foc. És així.
0: Aquell dia de les famoses 300.000 persones, que surt sempre a la nota de premsa, que després no saps mai si realment ningú les ha contat, oi?
1: És a dir, de vegades les dades són una mica perilloses,
0: sí,
1: perquè ens donen una xifra, però en realitat nosaltres el que hem de fer és valorar més la tendència, no? És a dir, no podem dir, afirmar que hi havia X número de persones és complexa.
0: Per tant, sempre es necessita un marc temporal que li doni fiabilitat al que estàs recollint. Si és una cosa que heu començat ara al juny, fins al juny de l'any que ve no farà un any.
1: Exacte.
0: I per tant no podrem, doncs, comparar en el mateix moment
1: quina ha estat l'evolució, no? I quin és el comportament.
0: Per tant, en aquest sentit, el valor de la dada serà quan s'hagin recollit en el llarg del temps.
1: Sí, quan més històric tinguem, més valor ens aportarà.
0: Aquestes dades les compartiu amb el sector, no? Entenc.
1: Anirem compartint la informació que es consideri en cada moment.
0: D'acord.
1: Però sí que està previst fer tant una sèrie d'informes mensuals com una sèrie d'informes, doncs, més de caire anual o d'estiu, no? Que sempre hi ha una mica, no, d'interès per veure com ha anat la temporada turística. Doncs ara tenim aquestes fonts d'informació ja unificades que ens permetran dir, doncs, això és el que ens diuen les dades.
0: D'acord. I has comentat també que dintre de l'apartat, diguem, privat, també hi ha dades de seguretat.
1: Sí, això és el que fem, és, en realitat és informació que la policia ja té disponible, però el que fem és volcar-la i visualitzar-la d'una manera, amb una lectura molt fàcil.
0: D'acord.
1: Vale, és a dir, més enllà, jo crec que la dada és important quan ens aporta valor i facilitat de lectura, no? Que qualsevol persona pugui entendre què és el que té al davant. Si no entenem aquesta, no? Aquesta vocació de facilitar la lectura és molt important amb aquestes dades, perquè hi ha molt volum d'informació.
0: Correcte. No és fer una llista, no, sinó que és visualitzar-ho. És,
1: exacte,
0: a dir, la gràfica, el mapa, és el que ens dona valor per poder situar les coses correctament. I això és el que es busca.
1: El que m'ha encantat.
0: A veure, abans has dit, clar, aquestes dades, la gràcia serà començar a analitzar-les en via.
1: Sí.
0: Nosaltres hem fet un experiment.
1: Vale.
0: I ja li hem dit, bueno, vinga, va.
1: Ai, nosaltres encara no l'hem fet, aquest experiment.
0: Doncs,
1: a veure què ens dius.
0: El nostre amic Clot, que el tenim,
1: vale,
0: aquí treballant de tant en tant, ens ha dit algunes coses a partir del que ell ha trobat a la pàgina.
1: Vale.
0: A veure, primer... el turisme estranger em diu, el turisme estranger ha passat a dominar clarament.
1: Totalment, sí.
0: Ha passat de ser una minoria entre el 2020-2021, que entenc, clar, és normal, perquè aquí no... Això era pandèmia. Això ell no ho ha valorat, però clar, diu, home, aquí no venien gaires turistes, era entre un 20 i un 40%, i ara representa el 24-25 el 72%. És a dir, que clarament majoria de turisme estranger, amb una majoria també, sobretot de procedència del Regne Unit i de França.
1: Sí, que i això, Alemanya, el tercer mercat. Sí.
0: I Alemanya és el tercer mercat, amb un 11%.
1: Uh-huh.
0: Segona cosa que ens ha dit el nostre amic. L'afluència encara no ha recuperat el pic del 2019.
1: Correcte.
0: És a dir que veiem que estem recuperant, evidentment, però tot el que teníem abans de pandèmia encara no hi hem arribat, i això que ja fa uns quants anys d'aquesta pandèmia.
1: Sí, però estem molt propers, al 2019. Uh-huh. Sí que és cert, i això ho puntualitzo, perquè l'afluència, és a dir, nosaltres amb aquesta plataforma hem agafat moltes fonts d'informació diferents i les hem ficat aquí. La intenció sempre era que les dades fossin perdurables en el temps,
0: uh-huh,
1: i això vol dir tirar de fonts d'informació oberta i gratuïta. Val? No volíem començar a comprar dades perquè entres en un mercat que després com a administració pública és difícil de mantenir, no?
0: Correcte.
1: Hem de passar per licitacions i això doncs és complex. Llavors, precisament les dades d'afluència de turistes ens les estava aportant l'Institut Nacional d'Estadística, i ells tenen un decalatge en el temps aquí, que és que el turista internacional el 2026 encara no el tenen comptabilitzat. Són dades experimentals que estan fent servir. Potser per això també us ha deixat una mica, i el Clot us ha dit, ojo, que el turista internacional, no? Que l'afluència de turistes potser està baixant una mica. Però estem molt en línia, les dades són molt semblants al 2019.
0: És a dir, estem com estàvem. No hem crescut, però tampoc hem baixat, hem recuperat. Vinga, tercera, la taxa turística recapta més amb menys pernoctacions.
1: És correcte.
0: Això probablement és que ha pujat la taxa turística.
1: Exacte, sí.
0: Anava a dir, són faves comptades. L'allotjament, aquesta quarta és interessant, l'allotjament s'està desplaçant de l'hotel cap a l'UT, cap a l'habitatge d'ús turístic.
1: Sí.
0: Això també és una tendència.
1: El nombre de places d'UTS és més alt que el d'hotels.
0: Uh-huh. Ens diu, el pes de l'hotel entre els turistes encastats cau del 79 al 48%, mentre que creixen els càmpings i els habitatges d'ús turístic. I aquí sí que cita específicament l'INE, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Si em permets, amb les dades de l'INE, dels habitatges d'ús turístic, hem fet un estudi molt interessant, que és que hem aplegat les dades de l'IDESCAT i de l'INE. Llavors, això ens permet veure, perquè l'INE et diu quins són els UTS que estan en comercialització,
0: uh-huh,
1: i l'IDESCAT et permet veure la geolocalització. No, ells ens donen les dades, i nosaltres el que hem fet a través de l'empresa adjudicatària és geolocalitzar els UTS. I és superinteressant aquesta vertical d'informació.
0: Uh-huh. Però això ja és ja d'ús professional,
1: això és
0: oi?
1: Això és públic.
0: Ah, és públic.
1: Sí. Les dades d'UTS són públiques.
0: Uh-huh.
1: Per tant, podeu entrar a veure-les.
0: I aleshores veure, allò qui tingui curiositat,
1: exacte,
0: a quin sector de Sitges n'hi ha més, a quin n'hi ha menys, com estan
1: totalment
0: repartits.
1: Definit.
0: Oh, que bo. Bé, doncs aquesta també és interessant. És a dir, que si volen jugar, ja li hem dit amb la Mar, s'ha de buscar una miqueta encara. Diguem, entenem que es posarà més accessible perquè la web és sitges.recity.com.
1: Sí.
0: Aleshores, però clar, per accedir sí que s'ha d'anar una miqueta endins.
1: Nosaltres ara tenim les dades disponibles des de la web de l'Ajuntament.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Vila de Sitges, secció turisme. I llavors, el turisme, sí que és cert que li haurem de donar un volt amb això.
0: Hi ha molts clics de camí.
1: Hi ha
0: molts clics.
1: I dintre de les webs de turisme de Sitges també està disponible.
0: Ho dic, més que res ho diem, perquè si algú ens està escoltant i diu, ostres, jo voldria entrar a xafardejar, doncs té un punt aquesta... A veure, que ara quan pengem el post posarem l'enllaç directe, que ningú pateixi. Però que en qualsevol cas, doncs això, que les dades són i són molt interessants. Una altra cosa que ens ha dit el Clot, una cosa que ja sabíem, l'ocupació hotelera manté l'estacionalitat. És a dir, sabem que una de les fites de Sitges sempre, i a partir dels anys 90 i això, va ser intentar trencar l'estacionalitat, però l'estacionalitat es manté. Hi ha més turisme, bàsicament,
1: sí,
0: a l'agost.
1: Sí, és una estacionalitat més suau, no? Uh-huh. És a dir, sí que és cert que, clar, del novembre fins al febrer doncs, tenim aquesta baixada en les pernoctacions, que és evident. Però, tot i així, el segment MICE, no?, els congressos i convencions, ens ajuden molt a mantenir... I dintre dels models de municipi de costa són bastant excepcionals.
0: D'acord, perquè no és tan normal tenir un municipi de costa que mantingui fora del que és la temporada alta doncs aquests nivells d'ocupació.
1: Exacte.
0: Seria això. A veure, més coses. Les estades són més llargues, però la despesa és irregular.
1: Sí, la despesa la traiem en base a unes estadístiques que ens fa Diputació de Barcelona a peu de carrer.
0: Uh-huh. Enquestes?
1: Són aquestes, però són unes dades que ens són de molt valor perquè les fan des del 2019. Per tant, tenim molt històric d'informació.
0: Que aquest és el que dèiem abans. La clau és l'històric.
1: Exacte.
0: Quan s'està treballant amb dades. No la dada concreta, sinó l'històric.
1: Exacte, i això et permet veure una evolució. Per tant, aquesta despesa, que en principi la donen molt exacta, probablement, si tinguéssim més informació, podria haver-hi alguns canvis. El que és cert és que Sitges és una destinació que no entraria dintre de la categoria de destinacions econòmiques per fer un viatge, no? Els hotels doncs, tenen una qualitat i, evidentment, doncs, un preu, la restauració, tot és d'acord amb doncs, el nivell de la destinació.
0: D'acord. Per tant, doncs, és així. Aquesta dada que ja la va comentar la Mar el dia de la presentació al Melià, la mitjana d'edat del visitant de Sitges, quina dirien que és? 46,7 anys.
1: Sí, sí, cada vegada...
0: Allò, tenim... I va creixent, eh?
1: Sí,
0: va
1: creixent. És una tendència, cada any va pujant.
0: La despesa mitjana per persona és de 882 euros, actualment, tot i que la partida principal d'aquesta despesa és l'allotjament, òbviament.
1: Exacte.
0: Doncs perquè el més car és, com saben, és dormir, tot i que menjar també déu-n'hi-do. Aquesta és una altra de les dades. Una altra, la valoració.
1: Jo crec que aquí és important, eh?
0: La valoració. La valoració global del municipi és de 8,87 i els millors aspectes són l'entorn natural, la restauració i les platges. I què suspèn? Doncs, diu suspèn i tampoc és un suspès perquè és un 5,59, seria l'aparcament.
1: L'aparcament,
0: que això em sembla que tothom signaria també, perquè els problemes d'aparcament de Sitges ja també són crònics. I a part també queden més baixos el transport públic i el soroll.
1: Sí. Al final el transport públic, l'aparcament, som conscients,
0: sí.
1: No? El soroll dependrà una mica, no?, en quina zona estiguis, però aparcament i transport públic tots som conscients de les mancances.
0: Que tinguem aquesta valoració, 8,87, és una...
1: És molt positiu. Hi ha un altre tema interessant de tot el sistema d'intel·ligència, és que conforme vas llegint les diferents verticals o les fonts d'informació, tot té un sentit. Perquè aquí tenim les enquestes, però després tenim l'anàlisi de la reputació online i tots els resultats van molt casats, no? Inclús nosaltres tenim les dades de l'analítica web i tots els mercats que ens venen a visitar el web són exactament els mateixos. Per tant, dius, potser hi ha dades que se'ns escapen una mica perquè les dades són difícils, però veus que la tendència amb tots els marcadors que tenim

0: Castelldefels és la segona destinació de sortida per davant de Barcelona. Dels desplaçaments que surten de Sitges, el 32% van a Sant Pere de Ribes, això és sí, obvi, perquè és el municipi més veí, germà i tot, però és que més, però va més gent a Castelldefels que a Vilanova, posem per cas. A Castelldefels un 15,5%, a Vilanova un 12,6%, que això ens ha cridat força l'atenció també, perquè en el fons, diguem, la capital de referència comercial de la comarca per Sitges seria més Vilanova que Castelldefels. I un 13,9%, entenem que més per tema estudis i per tema laboral, són els que van cap a Barcelona.
1: Sí. Aquestes són dades del Ministeri de Transport, són dades públiques, i nosaltres el que hem fet és agafar-les i traslladar-les aquí.
0: D'acord.
1: És a dir, que aquí tindríem un camp d'anàlisi que ens hi podríem passar tots moltes hores fent la lectura. A mi se m'acut d'entrada que pot ser que amb Castelldefels estigui fent, per aproximació, botigues, que hi hagi, per tant, aquí un radi de...
0: Evidentment, sí. Tots els desplaçaments de botigues cap a Castelldefels també hem de comptar, perquè els veïns de botigues són veïns de Sitges. I que a partir d'aquí, doncs clar, si el terme municipal està on està, de moment...
1: Sí, les fronteres són molt...
0: És el que toca. Més coses interessants. A Sitges hi ha aproximadament uns 155.000 desplaçaments al dia... repartits en tres parts gairebé idèntiques: 51.400 d'entrada, 51.200 de sortida i 52.100 interns. És a dir que...
1: vamos a pares, no?
0: Sí, vamos, exacte, no hi ha dubte. Això sí, els dies de més mobilitat, atenció, són divendres i dissabte, i les hores punta són entre les 5 i les 7. Això també és obvi.
1: Sí.
0: Són les hores
1: de setmana, no? També arriba la gent.
0: Més coses. Aquesta també me l'ha destacat el Clot, que m'ha fet gràcia. Diu, hi ha més moviment entre les dones grans que entre els homes grans. Diu, entre els majors de 65 anys, les dones fan gairebé el doble, atenció, el doble de desplaçaments que els homes.
1: És que és una font d'informació sí, que podríem estar hores aquí analitzant.
0: Sí. Bueno, aquesta ja és una cosa més anecdòtica,
1: però és un reflexe, no?, de com es mou la societat.
0: Correcte. I l'altra, una cosa que ja ens podem imaginar tots, Sitges és una segona ciutat de cap de setmana. És a dir que la gràfica de la gent que hi dorm és una gràfica, ens diu el Clot, de dents de serra. Entre setmanes manté estable i el cap de setmana puja. Lògic.
1: Correcte, ho sabem, sí.
0: No ens estranya gens. I més coses que ens comenta, doncs, que el segment de reunions i congressos representa, això ja és una dada que entenc que ja la teníem prèviament, el 30% del global, i per tant, doncs, que és una font important en aquesta...
1: Totalment, sí.
0: Doncs, en la política turística de Sitges. Per tant, a la pràctica, això és el que... Res, posant-li ara, mira'm aquesta web
1: i digue'm
0: el què. M'ha trobat això.
1: Molt bé. Bueno, clar, és una bona radiografia, ja tenim un bon punt de sortida.
0: Sí, per començar, evidentment, si volem entrar a coses més concretes, evidentment també aquestes dades, però la idea és fer això, no? Buscar aquests punts. Hi ha alguna cosa que a partir de l'anàlisi de dades us hagi sorprès respecte del que teníeu, que diguis, ostres, això...
1: Bueno, en definitiva, qualsevol de les fonts que hem anat agafant ens han generat, no?, molta informació que tots sabíem més o menys per on anàvem. El que passa que quan la reflexes i quan la treballes dius, ostres, doncs aquella intuïció que teníem sí que realment era un fet. A mi, per exemple, sí que la part d'ocupació hotelera, tot i que és una dada que és pública perquè és a l'INE, sí que m'ha estat molt útil tenir-la reflexada i tenir-la actualitzada, perquè, clar, fins ara dèiem, bueno, hem d'anar a l'INE, però és que per anar a l'INE has de donar una de voltes i has d'aplicar un munt de filtres i és molt complicat. I ara entro i dic, bueno, va, avui estem a dia 15 d'octubre, doncs si no la tenim ja, d'aquí res ja tindrem les dades del mes de setembre, no? I això és una lectura molt fàcil. També el fet de tenir comparatives. Fins ara no teníem les comparatives. És a dir, nosaltres quan fèiem els informes havíem de sentar-nos allà, bueno, va, aquí qui diu, aquí no sé què, i ara hem fet el que hem fet, també hem aplicat amb aquest sistema, és moltes comparatives de dades. Per tant, és molt fàcil i molt intuïtiu treure uns informes de valor, no?, per nosaltres com a regidoria, però també pel sector.
0: D'acord. És a dir, que al final, diguem que una eina que us facilita la feina al sector, però també us la facilita a vosaltres.
1: Molt, moltíssim, sí.
0: A l'hora de, doncs, d'això...

0: veure si hi ha, una tendència doncs, d'un determinat destí que interessa més, que interessa menys, que venen més, que gasten, que no gasten, quan venen, què els interessa, com ho valoren.
1: Sí, i ara la gràcia no, seria fer créixer aquesta eina i anar ampliant doncs, fonts d'informació. Hi ha altres municipis que estan incloent informació de la petjada hídrica del turisme, de la petjada de carboni, és a dir, que realment pots tenir informació de molt valor que t'ajudin a definir polítiques municipals. No?
0: Eines com aquesta a altres municipis turístics estan en funcionament?
1: Sí. De fet, ara, a través dels plans de sostenibilitat turística en destinació, era una de les eines que donava molta peu a que es desenvolupés. No? Uh-huh. Aquí, així, al voltant, tenim altres eines que hem presentat fa poc també, Castelldefels, Vilaseca té una eina també... molt, la veritat és que ja és més una eina de ciutat, més que no pas d'àmbit turístic, però n'hi ha moltes... Hi ha institucions que porten molts anys treballant, Diputació porta treballant amb dades més de 15 anys. No? Llavors, aquí, tot i que nosaltres sempre hem anat fent, perquè la regidoria de turisme va tindre un sistema d'intel·ligència petitet que fèiem servir més a nivell intern, penso que era el 2021, potser 2022, per tant...
0: S'havia arribat a presentar,
1: jo,
0: buscant informació he trobat que...
1: El que no s'havia fet era fer pública la informació, que jo crec que és el gran salt. I, bueno, vale, ja sabem que tenim informació, però ara és la... us la facilitem també, no? És una mica el tret diferencial de l'eina que tenim ara.
0: Per tant, la idea és que això, diguem, vagi xuclant de fonts majoritàriament públiques que, per tant, siguin més accessibles i aleshores vagi donant contínuament doncs, una foto de l'històric i de la situació actual de tot de paràmetres que, a més, entenc que alguns paràmetres es deuen poder creuar entre ells.
1: Exacte. Això també ho hem fet, per exemple... hem creuat les dades de la taxa turística amb les dades de pernoctacions, no? Que és aquesta lectura que has fet abans. Vale, doncs sabem que la taxa turística genera això. També t'haig de dir que hi ha algunes fonts d'informació que les hem generat i quan ja les teníem generades hem dit, ostres, parlant amb altres institucions o parlant amb altres municipis, hem dit, potser això ho haurem de revisar, no? I la taxa turística potser serà una de les que haurem de revisar. Però sí que hem intentat fer aquest una mica creuament per generar més valor a l'eina.
0: D'acord, perquè clar, les dades són dades, la dada és una dada crua i pot ser més o menys fiable en funció de com s'hagi pingat i cuinat.
1: Exacte. Sí.
0: Que li preguntin si no el 6. I això, oi?
1: Totalment.
0: Per tant, aquesta eina que té, entenc, voluntat de creixement.
1: Sí.
0: D'acord? Que s'ha construït amb fons europeus, perquè ho entenguem, perquè és el que has comentat abans, ha estat una de les inversions del fons del Next Generation que s'ha fet aquí a Sitges, perquè era
1: perquè ens deien en què podíem gastar els diners.
0: I una de les coses
1: era
0: aquesta, i que doncs, la idea és doncs, continuar desenvolupant aquesta eina perquè sigui curiosa pel sitgetà que vulgui remenar i sobretot útil de cara al sector, professional.
1: De cara al sector i de cara a institucions, sí.
0: Anava a dir, el sector ho feia servir, això? És a dir, quan heu parlat, hotels, gremi, càmpings...
1: Sí, i al final també cadascú té les seves fonts de referència, no?
0: Evidentment.
1: I bueno, doncs barregen la seva informació o la junten amb altres operadors, no? Per tant, sí, tothom té fonts d'informació. I segur que n'hi ha moltes més i les podríem afegir, vull dir això...
0: Sí, però també es tracta de no morir entre dades, oi?
1: També. també. Fer-ne un ús útil, sí.
0: Per tant, aquesta web, que és una de les coses que s'ha presentat, s'ha fet pública, com dèiem, durant les últimes setmanes, també hi ha nou material, oi?
1: Nous materials de promoció turística.
0: A veure, en què consisteixen aquests materials?
1: Bé, doncs el que dèiem, no? Els Next Generation ens deien, escolteu, podeu gastar diners en determinades accions, i una de les accions que podíem invertir diners era en fer tota aquesta renovació dels materials promocionals de turisme. Llavors, què hem fet? Hem determinat molt bé quins eren els públics objectius, és a dir, a qui anava a llegir cada informació, i hem generat tres pàgines web. El www.sitgesanytime.cat, aquesta és la web oficial de turisme de Sitges, després hem generat una web de professionals, Llavors, aquí el que hem ficat és tota la informació enfocada al sector turístic local. Què hi tenim? Doncs des d'un banc d'imatges amb fotografies de Sitges que poden descarregar i utilitzar de manera totalment pública, sense cap despesa, hi tenim vídeos, hi tenim un accés amb aquest sistema d'intel·ligència. També expliquem què és el que fem, no? Perquè de vegades sembla com a, bueno, estem allà a Can Milà, fem cosetes, doncs no, la regidoria de turisme fa moltes coses i el que fem és amb aquesta pàgina web expliquem tot el que fem. Tenim la informació d'estudis anteriors, perquè el que dèiem, el sistema d'intel·ligència l'hem fet ara, però abans s'havia fet molta feina i hi havia moltes dades, doncs les hem incorporat totes allà. I després el que hem fet també és l'actualització del web del Sitges Convention Bureau. El Sitges Convention Bureau és el programa dins de la regidoria de turisme que fa tota la promoció de congressos i convencions, del MICE, no?, que se'n diu, i a través de la feina també de les companyes del Convention doncs hem reversionat aquesta pàgina web, que ja estava molt bé, però bueno, s'havia d'actualitzar i unificar, no?, perquè es veiés que tots érem turisme de Sitges. Hem fet vídeos de promoció, hem fet catàlegs de producte, hem fet guies de viatge per la gent que ve a Sitges, que això no ho havíem fet mai.
0: Guies de viatge?
1: Sí, són guies temàtiques. Aquí al darrere hi ha una estratègia per generar més subscriptors a la newsletter i, per tant, intentar fidelitzar els nostres visitants i turistes, però sí, hem generat unes petites guies de viatge per temàtiques, agricultura, natura, diferents. Em sembla que n'hem fet fins a 6, i en cadascuna d'elles doncs, amb un to molt proper, perquè això sí que ho teníem clar, que el nostre turista, no, com nosaltres el definim, doncs, la persona que ens ve a visitar és una persona que li agrada passar-s'ho bé, li agrada estar tranquil. No? Quan els preguntàvem què us agrada de Sitges, deien doncs, és que Sitges és una manera de viure. Doncs això és el que hem intentat traspassant als nostres nous materials. També hem fet vídeos, vídeo de promoció turística general, i 3 vídeos per temàtiques, un de turisme nàutic, un d'enogastronomia i un de turisme cultural.
0: D'acord, tot això és nou, és a dir, aquí hi havia material en el passat, però tot això s'ha renovat ara també amb els fons
1: Next Generation,
0: i tot això s'ha posat, diguem, a disposició ara darrerament. Per tant, per tal de, doncs això, de renovar aquesta visió de Sitges en base a la gent que li interessa venir, a la gent que ens interessa que ens vinguin.
1: Exacte.
0: La idea seria aquesta.
1: Sí, el nucli una mica, no, de tot el que teix de comunicació és mantenir la singularitat de Sitges. Sitges perquè és Sitges i perquè no és una altra destinació turística, i és el que hem intentat transmetre amb tots aquests materials, no? Perquè nosaltres som diferents amb altres municipis.
0: I ara la pregunta del milió. Quan anem per congressos, com venem Sitges?
1: Aquí el posicionament és molt bo i està molt treballat. El Convention Bureau porta 20 anys, vam fer ara el 20è aniversari. El Sitges es ven perquè és un municipi amb molta singularitat, amb molt encant, molt a prop de Barcelona, molt a prop de l'aeroport i amb unes instal·lacions espectaculars per congressos i convencions, no? A més, Sitges té un valor afegit que és l'efecte mar i muntanya, que això a nivell d'incentius ens funciona molt bé. És un lloc totalment fotogènic, per tant, quan venen a fer presentacions de cotxes, presentacions de producte, és que és... Hi ha coses per les que es ven molt fàcil.
0: Anava a dir, ho has posat fàcil, gairebé voldrem anar tots a Sitges, oi?
1: Tots potser, millor no.
0: Però anava a dir, i clar, enllaçant amb la pregunta anterior, és fàcil de vendre?
1: Sí, sí que ho és. Tot i això, sí que detectem, per exemple, que hi ha mercats que encara els hi resultem una mica desconeguts, que és curiós,
0: sí?
1: Però, per exemple, el mercat alemany, que és un mercat que ens encaixa molt bé a Sitges, perquè és un bon tercer
0: nivell.
1: Però quan surts de determinades zones, encara no ens coneixen massa. Llavors, ara estem incidint a nivell comercial més en aquest mercat, que pensem que encara té molt potencial de creixement i que, a més, és un turista que ens encaixa molt bé, és molt respectuós, amb un nivell de despesa alt, que té capacitat per viatjar fora de la temporada turística més alta.
0: D'acord. I Sitges el venem com Near Barcelona?
1: Nosaltres el venem com a identitat pròpia.
0: D'acord.
1: Evidentment, Barcelona és un reclam que no podem viure sense ell, no? Però sí que el nostre discurs a nivell comercial és, bueno, escolta, en Barcelona ja tothom hi ha anat un milió de vegades. Vine a Sitges i escapa't un dia a Barcelona, no?
0: Home,
1: ens
0: va molt bé tenir Barcelona
1: a
0: 35 quilòmetres, un aeroport internacional i tot el que vulguis, perquè si no...
1: Totalment, sí.
0: Però que en qualsevol cas podrem vendre perfil propi.
1: Exacte. Sí. És a dir, nosaltres sempre la nostra identitat és el que hem de posicionar i hem de vendre.
0: La gent us troba a Can Milà?
1: Cada vegada més.
0: El lloc és xulo, però
1: és
0: clar.
1: És una masia amb certes limitacions, perquè des de fora no es veu, llavors sí. Costa, però nosaltres anem insistint, no?, amb aquell missatge del comptagotes. Estem a Can Milà, les portes estan obertes, sí.
0: Perquè com a oficina de turisme continua funcionant més la de l'estació?
1: Sí. Clar, la posició de l'oficina de turisme de l'estació és que és innegable. El turista, en quan arriba o el visitant, o inclús és que l'usuari de la Renfe, de vegades ens venen a preguntar, no? I Can Milà, en aquest sentit, és cert que quan es va obrir tenia un posicionament estratègic per la gent que arribava en cotxe. Aquí hi ha molts canvis, no?, que ens vindran ara a nivell de mobilitat i veurem com afecta. Si bé és cert que ja tenim una oficina de turisme i les oficines de la regidoria. Per tant, l'equipament està en ple funcionament sempre.
0: Certament, però clar, no funciona tant com una oficina de turisme clàssic, en el sentit que no està allò al rovell de l'ou.
1: No, allà les companyes, les informadores turístiques, el que sí que fan és molta atenció de back office, no?, del que seria, doncs, atenció per telèfon, per correu electrònic. Ara també, dintre del nou web de turisme, hem posat un chatbox, que és molt mono, que es diu Blanca.
0: Blanca.
1: Us recomano que el mireu perquè és molt divertit.
0: Això de les IES ens matarà al final. Però
1: bueno, de fet, és una imatge que va vinculada amb la sirena de Sitges, i llavors, jugant amb el nom de la Blanca Subur, li hem dit Blanca, no? Llavors, la Blanca és un chatbox que té una sèrie de respostes automàtiques i després et connecta directament amb un informador turístic, perquè estem convençudes que els informadors turístics són els nostres anfitrions, i aquí no passem per la IA. Llavors, les informadores turístiques des de Can Milà donen resposta amb aquelles peticions d'informació
0: derivades del chatbox.
1: Exacte. La Blanca, en realitat, són les nostres companyes.
0: Doncs tot això és una miqueta, a partir d'estirar del fil d'aquest sistema de, diguem, d'intel·ligència turística, el que s'està fent des de Turisme de Sitges, que és, bàsicament, vendre el producte. Un producte que, com ens ha comentat la Mari, és fàcil de vendre, però que evidentment s'ha de treballar com tot, perquè si no es treballa, doncs aleshores no s'arriba a ningú. Qui vulgui accedir, ja diem, sitges.recity.com, que és com complicat, si no, dintre de la web de l'Ajuntament, de sitges.cat, també, allò, entrant dintre de Turisme de Sitges, trobaran vostès l'enllaç que els conduirà a totes aquestes dades. Unes dades que són molt interessants, dades turístiques, dades de mobilitat, que són obertes al públic i que agafen fonts públiques per poder jugar una estoneta per veure on estem i d'on venim. On cap on anem és el que hem dit, que ja és més complicat, però bé, també dependrà una miqueta de nosaltres. Marc Carrasco, responsable de Turisme de Sitges, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres
0: per aquesta tasca, per aquesta feina i per haver-nos-ho explicat. I a tots vostès, doncs, bueno, si volen, entrin, remenin una miqueta i alguna cosa trobaran. Són les 12, moltíssimes gràcies com sempre per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.

Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijóo a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba justament aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional.